0: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
1: Vamos a explicar bien exactamente qué ha pasado, Mariola.
2: Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Todo.
3: Si buscas respuestas para entender la actualidad...
1: A ver, espera, que tengo muchas preguntas.
3: Aymar Bretos, siempre...
4: Pues aquí estamos, conversando.
3: En Hora 25. Cadena SER, el poder de la conversación.
0: La SER, ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
5: Dale, José. Venga, va. Una nana, Camila, podría dormir.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
7: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
8: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A ser català.
9: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
10: És un animal.
9: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
10: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
9: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
10: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
8: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
11: Bon dia, com esteu?
12: Bon dia, Sique Rodríguez.
11: Increïble el moment al bar on estàvem parlant i al Manolo Romero li sona el telèfon i resulta que és, pam, l'himne del Madrid.
12: Sí, noi. Sí, sí.
11: Ho ha fet aposta.
12: Jo crec que sí. Estàvem parlant molt del Barça, estàvem com molt engrescats i ha volgut marcar una miqueta de territori.
11: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del grup Prisa, el del Què t'hi jugues, també Carrusel, el diari As... L'obrirem la setmana vinent, dimarts, a les 11 del matí, el bar, on ens ha vingut a veure Luca Peros, actor, que ara ha sortit un moment a agafar un cafè i tornarà al Què t'hi jugues, perquè ja que de tant en tant troba un forat entre rodatge i rodatge per venir-nos a veure, i és molt futbolero, molt del Barça, i ja ens va avisar quan l'equip era segon a 5 punts del Madrid que la història canviaria i el Barça guanyaria la Lliga, ha tornat per treure pit i demostrar-nos que ell tenia raó.
8: L'opinió de Sique Rodríguez.
11: En un moment, escoltem entrevista amb Clàudia Pina, les portes de la final de Champions d'aquest dissabte a Oslo, programació especial a la Cadena SER. Ara us la recordarem. Però ahir vam viure un Què t'hi jugues històric, oi que sí, Flaqui?
12: Sí, tant, que estic de ressaca, jo.
11: Amb molts jugadors del Dream Team, amb molts oients, més de 300... I cap al final del programa, Chiqui Begiristain va assegurar, a pregunta teva, Flaqui, que aquest Barça està en el bon camí.
13: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per allò, per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
11: Dues vegades va destacar Chiqui Begiristain que el Barça ens diverteix i va parlar de completar la feina, de buscar l'equilibri. I aquest és el diagnòstic que ha fet la direcció esportiva del Barça. Ja no es necessita cap salvador, cap futbolista que aixequi el club, que aixequi el projecte, com Ronaldinho en el seu moment o a un altre nivell Lewandowski, sinó que ara es necessiten jugadors, i no massa tampoc, que complementin aquest projecte que ja està en marxa, que ajudin a millorar-lo. I em va semblar interessant la reflexió de Chiqui Begiristain sobre lo important que és, quan vas a fitxar algú, conèixer la persona, a part del futbolista.
13: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells i aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar. Per l'alineació, no? que decideix l'entrenador. I és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir-ho tu. Has de sentir que aquell jugador... Has de sentir alguna cosa, Després estan les dades i tot. Però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hosti, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després, a dir, a mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics. Per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares, amb el pare, el que sigui, però veure com respira, no? El jugador, amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res. És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Aleshores, és importantíssim.
11: És interessant escoltar aquesta reflexió en boca d'un dels millors directors esportius que ha estat al Barça, que ha estat al Manchester City, no més enllà de noms, que és lo fàcil, no?, que comencem a parlar d'aquest, de l'altre, dels que tots coneixem. El sentir, quan vas a fitxar un jugador, que el vols. Parlava, i es tocava el pit, Xiqui Begristain, sentir que vols fitxar aquell jugador.
12: Sí, diu, després ja mires les dades i tal, però primer has de tenir com aquest fletxazo, entre cometes, no? Sempre permet l'expressió de que notes aquella sensació de que et quallarà, de que enganxarà bé, i després la importància de controlar-ho o conèixer una miqueta tot. No només és el que es fas a la gespa, és també després com convius en un vestidor, com pots encaixar en el vestidor que tu tens i l'entorn en el que et mous. Per tant, bona lliçó la que ens va donar Xiqui de com s'ha d'anar a fitxar un futbolista.
11: Recordo que en una entrevista que vam fer a Deco, quan estava a punt d'anunciar-se que el Madrid fitxaria Mbappé, que reconeixent que era un gran jugador, ens va dir que s'hauria de veure com encaixaria el vestidor. I va parlar molt dels equilibris. I si recupereu l'última entrevista que hem fet, ja més recent a Deco, escoltareu que quan parla de fitxar, dels equilibris, del joc i també del vestidor, explica exactament el mateix que ahir ens va dir Xiqui Begristain. És el mateix discurs, que és molt important l'equilibri al camp, però també al vestidor.

0: 12 i 12, escolteu el que t'hi jugues. A ser Catalunya, com us deies, la final de la Champions aquest dissabte. A Oslo, Barça, Olímpic de Lió, des de les 5 de la tarda a la Casa Cupra Raval, aquí a Barcelona, retransmissió especial a Ser Catalunya. Totes les entrades ja repartides, amb més de 200 oients que seguiran una tarda que ens portarà a narrar primer la final de Champions, Barça Olímpic de Lió, i després esperem la salvació del Girona, que juga a Montilivi contra l'Elx. També ho fan el Barça a València i l'Espanyol a casa contra la Reial Societat. Tots tres partits de primera divisió a les 9 de la nit, des de les 5, des de la Casa Cupra Raval, amb l'Albert Bermúdez liderant la festa. Hi ha entrades exaurides.
1: Caram,
0: festa del que t'hi jugues, Barça.
2: És un dia dels que serà, jo crec, recordat. Serà recordat. Des de Casa Cupra Raval, amb el patrocini de CaixaBank, i és que farem un macro desplegament tant des d'Oslo amb la Palet, com després, calla, que tindrem una personalitat espectacular de la ràdio des de Girona, narrant la permanència del Girona, com és el...
3: Com
2: es deia?
3: No em surt ara el nom.
2: Com es deia? L'Arnau Montserrat, perdona. Sí. Acompanyats del Sique.
3: És broma, eh?
0: I jo vaig aguantar-li el micròfon.
2: Tindrem el Gonzalo des de l'RCD Stadium.
3: Una abraçada a l'Arnau.
0: El Gonzalo narrarà l'Espanyol?
2: Sí, sí, sí.
0: El Gonzalo Álvarez narrarà l'Espanyol?
2: Sí, és un partit tan intrascendent que...
1: Dirà gol i ja està.
0: D'aquí un moment saludarem un jugador de l'Espanyol. Saludarem un jugador de l'Espanyol i explicarem què li espera el Xavi Seisó dissabte a la nit.
1: Epa!
0: És a dir, hi ha un Girona-Elx, hi ha un València-Barça, hi ha un Espanyol-Real Societat, que narrarem en català i, òbviament, també en castellà, al Carrusel, ja tota la tarda, amb especial atenció a la final de la Champions de futbol femení, Flaqui.
3: Sí, és una cap de setmana molt intens, amb el plat fort, evidentment, d'aquesta final d'Oslo, on el Barça buscarà doncs, una nova Lliga de Campions, una nova Champions femenina. Seguint-la hi haurà l'Anna Palet. Anna, què tal?
4: Què tal? Bon dia, Flaqui, des del Johan Cruyff i molt ben acompanyada per l'MVP a la final de la Copa de la Reina. Tant de bo pugui repetir aquest trofeu de millor jugadora. Serà bon senyal que el Barça ha guanyat la quarta Champions, però l'equip encara continua preparant aquest partit importantíssim, el que defineix la temporada, contra un enorme rival, contra l'Olímpic de Lió. I ens atén el que t'hi jugues, la Clàudia Pina.
0: Clàudia Pina, què tal? Bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Ara mateix ja nervis, ganes de que arribi ja dissabte, ho estàvem comentant. Com vius la prèvia d'una final de Champions?
5: Bueno, de moment tranquil·la. Quan s'acosti més sí que suposo que una mica més de nervis, però bueno, ara centrades en seguir treballant en el que ens demanen cada dia i centrades en això.
3: Home, arriba un bon moment per tu, no? Veniu de guanyar la Copa de la Reina, com deia l'Anna, MVP de la final, el primer gol, per tant, bon moment per Clàudia Pina aquesta final.
5: Sí, amb confiança, crec que porto una temporada que m'he sentit bastant així tots els partits dins del camp i crec que al final és l'important sortir, donar el màxim de mi, intentar portar a l'equip com sigui.
0: Ets de les que t'imagines coses? T'imagines marcant el gol de la final, sent protagonista d'alguna jugada en concret? Ets de les que vius a la prèvia coses que puguin passar o que t'agradaria que passessin?
5: Bueno, al cap, a vegades sí que a la nit, abans de dormir, s'imagina coses, però bueno, després la realitat pot ser una altra.
3: Però què t'imagines? Què t'imagines, marcant el gol o com van aquests petits somnis que et permets el luxe de tenir?
5: Bueno, són com jugades meves, podent xutar a porteria, coses així.
4: Home, hi ha una jugada, un xut, que ja és marca de la casa, precisament com el que vas fer en el primer gol de la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid. Aquest xut ja el feies de petita? T'ha anat sorgint amb els anys aquest xut amb rosca que t'agrada fer des de la frontal de l'àrea?
5: Bueno, jo crec que sempre l'he intentat, però és veritat que cada cop em surt més, però és veritat que des de petita m'agrada molt xutar de fora de l'àrea. I bueno, segueixo provant i funciona.
4: El tema és perfeccionat ara ja. I també volia preguntar-te, Clàudia, si les rutines canvien en una setmana de final de Champions, si, per exemple, no sé, deixes de mirar xarxes socials, fas alguna cosa diferent o intentes que la vida continuï igual?
5: Bueno, intento que tot sigui més o menys igual. És veritat que potser quan dies previs al partit sí que miro menys Instagram o Twitter, perquè crec que no ens beneficia estar tot el dia, tota l'estona pensant en aquest partit. La ment ha de descansar, quedaré ara amb els meus amics, jo què sé, tinc dentista, haig de fer diferents coses que al final, pues, una setmana normal i corrent i ja veurem dissabte.
3: Uh-huh. Evidentment al Barça se li exigeix el títol, no? Estem en aquest moment en què s'ha de guanyar sí o sí, però abans de parlar del que podria suposar el títol, què suposa estar a la sisena final de la Champions consecutiva?
5: Bueno, són molts anys treballant per això. És una llàstima que no haguem guanyat les sis. I, bueno, no, res. Juguem contra les reines d'Europa, així que intentarem acostar-nos cada cop més. Crec que les dues tenim grandíssims equips, així que crec que serà un partit bastant bonit de veure des de fora.
3: Les reines d'Europa, perquè elles en tenen 8, vosaltres en teniu 3 d'aquestes 6 finals, però la sensació que el de dissabte és el millor partit de futbol femení que un es pugui imaginar.
5: Sí, bueno, al final d'aquest any segurament sí que sigui el millor partit. Al final, una final de la Champions és com el màxim de la temporada i esperem que arribi ja.
4: I amb el Jonathan a la banqueta del Lyon, no sé si això us imaginàveu que el retrobament amb ell seria precisament en una final de Champions en aquest context, és com a mínim certament morbós, no?
5: Sí, bueno, és diferent, el coneixem, ell també ens coneix a nosaltres i bueno, crec que al final ell coneix moltíssim el Barça. Nosaltres tenim grandíssims entrenadors també aquí, el Pere, i segur que miren molt bé els vídeos. Avui ja hem vist vídeos d'elles, ja, bueno, ens ensenyen com hi juguen elles també per intentar jugar el millor possible a nosaltres.
3: Espanta aquest Olímpic de Lió?
5: Bueno, crec que a dia d'avui personalment et podria dir que no m'espanta cap equip. Al final nosaltres estem centrades en jugar bé nosaltres, sabem que és un grandíssim equip i hem jugat contra molt bons equips durant aquest any, però centrades en nosaltres, en fer el nostre joc, en estar bé nosaltres, preparades física i mentalment pel partit de dissabte, que serà el més important.
4: Et parlava abans del Jonathan, també està per allà el Markel, també la Ingrid. Com a mínim el que ha quedat demostrat és que al Barça hi ha un model d'èxit que us estan intentant copiar, o que com a mínim estan intentant acostar-se a què ha fet el Barça per estar precisament a les sis últimes finals de Champions.
5: Bueno, com he dit, crec que portem molts anys fent les coses bé, encara que amb la lliga d'aquí és una mica difícil. Tot i així seguim com al top d'Europa, entre els millors equips femenins que hi ha, i crec que és molt important, sobretot el treball que estem tenint aquí, com ens exigeixen cada dia i com ens exigim nosaltres cada entrenament, totes juntes. Sempre dic que estic entrenant i jugant amb les millors jugadores del món, i això al final et fa millorar dia tras dia i ens fa seguir estant on està, que és on es mereix el Barça.
4: En l'última final contra el Lió, fa 2 anys, a Sant Mamés, una final històrica, no només pel resultat, sinó pel desplaçament massiu d'aficionats, tu, amb l'Alèxia, entreu al segon minut d'afegit, i de sobte, escoltem què és el que passa.
1: 94 y medio, balón filtrado a la frontal del área, recupera el Barça. Círculo central, juega para Claudia Pina. Está combinando en banda izquierda para una Valle. Puede montar el ataque, pero el Barça está pensando en que no le hago en la fiesta ahora en el último minuto. Juega Claudia Pina, interior del área, perfil izquierdo, puede poner el centro, aguanta, la pone para Alexa, le pega Alexa, ¡gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol!
6: No va
4: estàs veient, Flaqui, però qui ens vegi per la, pel YouTube del Que t'hi jugues acaba d'assenyalar-se la Clàudia al braç, que se li estan posant els pèls de punta, que té la gallina de piel, com deia aquell. Clàudia, què sents quan veus, quan escoltes aquella assistència que li vas donar a l'Alexia per un gol que ha passat a la història del Barça?
5: Bueno, va ser un moment màgic. Crec que ella també s'ho mereixia més que ningú per tot el que va passar, tot el que estava passant. Va ser un moment difícil per ella, i poder sortir les dues juntes i poder fer una jugada així, i com ho vam celebrar, que al final ens va donar una Champions, crec que va ser un moment màgic i que mai oblidaré, i espero que Alexia tampoc.
3: No fa pinta, no fa pinta que l'oblidi, eh?
4: Però precisament això també parla de per exemple, la importància d'Alexia en aquest equip, que ha passat temporades difícils, tu saps perfectament, perquè et

0: Crec que s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte, de portar el Barça al més a dalt possible. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
1: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
0: Sí, la veritat que sí. Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí. I, bueno, ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres, òbviament, volem jugar amb ella i el Barça, òbviament, també la necessita. Però, bueno, ja veurem què passa.
2: T'hem demanat a persones properes teves que ens enviïn un missatget per tu de cara a aquesta final. Anem a escoltar el primer i tu mateix ens dius qui és.
3: Buenos días, cariño. Bueno, solo quería darte mucho ánimo, que sepas lo orgullosísima que estoy de ti. Y como siempre te digo, sé tú misma, disfruta en el campo como lo has hecho toda la vida con el balón en los pies. Solo disfruta de ese balón y vamos a por la tercera. Venga, estaremos todos contigo.
2: ¿Quién es?
0: A mi madre. Siempre, antes de los partidos, siempre me manda un mensaje de que disfrute como disfrutaba en el patio del cole cuando era pequeña, que ella siempre me veía todos los días cuando salía a las 5 de la tarde. Y es algo que me sirve mucho porque me dejo llevar y no estoy pensando tanto como en la presión o en lo que tengo que hacer, sino solo me centro en disfrutar.
2: Aquell pati d'escola de Montcada i Reixac segur que va veure bons gols. I el següent missatge jo crec que surt de la mateixa casa.
4: Hola, nada, decirte que sé que el sábado es un día muy importante para ti y que sé cuánto esfuerzo y trabajo le has puesto para llegar hasta aquí. Y nada, que ahora te toca disfrutar de todo esto y que estoy muy, muy, muy segura de que vas a salir al campo con todo y con más, como haces siempre. Y nada, solo decirte que sepas que estoy muy, muy, muy orgullosa de ti, que te quiero muchísimo y que pase lo que pase, que esto ya es algo increíble, aunque sabemos todos que vais a ganar. Y nada, sobre todo que confíes en ti y que nada, que te quiero.
2: Emociona, ¿eh?
0: Sí, m'ha tocado.
2: Mira que no és fàcil, veure la Pina emocionada, però ho està ara mateix. Què significa la teva germana? Tu et segueixen a tot arreu, la teva família. És que la família per la Clàudia és especial, per això ara...
1: És una setmana molt emotiva i rebre aquests missatges.
2: S'ha emocionat i sobretot... Sí, també perquè en la vida de les jugadores jo crec que no ens n'adonem, però no és lineal, ni molt menys. S'ha d'anar superant dificultats, hi ha temporades on et sents millor, altres que pitjor, i el bo de la Clàudia és que s'ha anat fent ella mateixa. És una jugadora que viu barcelonisme, que es va criar a la Masia i que aquest sentiment ja no li treu ningú. Ha treballat per ser la millor jugadora possible i qui ho sap perfectament i qui ho ha viscut amb ella, a part de les seves companyes i l'estaf tècnic, és la seva família, d'aquí l'emoció, evidentment, però també jo crec que és maco. Al final les tens contentes, home, no es pot dir que no estan celebrant títols, perquè de moment ja en van tres i a veure si en pot arribar al quart. L'hem
1: emocionat. L'hem trencat, emocionalment parlant.
0: Tocado y hundido.
5: Uau.
2: Bona cançó, també.
0: Ai, no, al final...
5: Està plorant.
0: Siempre están ahí. Y ellas, más que nadie, han vivido los momentos difíciles para mí. Y siempre han estado ahí y... Solo quiero que al final el sábado disfruten más que nadie y puedan levantar esa copa también con nosotras. Y nada, que obviamente siempre están ahí. Yo también estoy muy orgullosa de ellas. Y que ojalá sigamos celebrando muchísimos más años en la vida,

0: el futbol i tot el que venga.
1: Segur que sí, segur que sí, perquè a més l'equip està preparat, arriba en un molt bon estat de forma i, home, tu també em dedic, ets de les que li agrada celebrar, eh? Que no sé, a Canàries jo crec que us vau haver de controlar una mica perquè quedaven pocs dies, però també us vau donar el luxe i tu ets de les que especialment amb l'equip li agrada celebrar i gaudir dels bons moments, no?
0: Sí, crec que hi ha moments per tot. El dissabte era un d'ells, òbviament vam celebrar una miqueta i el dia següent a descansar i avui ja pensant en el dissabte que ve. Crec que s'han de valorar tots els moments, no és fàcil guanyar i òbviament ve un moment molt important, però crec que s'havia de celebrar com ho vam fer i donar-li la importància que tenia guanyar un títol.
2: Com se celebra també que Clàudia Pina fa poc va renovar el seu contracte amb el Barça, eh? Tenim Clàudia Pina per estona aquí al Camp Nou, eh? Mm.
0: Sí, esperem que siguin molts anys més.
3: Bueno, no allarguem més la conversa. Agraïm a Clàudia Pina que es mostri com és. Que tot anirà bé, que pugui celebrar amb la família aquesta nova Champions i que aparegui dissabte la Clàudia Pina que tant gaudia al pati de l'escola, com hem escoltat al missatge de la teva mare. Moltes gràcies per estar al Que t'hi jugués.
0: Moltes gràcies.
3: Clàudia Pina, protagonista a la prèvia del Barça Olímpic de Lió de... Estic flipant una mica, Flaqui, s'ha emocionat.
2: Home, ha sigut un moment molt, molt emotiu, molt emocionant, pel vincle que l'uneix amb la seva germana, amb la seva mare, amb la seva família.
3: És que a la ràdio es percebia, l'Anna Paleta ha volgut d'alguna manera salvar Clàudia Pina, no?
2: És que no podia
3: parlar, però l'estàvem veient al live del Que t'hi jugues i estava plorant.
2: Colpia, sí,
3: s'ha emocionat moltíssim. El missatge de la seva germana, clar.
2: Sí, sí.
3: Suposo que són moltes hores, molt patiment, perquè al final els jugadors, les jugadores són privilegiats, són privilegiades, però hi ha molt esforç darrere i renunciar a moltes coses.
2: No, i que segurament han viscut el procés de la Clàudia des que era petita, dels somnis, dels entrebancs que trobes pel camí, de com ha hagut de lluitar per arribar doncs, a on és ara, a les portes d'una final de la Champions, és a casa i la família la que més coneix per on has passat per poder arribar fins aquí, no?
3: Mira, ens saltarem el guió del programa, perquè hem d'endreçar encara l'actualitat, hem d'explicar coses de la planificació esportiva del Barça, hem d'escoltar el que en principi serà candidat a la presidència del Real Madrid contra Florentino Pérez, d'Enrique Riquelme, però ens demana pas des de la ciutat esportiva de l'Espanyol, la Elena de Diego.
2: Ah.
3: Elena, què tal, com estàs?
4: Què tal, sí que com esteu?
3: Doncs no sé si el nostre convidat d'ara també acabarà plorant com Clàudia Pina, espero que no,
2: bueno,
3: espero que no, en tot cas, si s'emociona... Bueno, és un tio bastant sentimental,
2: sí,
3: per tant no descartem res. És ja amic de la casa, és Pere Milla, que ja la gent el coneix, no? Els oients del Que t'hi juguen saben perfectament qui és. En una setmana ja per respirar, per estar més tranquils i també per somiar, Elena, perquè dissabte... En aquest macrocarrusel que farem i en aquest macro Que t'hi jugues Barça que narrarem, l'Espanyol també juga alguna cosa. Difícil, però no impossible, entrar a Europa.
4: Exacte, sí, que arriba l'Espanyol amb la tranquil·litat de saber-se ja salvat, però afronta aquest partit contra la Real Societat amb l'exigència de sumar els 3 punts, la que seria la tercera victòria consecutiva de l'equip per escalar el màxim de llocs possibles a la classificació, perquè aquí el club també s'hi juga calés i qui sap, com diu, si es dona la carambola de classificar-se per la Conference League i tornar a Europa. Estic amb un Pere Milla que, com l'equip, ha patit aquesta maleïda ratxa de 18 jornades sense guanyar, les mateixes que ell va estar sense marcar un gol des d'aquella remuntada a Sant Mamés al mes de desembre. Ell és expert en marcar gols claus. El seu va ser el primer gol contra l'Atlètic, ara fa poc més d'una setmana, que acabaria significant aquella desitjada victòria que va fer tornar a somriure a l'Espanyol. Ja t'escolta el Que t'hi jugues, Pere Milla, sí que...
3: Pere!
5: Bon dia.
6: Ha tornat Pelé Milla.
2: No, Pere, no parti. Això és l'Espanyol, està clar.
3: Què us heu dit a la sauna amb Quique García?
5: No, encara no hem anat.
3: Ah, no?
5: Ara anirem.
3: Ara ja aneu?
5: Sí, ara anirem. Està gran ja.
6: A ell li convé més que tu, no?
5: Sí.
4: Però allà va, és on feu la conjura abans dels partits, o què?
5: Sí. Demà també una mica.
4: Demà, el dia de partit?
5: Demà no.
4: Ai, demà és divendres, demà no. Perdona. Sí, sí. Ui, ja no sé ni en quin dia estic.
3: Sí, estem a dijous, Elena.
2: Demà presentes, Elena.
4: Sí, no.
3: Demà presentes tu, Elena. Que sí. Ho tens clar,
4: ara
3: eh?
4: Estava... Sí, sí. Ara estava... És que demà no hi ha escoles i aquestes coses ja sabeu que ens trasbalsen una
3: mica. Demà no hi ha escoles?
2: No, demà hi ha escoles no. Que s'han agafat lliure d'acció.
3: Ah, hi ha escoles que s'han agafat lliure perquè els meus van al col·le, eh? Sí, no fotem. Sí.
4: Bueno, algunes tanquen, algunes tanquen. Teniu sort vosaltres, doncs.
3: Ah, vale, vale.
4: No, que deia que el Pere sí que està aquí somrient. Han fet ja l'últim entrenament de la temporada aquí a la Dani Harke, perquè demà ja sí que entrenaran a l'estadi.
3: Pere, heu parlat al vestidor de la possibilitat d'entrar a Europa o és un somni que queda lluny? Perquè hi ha d'haver una carambola, que és difícil, però home, no és impossible.
5: Sí, no, hi ha opcions i nosaltres el que volem és guanyar, no? Ja hem estat massa jornades sense guanyar i bueno, ara hem de guanyar sí o sí, no? Amb més tranquil·litat i davant de la nostra afició.
3: Elena, què ha de passar exactament per a que l'Espanyol pugui entrar a Europa a l'última jornada?
4: Doncs hi ha diverses opcions, sí que, però la més probable, que també és difícil, han de guanyar Espanyol i Atlètic, el Getafe ha de perdre i no han de guanyar ni València ni Rayo. Aquí hi hauria un empat a 4 amb 48 punts i d'aquest empat a 4 l'Espanyol en sortiria victoriós.
3: Per tant, Espanyol i Atlètic Club han de guanyar, Getafe ha de perdre, València i Rayo que no guanyin.
4: No
3: poden empatar,
4: guanyar,
3: però que
4: exacte.
3: No guanyin.
7: I alguna bola de drac que heu de trobar, també?
5: Bueno, però pot passar, no?
7: I tant que pot passar.
3: Escolta'm, veient l'Espanyol queda clar que el futbol és un conjunt d'estats d'ànim, perquè portàveu 18 jornades sense guanyar després d'haver fet una primera volta de Champions, aconseguiu la victòria contra Osasuna i després hi ha una altra contra l'Atlètic Club on ja es va veure un equip que transmetia una altra cosa, com si estiguéssiu alliberats.
5: Bueno, al final han sigut mesos molt complicats, no? On veies que sembla que era impossible guanyar, ha sigut molt difícil. Bueno, jo crec que la victòria contra l'Atlètic va ser molt, molt important, no? Perquè al final trencam aquesta mala ratxa, mala dinàmica que porta l'equip. Al final són molts mesos sense guanyar un partit, que es diu aviat, no? Són 18. Però bueno, després la tria contra Osasuna l'equip va fer un grandíssim partit i bueno, se'ls va veure més suelto, no? Sabem que havíem d'aguantar, de resistir, perquè ho teníem a tocar, no? Per tot el que havíem lluitat durant tot l'any, que bueno, sincerament jo crec que tot l'equip no s'espera arribar a aquesta situació, però és el que ens ha tocat viure i bueno, content per treure-ho endavant.
2: Clar, i després d'una temporada amb aquest contrast, no sé què pesa més pensant de cara a futur. Us quedeu amb la primera volta, aquell és l'Espanyol real, o us fa patir que la temporada que ve no torni a passar o no s'acosti l'Espanyol aquest de la segona volta?
5: Saps què passa? També pot... És que la primera volta potser és massa resultadista, no? Perquè et puc dir que contra Osasuna a casa... Catena la tenia damunt de la línia i la va fallar. Jo, per exemple, a Vallecas la tinc allà a la línia i el cop de cap el fallo. Al final són circumstàncies, no? I quan guanyes, pues, sembla que va, no, voy ganando, no passa nada. No, també has de mirar com has guanyat, no? I, bueno, jo crec que al final el futbol i la temporada et posa on realment et mereixes, no?
3: L'Espanyol tancarà aquesta lliga jugant a casa contra la Real Societat i ja pensant en el futur. Dimarts és quan presenten a Monchi i Elena com a nou director general del club?
4: Sí, avui el club ha fet oficial que serà dimarts quan el nou mànager esportiu, director general del club, ens faci la seva presentació i ens expliqui una mica quin és el projecte que ell té per aquest Espanyol. Sí que la primera gran decisió és si mantindrà o no a Manolo González a la banqueta. Amb aquesta salvació matemàtica ell ha renovat per una temporada més, està per veure si compten amb ell. Deia Manolo l'altre dia que ell òbviament se sent fort per seguir, però que no s'hi quedarà si sent que el club no el vol.
3: Ja heu notat la presència de Monchi, el vam veure al vestidor l'altre dia, però ha parlat molt amb vosaltres, Monchi?
5: Bueno, va arribar i es va presentar i ens va donar ànims per aquests partits que venia. I no sé si l'hem notat o no al camp, però l'equip, la veritat que ha arribat ell, hem fet 2-2.
2: I si de tu depèn...
4: L'efecte Monchi, no?
3: L'efecte Monchi.
2: I si de tu depèn, Manolo, què?
5: És que com no depèn de mi...
2: No, però l'altre dia a Pamplona, sí que després de la victòria, certificada la permanència, tot es manté a Manolo, no? El senyal que els jugadors, passi el que passi, esteu agraïts a la feina,
5: sí,
2: que ha fet.
5: Però, correcte. Jo crec que sempre hem sigut bueno, agraïts amb l'entrenador que ha estat i jo crec que som un vestuari molt, molt humil i que estigui el que estigui, tenim endavant, no? Ojo.
3: Perquè tu seguiràs segur, sí. Dic, tens contracte fins al 2027, és a dir, encara et queda
5: bueno,
3: una temporada més.
5: Segur, segur, segur no ho sé.
2: Epa.
5: No, epa no, ha arribat Monchi. Manolo té contracte.
6: La típica empresa que et pillen al Gurou.
2: No? També és veritat, també és veritat, tens raó.
5: A, a casa tots. No, no, sí, sí, jo aquí estaré. Si no em diuen el contrari, però bueno.
3: Ho veus com és un seguro de, una assegurança de rigures, sí, sí, per a mi. Estem a... Mira, aprofito, Luca Peros, que s'ha quedat, ha vingut al bar i s'ha quedat, estava atentament escoltant a Claudia Pina. Com s'ha emocionat, Claudia Pina?
8: Sí, lindo.
3: Está bien que los futbolistas, las futbolistas se muestren como son, ¿no?
8: Yo trabajo en este mundo de emoción y empatía.
3: Claro, pero
8: y...
3: tú no eres fiable.
6: Tú lo finges, tú lo finges.
3: Claro, tú lo finges. Tú te puedes poner a llorar ahora y estás mintiendo.
8: Me vas a poner a llorar ahora también. No, es... El apoyo de familia es algo increíble. Y la emoción que te saca del cuerpo, del alma, del corazón, era obvio con ella. Y es precioso.
3: ¿Le quieres decir algo a Peremilla? Podría ser actor. Mira, ¿has visto? Porque le estén viendo también.
8: Depende de si llora tan honesto.
3: Es expresivo, es expresivo.
8: Es muy expresivo, eso es verdad. Es muy buen jugador, enhorabuena. Y han hecho mucho esta temporada. Y nada, si puede empezar a llorar ahora justo en un momento como Claudia... Enhorabuena, venga. A ver.
3: No sé si ets molt de sèries. Sí? Ets molt de sèries tu o no? Ets de veure sèries, pel·lícules i tal o no?
5: No.
6: Què fas tu?
5: No ho sé, sóc pare ja.
4: No te'n recordes,
6: com
4: ja,
6: es nota,
4: no?
6: L'altra
4: vida.
5: Lo que faig és vesteixo de l'Espanyol i jugo a la pilota. Sí, algun cop m'ha vist algun vell passejar amb la samarreta de l'Espanyol i duen pensar, què fot aquest?
3: Ah, perquè vas pel carrer amb la samarreta de l'Espanyol?
5: Sí, sí, amb la meva samarreta, sí, sí, clar. Me la fa posar, diu, papa, tu també en espanyol. I jo, vale, hijo.
3: En sèrio?
2: Ah, que bo.
5: Sí, sí, sí.
3: Hòstia, boníssim.
4: Que aneu al parc a jugar a la pilota vestits sí. De l'Espanyol, els dos.
5: Sí, sí.
4: Sí,
5: sí, t'ho dic en sèrio.
4: O ets competitiu també jugant amb el teu fill petit.
5: Un dia anava passejant per allí, per on vivim, i van sortir uns veïns i a demanar un autògrafo i van quedar així com dient, però què foten la samarreta aquest?
6: Clar, sí, sí, sí.
3: És home, és un impacte anar pel carrer i veure Pere Milla amb la samarreta de Pere Milla, de l'Espanyol. La gent deu flipar, sí o no?
5: Sí, sí, correcte, però bueno. Al final, quan un es pare, ho fa tot.
3: Sí, exacte, és tot el que diguin els fills.
6: Bueno, però la gent sí, que va pel carrer i es troba... Que no és una crisi d'identitat, és que es para.
5: Sí, sí, correcte.
3: El dissabte, Elena, serà un partit especial per a una llegenda de la nostra ràdio.
4: Una persona que ha seguit molts anys a l'Espanyol, que en poques setmanes, ja no ho podem dir quasi ni mesos, es jubilarà, passarà a cuidar la Clàudia, la seva neta, i a viure la vida, i és el Xavi Saissó, i l'Espanyol ha volgut tenir un gest també de cara a aquest Espanyol Reial Societat. Crec que veurà el partit en la millor situació possible del camp, des de la llotja de l'RCD Stadium.
3: Sí, gràcies a l'Espanyol per convidar el Xavi Saissó a la llotja. És veritat que vas fer durant molts anys informació de l'Espanyol.
9: Sí, a més puc dir, sí que sóc un periodista que ha fet narració de l'Espanyol als tres camps de l'Espanyol.
3: Ah,
9: és a dir,
3: sí?
9: Jo vaig fer Carrusel Deportivo a Sarrià, a Montjuïc i ara a Cornellà. Per tant, estic molt, molt content d'haver-ho fet, d'haver seguit l'Espanyol als tres seus camps i ara pues, que m'hagin convidat en aquest partit de dissabte. La veritat és que estic molt content i em fa molta il·lusió. I tinc una pregunta pel Pere Milla.
2: A veure.
9: No, que si, Pere, si fas un gol, pues, escolta, assenyala la llotja, que estaré allà.
6: Ja se'n va dedicar un,
3: A més, és una bona celebració perquè... Molta gent es pensa...
5: El dedito acusador.
9: El dedito acusador.
3: Molta gent es pensarà que és a Alan Page, no?
5: O a Monchi. O a Monchi. Què fot aquest? Està boig. Aquí senyala així.
6: Que fes una X. Una X i a la llotja.
3: Que ja va fer la L.
6: Una X i a la llotja i funcionarà. Fes una X i a la llotja. Ja veuràs que Monchi com et signa la renovació.
3: Pere Milla va prometre que si marcava un gol en un partit el celebraria fent la E de Lleida,
5: sí,
3: la E de Sitges,
5: i
3: ho va complir, ho va complir. Vols que et digui una cosa? Els meus fills em van regalar aquesta foto el dia del meu aniversari. Sí, em van regalar aquesta foto el dia del meu aniversari.
6: La té encara.
9: Sí, que la tens a la redacció, no?
3: A la taula de la meva redacció, Pere, hi ha una foto de Ronaldinho i la teva celebrant el gol.
5: Els dos millors. Sí. Màgia.
3: Màgia.
9: Escolta, que anava a dir que ja estarem, no? Vull dir que tant de bo pugui veure un gol del Pere Milla, tot i que juguen contra la meva Real, també, per tant, tindré el cor dividit.
3: No, ni dividit ni hòsties. Ells ja ho tenen fet.
2: Home, ja juguen a Europa.
3: La Real?
9: No,
3: la Real ja ho té. Per tant, deixa estar de la Real.
9: Això dic, un hat-trick del Pere Milla, va, vinga.
2: Va, una maldat, Pere. L'Espanyol i l'Atlètic esteu guanyant. El Getafe està perdent. El Rayo no està guanyant i necessiteu un gol del Barça Mestalla perquè per anar a Europa. Què passa aquí? Confiem o no?
3: Hòstia, ets dolent, Flaqui.
2: Molt, sempre, ja ho saps.
3: Ets pervers.
5: El Barça?
3: Sí,
5: clar,
3: clar.
10: Si han guanyat la Lliga.
3: Si marca el Barça, es classifica l'Espanyol per Europa. El celebrem?
5: A veure si arriben a xutar a posta, no?
3: Oh!
5: El dia de Roma.
9: De bona, aquesta.
5: Que cabrons.
2: A veure, és el guió que ens ha passat l'Helena, eh? Vull dir, no...
3: Més enllà d'Europa, Helena, l'Espanyol
4: ha jugat... No.
3: Més enllà d'Europa...
4: Ara l'ensenyaré al Pere perquè vegi que no.
3: Helena deia que l'Espanyol ha jugat també diners, perquè no és el mateix acabar en una posició que en una altra, la Lliga.
4: Clar, i és que aquesta temporada és tan boig aquest final de Lliga que és que poden anar des de la vuitena posició fins a pràcticament a les posicions de... Les últimes que no descendiran, òbviament, però és que 3 punts, el que passi aquest cap de setmana, condicionarà molt cada 8è o 14è a la Lliga. Per tant, és un partit que la gent, a més, ha preparat una rebuda a l'equip multitudinària d'aquelles de partit de gran final, és a dir, que s'espera un molt bon ambient a l'estadi per veure si arriba aquesta tercera victòria consecutiva.
3: Esperem que sí. Pere Milla, que acabeu bé l'última jornada, que Monchi es porti com s'ha de portar i que la temporada vinent l'Espanyol... Per què rieu?
4: No,
5: perquè
10: sempre té aquest riure de darrere de la classe, saps? De seure darrere de la classe.
2: Sí, d'última fila, eh? D'última fila.
3: Sí. Però, qui ha tirat aquest tupé?
5: M'esteu despedint ja?
3: Ah, no? Vols quedar-te? Vols quedar? Està feliç, eh? I a gust, eh? Sí. Li quieres preguntar a Boruca?
5: M'ha d'invitar un dia allà a la ràdio.
2: Home, quan vulguis.
3: Fem un programa especial.
10: Vine demà.
5: No, especial no, que l'últim cop que vaig fer un especial que vaig anar allà amb el perigo que vola...
2: Es va liar una mica.
5: Vam estar a 18 sense guanyar.
10: Hosti, és que t'anava a dir, estàs satisfet amb aquesta entrevista? És a dir, tu pensa que fa 4 dies vam entrevistar Fermín.
5: Sí, m'ho vaig passar molt bé. I aquí també.
8: Nada, mucha mierda este sábado por mi parte, a vosotros.
3: ¿Es verdad que los actores os decís mucha mierda antes de...?
8: Sí, o break a leg, que rompes las piernas. Son muy supersticiosos.
3: ¿Pero por qué os decís mucha mierda?
8: No quieres decir algo positivo. En inglés es break a leg.
3: Ah, sí, en inglés es que te rompo la pierna.
8: Sí,
3: soy raro, los actores.
8: Violento.
10: ¿Te han dicho, Mai, Pérez, rompe una pierna?
8: Sí, no, por favor, no con nadie.
5: A mí lo que digo es, venga, va, suerte. ¿Suerte? ¿Suerte para qué? ¿Suerte para qué? No.
8: Ah, mira, hemos hablado antes. Necesitas unas veces un poco de suerte en este deporte, ¿no?
3: Pero de buena suerte.
8: Sí, buena suerte.
5: Ah, correcto.
8: Vivimos con mala suerte todos, ¿no? Unas veces. Me voy a emocionar ahora, perfecto.
3: Ai, no sé, què més vols que et preguntem, Pere?
2: Sí, has trobat a faltar alguna cosa.
10: Estaràs d'acord que ha sigut una temporada una mica rara, no? O sigui, com l'heu anat vivint? És a dir, des del moment en què comença a semblar que aneu a Europa.
5: No et coneixem aquesta veu.
10: No, ja, sí. Bueno,
3: t'ho juro que anava a dir el mateix.
2: Sí, quan es posa seriós el Bermuda. No.
10: Però és que ha sigut una temporada raríssima. O sigui, com...
2: Que facis alguna veu.
3: Que li facis alguna veu.
10: Si escoltes alguna cosa, m'ho dius. Si tu escoltes aquí alguna cosa en els passillos, em dius, perquè jo també vull saber amb conmigo què passa.
5: ¿Este quién es?
4: Manolo.
5: Manolo, muy mal. Has fet molt malament.
6: Fes-li Vini, va.
5: Sí, el Vini.
10: Si ya te hice una carta a ti, tú, tonto, ¿por qué no marca un gol, gilipolla? Que era un gilipolla. A segunda...
6: Això era el que t'anava el Pere.
10: Luego va a pedir mi camiseta, tu tonto. Buah. Va a pedir mi camiseta, tu, gilipolla. Buah,
5: com em van passar el vídeo de tots els meus amics. Buah, és boníssim.
10: Es que tú al árbitro, ¿por qué le dices eres malísimo al árbitro?
5: Ya, es que es muy mala mena.
11: Muy mal. Te tiene que decirle gilipollas, tonto, filho de puta. Está también loco, está muy bien.
9: Está loco.
11: Está loco. Está loco. Es que claro. Tú eres tonto. Es que eres tonto.
6: Muy bien.
11: Pues ya está.
6: Ahora sí, ¿no?
11: Ahora sí.
6: Ha echat el que volia.
3: No volia marxar sense la imitació de Vinícius.
6: Hòstia santa.
3: Aquesta era la clau.
6: Quin monstre hem creat, la mare.
9: Ai, Dios mío. Recorda de fer la X, mirant cap a la llotja.
11: Sí, i senyalar-te també.
3: Estaràs a la llotja,
9: Sí, sí, ja estarem. Sí.
3: Pere Milla, que no perdis mai la simpatia, ho agraïm molt. Ho agraïm molt nosaltres i jo crec que ho agraeix molt la gent, els oients. Perquè al final, òbviament, l'important és el que feu al terreny de joc, però no, també veure com connecten amb els jugadors i tal, és molt guai, és molt guai. Seguiràs les eleccions del Madrid, per cert, ja que tu t'has mostrat obertament madridista.
11: Les què?
3: Les eleccions. És normal que com a madridista preguntis les què quan et traiem el tema de les eleccions.
11: No, t'havia escoltat. No, m'és igual. Sí, no.
3: Vale. Saps que es presenta suposadament un tio contra Florentino Pérez, Enrique Riquelme.
11: No. Voy a dar un bombazo.
6: Ay.
3: Uy. Ay.
11: Va. José Salinas.
3: Sí.
11: És familiar.
4: Què dius ara?
11: Sí.
4: De Riquelme.
11: Perquè la seva nòvia és familiar de... Así que cuando se case, familiar.
4: Ya le va a decir. ¿Fichará para el Madrid? Sí.
11: Le va a decir, Salí, ¿te vas a presentar? ¿Te presentas?
6: Hòstia santa.
11: Sí.
6: Estem tots amb la cara.
11: No, i jo sabia lo de les eleccions per això, perquè m'ho va dir Salinas.
6: Ah, mira.
4: Que es volia presentar.
11: Que el que es volia presentar era aquest, no sé ni qui és.
3: Hòstia.
11: Venga, Qué datos os he dado, ¿eh?
3: Que un futbolista vingui a donar-los la notícia a uns periodistes al programa, el que t'hi jugues és tremendo.
11: Com es diu el que els vols presentar?
3: Enrique Riquelme.
11: Titular. Riquelme és familiar de Salinas, jugador de l'Espanyol.
4: Pere Milla, 2 punts.
3: Vale, increïble, tio, sí, m'encanta.
6: Hòstia santa.
3: Una abraçada molt forta.
6: Grande.
11: Bueno, va, cuideu-vos molt.
6: Que vagi bé.
3: Insuperable, És insuperable. O sigui, quan es retiri, ve a la ràdio directe,
6: Se va a fitxar.
10: Home, i tant.
3: Directe,
10: I si no? I si no es retira, també.
3: Bueno, clar, si vol, nosaltres ho fem compatible.
6: De moment ja ha dit que vol venir un dia a l'estudi. Ha dit que vol venir un dia a l'estudi.
3: Vols saber,
9: vol saber si per què diuen molta merda els actors?
3: Per què?
9: D'on ve el tema aquest? Ve del segle passat. Perquè al teatre s'anava amb carruatges. I aleshores, com més excrements de cavall havia a la fora del teatre, volia dir que la funció més plena estava.
6: Més gent hi havia,
3: clar.
9: Llavors, per això deien, molta merda, que hi hagi molts cavalls.
8: Sí. Mucha gente, mucho público. Sí.
3: Ahora, nosotros un futbolista...
6: Eso es primera noticia para mí.
3: Nos da la noticia, pero a ti, un periodista, te explica de dónde viene tu oficio.
8: Hoy es un día raro, ¿eh?
9: Sí, puedes hablar.
8: A ver, ¿cuánta caca habrá adelante del Camp Nou?
3: ¿En qué proyecto estás ahora, Luca Peros?
8: Tengo una peli en Madrid en el verano y tengo un estreno de una comedia francesa el mes que viene, por fin. En París, eso tengo muchas ganas de verlo.
3: ¿En francés?
8: En francés. Yo mi personaje es en francés, serbio y inglés, pero la peli es en francés.
10: A subtituláis, imagino, ¿no? Porque,
8: ¿cómo?
10: Subtituláis, porque si tienes que hablar estos tres idiomas para entender la peli.
8: No, me cortan la... ¿Cómo se dice, Lisha?
3: La yugular.
8: Sí, no.
3: ¡La yugular! No llega tanto.
8: Para los perros, o como se dice.
3: La correa.
6: És que sí que és molt detallat. És molt detallat.
3: Sí. I què deia Solde, perdona?
12: No, deia que diu que són així supersticiosos. El tema del groc, de què ve? El tema de que no poden anar de groc, de amarillo.
3: No, això li has de preguntar al Saison, no a Caberos, que no sap ni lo del molta merda, imagina't.
9: No, aquest no el sé,
8: No, esto sí, esta historia es interesante. Tiene razón. No, hay mucha superstición en el teatro y varias cosas. No sé, puedes vestir en color lila,
9: amarillo,
8: en rock, señor. No puedes silbar en el teatro, porque eso antes era como un aviso de los técnicos si algo estaba cayendo. De arriba en el proscenium, y es por eso han silbado. Y ahora no puedes silbar en el teatro porque es mala...
2: Las normas no escritas del teatro.
8: Sí.
3: Vaya, vaya. Va, 12:53, hem alterat el guió del programa perquè ha sortit Clàudia Pina, després Pere Milla, i òbviament el directe i els protagonistes manen, condicionen, però tenim temps encara abans de tancar la primera hora de Què t'hi jugues, d'endreçar l'actualitat.
2: Doncs vinga, som-hi.
13: Què t'hi jugues presenta... L'actualitat del dia.
2: Amb el Xavi Seixó comencem parlant de l'Aston Villa d'Emery, que va guanyar l'Europa League.
9: Doncs així és, els anglesos derroten 3-0 al Friburg. Feia 30 anys que l'Aston Villa no guanyava un títol. És la cinquena Europa League d'Emery que va sair al larguero.
14: De 15 partidos que hemos analizado de las últimas finales, analizando, quiero decir, el resultado y los equipos que había, pues no siempre ganaban los favoritos. Entonces, podíamos sentirnos favoritos, pero a la vez teníamos que demostrar dentro del juego. Porque en una final pueden pasar muchas cosas que si claro. No las dominas, no las controlas, sí, incluso sí. Las emociones de algo que vaya en contra al principio, pues te pueden, lógicamente, pues llevar al otro lado. Y hemos hecho un partido muy serio desde el principio, muy serio, respetando mucho al rival, y en base a ello hemos seguido capaces de decir, bueno, ¿somos favoritos? Pues en el terreno de juego.
2: Totalmente.
14: Y a partir de ahí hemos ganado el partido.
2: Arxivat el cas Rafa Mir per presumpte racisme sobre el jugador de l'Espanyol, Omar El Hilali.
9: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola diu que no hi ha proves i afirma que s'ha d'imposar la presumpció d'innocència del jugador de l'Elx. Els fets es van produir el passat 1 de març, quan el defensa de l'Espanyol va parlar amb l'àrbitre per acusar a Mir de que li havia dit «viniste en patera», qüestió que va ser reflectida a l'acte.
2: Es compleixen 20 anys de l'Operació Puerto.
9: És la trama de dopatge que va canviar la història de l'esport espanyol. Personatges com el doctor Eufemiano Fuentes o Manolo Sainz van ser investigats. El Tour no va permetre prendre la sortida de ciclistes com Jan Ullrich. Al final, tots els investigats van ser absolts.
2: En bàsquet s'ajorna la reunió Xavi Pasqual Laporta.
9: Tot sembla indicar que serà la setmana vinent després de la final de la Champions femenina. Aquest retard no és una bona senyal després que el tècnic hagi reiterat a Juste i Massip que pagarà la clàusula per anar a Dubai.
2: La penya es classifica pels play-offs.
9: Els vertinegres guanyen a Tenerife 98-100 després d'una pròrroga i es classifiquen pels play-offs. Jabari Parker, 18 punts i Ricky, 17 els millors. Va debutar el nou fitxatge, Giannis Morant.
2: A la NBA, mentretant, en marxa les finals de conferència.
9: En l'oest, aquesta matinada, Oklahoma 122, San Antonio 113. La sèrie empatada a 1. En l'est, recordem, New York domina 1-0 a Cleveland.
2: En el giro apareix Enric Mas.
9: El ciclista balear, descartat ja per la general, va estar en l'escapada bona del dia, però no va poder en l'esprint amb l'equatorian Narváez. Va ser segon. El portuguès Alfonso Eulàlio continua de líder.
2: I tanquem amb un rècord preocupant a l'Everest.
9: Sí, perquè ahir la Junta de Turisme al Nepal va informar que 270 persones van fer el cim en un mateix dia per la ruta sud. La xifra és preocupant i la imatge encara més. Alpinistes fent cua per fer cim a la muntanya més alta del planeta. No ha servit de res l'augment del preu del permís fins a $15,000 per persona. El següent pas, això ho dic jo, serà posar un caixer i un restaurant de menjar ràpid al cim de l'Everest. Això, temps al temps, ja ho veuràs. Molt bé.
2: M'has dit alguna cosa i no t'he escoltat. Deixa-te clar, t'ho dic.
11: Et deia que diguessis, i en construcció, Joan Laporta.
2: Ah, i en construcció, Joan Laporta.
11: Exacte. Doncs mira, la qualitat en construcció, l'únic que t'he de dir és que la qualitat es nota en els acabats i a EMCAT i tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, absolutament tot, amb els preus més competitius i l'assessorament que necessitis. Material building by EMCAT. EMCAT.cat.
2: Millor construcció per la meva buida.
11: Passa res. Ja, uns tenim una edat.
3: A la segona hora del Què t'hi jugues parlarem de la planificació esportiva del Barça. Mira que cuando el equipo iba segundo detrás del Madrid ya nos dijiste, esta liga se va a ganar.
8: Sí, eso era en febrero, algo así, finales. Finales de enero, ¿no? Y yo te he dicho que no, tiene que jugar Marc Bernal y vamos a ganar la liga limpio y fácilmente. Eso es lo que te he dicho yo, ¿no?
3: Sí, y eso es lo que pasó.
8: Exactamente.
2: ¿Y quién ganará el Mundial? ¿Quién ganará el Mundial, ya que lo aciertas todo?
15: ¿Pero no te caigo bien o qué?
8: Croacia. No, tristemente no, pero no sé.
2: En Rusia estuvisteis a punto, finalistas.
8: Sí, estuvimos muy cansados. Teníamos ya 7 partidos jugados con 3 prórrogas, ¿sabes? Y ya, qué pena. Griezmann y su salto con una falta, esa el faltita, primer gol, no le tocó Brozovic, ya, es una trauma mía, personal. Hay equipos brutales, España, Francia tiene 3 equipos, es increíble.
3: Amb Luca Peros, l'actor, comentarem també la planificació esportiva del Barça, que ens explicaran el Santi Ovalle i el Nil Solà, i hem de parlar del Madrid i del cas Negreira.
16: Cadena SER i SER Catalunya.
15: referents amb tu.

presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: S'han de tancar alguns detalls abans del Mundial, no gaires, perquè s'ha d'esperar primer a l'1-1. Ja explicàvem ahir i al VAR aquest matí que en converses entre la Lliga i el Barça, la Lliga li ha traslladat al Barça que amb tot el que ha fet és probable o possible que el juliol entri a la norma de l'1-1.
1: Ja vam explicar que el més important és que els 32 milions d'euros dels seients VIP s'ingressin, o almenys algú firmi que els ingressarà.
0: Bueno, a part d'això, la Lliga, el que li diu al Barça...
1: Però a part d'això, però és que és un això bastant important, aquest.
0: Sí, però bueno, però entenc que si li han dit això és que ho faran. També, o sigui, necessiten 30, els 30 milions aquests. A part d'això, a les converses, la Lliga li ha valorat al Barça diferents aspectes. Les reobertures del Camp Nou, que li generen ingressos. Això li donen per bo que
1: perquè
0: va increixent.
1: El clàssic van ser 16 milions d'euros de taquilla.
0: Més de 16, màxim històric a la història, a la història d'un partit al Camp Nou.
1: Tenint un camp amb 60.000 espectadors, imagina't quan siguin 105.000.
0: Això, els estalvis de fitxa i de massa salarial que està fent, que, per exemple, el de Lewandowski no incideix directament a General Fair Play, però t'estalvies 40 quilos de massa salarial de cara a la temporada vinent. Patrocinis que està obtenint.
1: Però això de t'estalvies 40 quilos, d'on surt?
0: Bueno, que la massa salarial, si fins ara era 500, ara...
1: Sí, però amb Lewandowski no t'estalvies 40 quilos de massa salarial.
0: Sí, home,
1: no,
0: 26 sí, més amortització.
1: Sí. L'amortització de quan és?
0: Bueno, 11. No és... clar, 11 50, més els variables.
2: 50 i pico milions més entre 4 temporades, és això.
1: Però són 11, o sigui, 26 més 11 són 35.
0: 37.
1: 37, sí.
3: Perdoni.
4: Liberació de Maximiliano.
1: Sí, però va redoneix cap a dalt.
0: Cony, perquè hi ha variables, també.
4: Perquè és liberació.
0: Perquè els 45 són, són més 5 en variables.
2: Sí, recorda que per guanyar la Lliga, 600.000 euros.
3: 600.000 euros,
1: sí. Va, ho has arredonit, que un 40, vale.
0: No, és, o sigui, és el càlcul que fa el club, és un càlcul que surt del club, no meu. Parlant de 40 milions de Lewandowski.
1: Que no són tants. Són menys.
0: Bueno, però potser són 38,8 o 39, o sigui, arrodonim a 40. Això, ja m'he perdut. Per on anàvem amb la Lliga?
1: Que Lewandowski et permet estalviar.
0: Sí, correcte.
1: No genera fair play, però et permet estalviar.
0: Bueno, amb tot això, la Lliga li diu al
1: Barça... Per exemple, si et genera fair play, el vendre a Ansu Fati, que en aquest cas sí que t'estalvies també la fitxa, perquè és jugador que té contracte amb el Barça. És el que he explicat alguna vegada. És a dir, amb Lewandowski t'estalvies una fitxa alta si te'l quedes, però com que acaba contracte, no generes fair play si marxa. El generaràs amb Ansu Fati, amb ell sí.
0: És una de les coses que volen tancar, a veure si poden, abans del 30 de juny, a la venda definitiva d'Ansu Fati al Mònaco per generar aquest espai salarial. També ho volen fer abans del 30 de juny. I una altra cosa que volen fer abans del 30 de juny, o que estan intentant, o abans del Mundial, és el tema de Rashford. S'ha d'acabar de decidir, ja ho explicàvem ahir, s'ha d'acabar de decidir què passa amb ell, però Flick li ha dit a Rashford: si és per mi, tu et quedes. Si depèn de mi, et vull a la plantilla.
1: Però...
0: Dit això també li ha traslladat Flick a Rashford, eh? Dit això, la decisió no és única i exclusiva meva. També depèn d'altres variables. Salaris, amortitzacions, que la direcció esportiva faci la seva valoració. No depèn exclusivament de mi. Això és el missatge que li ha enviat Flick a Rashford. I Rashford, el que li ha dit al club, a través dels seus agents, és: jo, si he de fer sacrificis a nivell salarial, una rebaixa. A nivell d'allargar anys de contracte i repartir aquest salari i l'amortització d'aquests 30 a 4 o 5 anys, estic disposat a fer-ho. Vull posar totes les facilitats per quedar-me al Barça.
1: Però una rebaixa salarial no és el mateix que ampliar un contracte per compensar el que no cobres en un any.
0: Però ell ja va fer una rebaixa salarial del 25%, està disposat a mantenir aquesta rebaixa salarial respecte a la fitxa que té el United, i a part, amb aquesta rebaixa feta, diu: si en comptes de pagar-m'ho en 3, m'ho vols pagar en 4 o en 5, no tinc cap problema. I això li trasllada. Estan buscant opcions. Rashford es vol quedar. El United juga... O sigui, el Barça el que vol és rebaixar els 30 quilos respecte al United. El United li ha dit: no te'l torno a cedir, no vull fer una altra sessió. I, a part d'això, no vull rebaixar els 30. El Barça creu que sí els pot rebaixar, aquests 30 milions, però el United està jugant amb que Carrick, això és el que ha traslladat al United, Carrick, entrenador, no està en la mateixa situació que l'entrenador anterior. L'entrenador anterior no el volia ni veure, a Marcus Rashford. I Carrick, que el coneix, que ha estat company seu, diu, a mi Rashford no em fa nosa. Si ha de venir, jo utilitzaré Marcus Rashford. I això és amb el que juga el United en aquesta negociació. Així estan les coses, i a veure si es pot tancar, és la voluntat fer-ho, tant del club com de, del jugador, fer-ho abans del 30 de juny. Sí, sí, si poden, sí. Si poden, sí.
1: Bueno, si troben algun jugador millor, Rashford no continuarà. Una altra cosa és que el trobin. Comptant els diners que han d'invertir en el davant de centre...
3: Jo crec que abans era molt clar que no es quedava, i ara potser doncs, amb el Flick l'ha convençut en aquests últims partits i veuen que el jugador vol quedar-se, però veurem què passa amb Rashford.
0: I que no troben res que doni els mateixos números a aquest preu.
1: Bueno, estem a dia 21 de maig, encara no ha acabat ni la temporada, per tant, l'estiu serà llarg.
4: No sé si en el cas de Rashford es pot allargar gaire, però no sé si aquesta clàusula 30 té una data límit o...
3: Juny, finals de juny.
4: Veus?
0: Sí, un primer
1: ajut. Però el Barça ja ha dit que no pagarà els 30 milions.
4: Bueno, però igual, si la vols negociar, si dius, no sé, has d'anar una miqueta...
3: També t'arrisques que si ho fas al juliol et pot demanar 45
1: clar,
3: o...
1: Sí. No, per Rashford no et demanaran més al juliol que al juny.
0: Bueno, Cancelo... És un altre dels jugadors que aquest sí que hi ha consens a totes les àrees del club. Cancelo el volen, se'l volen quedar. I pel que han parlat amb l'Al-Hilal, no hi haurà problema a nivell de traspàs. És a dir, és una cosa que o gratis o amb preu simbòlic, i amb la rebaixa salarial que Cancelo ja s'ha fet per venir aquí, perquè Cancelo també ha traslladat que ell vol seguir i que el tema del salari ho arreglaran.
1: Què més?
3: Més coses. Hi ha un nom davanter del juvenil, Hamza Abdelkarim, que ahir va convocar Egipte per la llista absoluta del Mundial, que ha generat bastantes bones sensacions en els últims mesos, que va marcar un hat-trick el dia que el Barça juvenil va guanyar la Lliga. Va al Mundial, s'està revaloritzant, el Barça el va obtenir cedit amb opció de compra. Es pagarà aquesta opció de compra... Ja el club ha decidit això, 1,5 milions d'euros, i en principi el més normal és que aquests números, més el Cavis Flick, i tenint en compte que és un davanter, que té sèries opcions de fer la pretemporada amb el primer equip. És veritat que n'hi ha el Mundial, s'ha de tenir en compte que segurament Egipte doncs, no passarà en principi masses fases, per tant, Hamza Abdelkarim, un nom que en principi, si no hi ha novetat, tindrem a la pretemporada del primer equip i que el Barça incorporarà pagant 1,5 milions d'euros al Al-Ahly.
1: És bo aquest davanter?
0: Home, tenen moltes il·lusions dipositades. Està jugant al juvenil, no està jugant al Barça Atlètic per un tema burocràtic. Se l'ha de veure un nivell superior de competitivitat, però
3: 2008.
0: Té bona pinta.
3: 2008.
0: Té bona pinta.
5: Mare de Déu. No, és que clar, és que venen jugadors de fora i els posen al juvenil.
1: Va al Mundial aquest tio, eh?
4: Amb Egipte.
1: Un jugador del juvenil del Barça
5: clar,
1: jugarà al Mundial a la seva selecció
5: amb Egipte. I també va al Mundial, no, no et fot.
0: El Haaland egipci, li diuen.
4: Per cert, que qui ja sap oficialment que no anirà al Mundial és Ter Stegen, ha sortit a la llista d'Alemanya, Ter Stegen es queda fora, sí que hi va Manuel Neuer.
3: Que serà titular.
0: Clar.
1: Amb 41 anys.
4: Amb 40-41 anys.
1: Sí, crec que fa els 41.
4: Pues...
6: Escolta, el que a part de fitxar hem de veure com generem massa salarial. L'Ansu Fati molt bé, però
1: no,
6: jo ara...
1: acaba de complir 40 anys.
6: Necessito
1: 27 de març.
6: Escolta, necessito que venguem bé, per generar fair play. Per tant, som-hi tots. Hola! Hola, sóc en Joan, president del Futbol Club Barcelona. Estàs cansat dels teus jugadors? Necessites fer nous fitxatges per dur el teu equip a l'estrat més alt del futbol? No et perdis les valuoses ofertes de la Tienda en Barça.
7: Tienda en Barça.
6: Busques un nano que doni zero problemes perquè sembla que vagi fumat la majoria del temps? No deixis passar aquesta oportunitat per fitxar el Jules Koundé. Koundé más de lo que cuesta, perquè per només 40 milionets tens un lateral que sembla nascut a Jamaica. Recomanat per 9 de cada 10 perruquers. I pensa que surt barat perquè ve inclòs amb un armari de roba estrafolària que encara és més cara que ell.
7: La Tienda en Barça.
6: Busques un central fort i contundent? No et perdis el Ronald Araujo, un noi molt maco que defensarà els teus colors amb coratge i valentia. També pot jugar de lateral. Recomanat per 9 de cada 10 carnissers i 8 de cada 10 jueus. El desè carnisser serà que l'ha vist en algun partit de Champions. No li feu cas. Regularitat no garantida.
7: Tienda en Barça.
6: El migcentre que vol tot a Anglaterra es diu Marc Casador. Un noi que un dia va jugar durant 3 mesos i semblava la reencarnació del propi Beckenbauer. A sobre hem descobert que celebra els títols amb l'afició jugant-se-la que la gent es torni boja i se'l mengi com si fos la pel·lícula del Perfume. recomanat per 9 de cada 10 podcasts de flipats. Si en el seu moment vam colar l'Oriol Romeu, ara, per collons, aquest nano n'ha de valdre mínim 40.
7: La tienda en Barça.
6: Vols un davanter que mossegui com un tauró? No deixis passar l'oportunitat de comprar un davanter de la selecció espanyola. Ferran Torres, no Fernando Torres, Ferran Torres. Recomanat per 9 de cada 10 criptobros, perquè té una mentalitat d'aquestes que agrada als sorats.
7: La tienda en Barça.
6: I a la secció d'ofertes busques una màquina de fum que a sobre s'hi pugui posar de porter? No deixis passar l'oportunitat de fitxar el porter més carismàtic de la història recent, el pulmó negre que tot vestuari necessita, un home que trenca totes les estadístiques de gols encaixats, però no direm en quin sentit per no trencar l'emoció. Recomanat per 9 de cada 10 empreses tabaqueres. Li diuen Tech perquè és d'un nom impronunciable. Costa 2 milions. Paguem nosaltres.
1: Ai, 9-3-3-4-4-14-11... Telèfon pel concurs imbècil, Grupo Frontera, divendres 26 de juny a l'Olímpic de Badalona. Dues entrades poden ser vostres. 9-3-3-4-4-14-11.
8: Què t'hi jugues?
9: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
10: La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
11: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
12: Resveratrol polígonum cupidatum.
13: No es un idioma alienígena, es ciencia. Regis Cardio, el complemento alimenticio que ayuda a favorecer la salud cardiovascular y a combatir el envejecimiento celular. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
14: También está en oscuro, muy de moda ahora.
15: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
14: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
16: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
17: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
18: Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
19: Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
18: No quiero meterme en un revolving, que sabes cuando entras, pero no cuando sales.
19: Pues entra en mejoratuprestamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
20: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
21: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
22: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en audi.es.
23: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
24: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
25: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
26: Què t'hi jugues? Amb el sic-sic-sique i el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-i.
27: Escolteu-me una cosa, tots els que esteu escoltant el què t'hi jugues, seguiu-lo escoltant. Diem veritat, diem tonteries, el que vosaltres vulgueu. Però el que sí volem sempre és que tingueu molta salut i 7 lleves a cada un per mirar endavant.
26: Què t'hi jugues?
1: Tens música, Willy, del Grupo Frontera, que és una banda nord-americana de Texas amb arrels mexicanes, eh? 9-3-3-4-4-14-11, 9-3-3-4-4-14-11, són aquests.
0: Que guai, eh?
1: 93344-1411. Dues entrades poden ser vostres pel concert del divendres 26 de juny.
2: De juny.
1: 26 de juny a l'Olímpic de Badalona. Qui guanya el concurs imbècil? Hola, Edgarita, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: S'emportarà aquestes dues entrades. Qui perdi?
2: Qui perdi un llibre que es diu Relaja la raja. Vale? Ja, no he entrat a veure... Va de respiració i no sé, no he entrat molt. Però sí, sí, entre el llibre Relaja la raja i el concert aquest, que muy mal se tiene que dar para que no... Després del concert aquest, perquè veus que la musiqueta ja demana... Demana coito.
1: Grupo Frontera.
2: Sí. Grupo Frontera, però veus, sí, i això sona que demana guerra. Sí, sí. I Relaja la raja. La química màgica de l'aire. Bueno, una abraçada,
1: vale,
2: a l'autora.
1: Grupo Frontera, dues entrades pel concert a l'Olímpic de Badalona, d'aquesta banda nord-americana de Texas amb arrels mexicanes. Qui perdi s'emporta un llibre. 933-44-14-11, concurs imbècil en breu.
0: I, per cert, si voleu anar... Escolta, ja que hem de generar massa salarial, jo la massa salarial la vull per anar a fer un Cupra León híbrid. Un bon Cupra León que pots tenir només d'anar a Cupra Letament i Motor. Li dius, escolta, vull un Cupra León.
2: Sí.
0: Aquí el tens.
2: No,
0: no, no, ja t'espera't, que ens arriba d'aquí no sé quan, ens arriba no sé què. No, no, no, no.
2: Què m'estàs dient?
0: Un Cupra León híbrid, tenen unitats en estoc noves, amb entrega immediata. En tots els diferents models Cupra, amb proporció mecànica, elèctrica, combinades, el que et vingui de gust. Cupra Letament i Motor és el teu concessionari a carrer Balmes, amb carrer Mallorca, a Barcelona. Marxa!
1: Cupra Letamendi.
0: Cupra Letamendi Motor.
1: Aquí és on vas a comprar el cotxe i te l'emportes.
0: I te l'endús. Ara. Ara vull un cotxe. Ara. Pim, pam. Ja està.
1: Vinga. Ara tenim un problema, Flaqui, perquè, clar, l'Helena de Diego ha marxat a fer una entrevista amb Pere Milla. Sí, home, clar, és que si no n'anem.
2: No, pues, no ho sé.
1: Ah, clar, que cal explicar-ho. S'ha de fer còmplice als oients del que ens està passant.
2: Ho dic en broma.
1: Que l'Adrià Soldevila ens ha d'explicar el cas Negreira, però a la vegada està fent de productor i està atenent les trucades dels oients pel concurs imbècil.
2: T'imagines que jo començo a explicar sense tenir ni idea? Has escoltat el Pere Milla? Encara no, però segur que és meravellós, com sempre.
1: Boníssim.
2: És molt gran.
1: Boníssim.
2: M'encanta un vídeo que vam ficar ahir, petit, de l'Espanyol, aquest de Reel, i deia, màxim goleador de l'equipo. I diu, en Carlos Romero, diu, què va, si això no s'ha de xutar de lejos.
1: Ens ha explicat que surt a passejar amb el seu fill amb la samarreta de l'Espanyol, amb la seva samarreta, perquè el fill se la fa posar i que, clar, un dia van anar a demanar-li un autògraf i la gent va flipar perquè, clar, era Pere Milla amb la samarreta de Pere Milla pel carrer.
2: Sí, sí, era com l'etiqueta aquesta Jacobs, va Jacobs.
1: I ens ha donat una notícia, que Salinas és família d'Enrique Riquelme, del que es presenta a les eleccions del Madrid.
2: Hòstia, aviam si trinquem alguna cosa. No? Ara diran encara més que som el filial, no? Si surt de president, jolines.
1: Sí. Va, ja tenim els oients preparats pel concurs imbècil, ara donem els noms. Abans, Solde, ja està publicat a la pàgina web de la cadena SER, ho vam explicar també ahir, però val la pena requadrar-ho perquè Enrique Negreira ha presentat un informe mèdic que certifica, segons els metges, un deteriorament de la seva salut, el que implicaria que no pogués declarar al judici, fins i tot que igual no pot ser ni imputat.
3: Clar, Negreira va presentar aquest informe a l'Institut Forense. Allà l'Institut Forense del jutjat l'han explorat i hi ha hagut unes conclusions. I la conclusió de l'Institut Forense és que la seva salut ha empitjorat, que presenta un trastorn neurocognitiu que li impedeix seguir el procediment judicial. L'han explorat metges i psicòlegs forenses vinculats amb els jutjats i per les conclusions, que diuen que també pot tenir Alzheimer, doncs no es podrà defensar amb garanties. Amb
1: és
3: la qual...
1: un informe de 5 pàgines, sí. Que òbviament hem tingut accés a aquest informe. És un informe que d'alguna manera el que explica és que la seva salut ha empitjorat, ho dic perquè ja n'hi va haver un altre d'informe en el seu moment, Enrique Negreira ja va voler acreditar que no podia, diguem-ne, fer front a un judici com aquest per el seu estat de salut,
3: fa dos
1: anys.
3: I
1: quan el van revisar els metges del jutjat van dir que, home, que tenia alguns problemes, però que estava habilitat per seguir un judici d'aquestes característiques. Ara, dos anys després, Solde, el que diuen els metges és que ha empitjorat.
3: Sí, sí, ha empitjorat. Té aquest trastorn neurocognitiu que, a més, també se li pot sumar un possible Alzheimer, amb la qual cosa no es pot defensar amb garanties. Ara, per això, això no vol dir amb aquest informe és un informe mèdic, val? Aquest informe se'n va al jutjat i és la jutgessa, serà la jutgessa qui decidirà si Negreira pot declarar o si no pot declarar. Serà la jutgessa.
1: Val. La jutgessa què pot decidir amb aquest informe?
3: Tres coses. Arxivar la causa per complet, que això no seria molt habitual, i si hi ha més investigats a banda de Negreira, perquè a més ja se sap que està el Barça investigat, Rossell, Bartomeu, alguns executius, el fill de Negreira, etc etc. Per tant, com que hi ha més investigats, no seria normal que l'arxivés per complet, però pot passar, arxivar la causa per complet. La segona cosa, arxivar la causa per Negreira, però deixar-la oberta per la resta d'investigats.
1: Que seria, seria com Jordi Pujol.
3: Sí, seria el més normal, és el més habitual. I la tercera cosa que pot triar és no fer res i seguir endavant el procediment amb Negreira encara també investigat, cosa que tampoc es preveu que sigui això.
1: Sí, d'aquestes tres opcions, amb l'informe al qual hem tingut accés, el més normal, i això forma part de la nostra opinió, és que s'aparti a Negreira de la causa, però es continuï.
3: Exacte.
1: Ara, clar, apart és el principal investigat, no? El principal inculpat.
3: Un dels principals, sí, clar, sí, sí. Un dels principals són molts, ja hem explicat que són molts, però és el principal investigat, sí que cauria de la causa. També t'he de dir que, segons el que hem pogut saber, aquesta resolució de la jutgessa, tant si és una com l'altra, és a dir, qualsevol de les tres, pot ser... es pot presentar un recurs contra això. O sigui, les parts poden presentar un recurs contra això, el recurs el resoldria la secció 21 de l'Audiència Provincial de Barcelona. Va, si hi hagués un recurs.
1: Encara queda recorregut més o menys llarg de tot el cas. L'última novetat, la que us expliquem al Que t'hi jugues, ja ho vam fer ahir a la SER, és que l'informe mèdic certifica que Negreira ha empitjorat de salut en els últims 2 anys i creuen que no és apte per seguir un judici. Enriquet Negreira, perquè té un deteriorament cognitiu. Té 81 anys, no?
3: 81 anys, sí. 81 de fet, anys. Ell, una de les coses que diu aquest informe és que ell creu que en té 82.
1: No, tampoc.
3: Quan en té 81.
1: Bueno, tampoc passa res, no?
3: No, però sí que parlen de que el tema temps no el domina gaire.
1: És un tema de salut, per tant, és un tema delicat. Màxim respecte, i l'informe està adjuntat ja a la causa. L'expliquem perquè és important, ja que és la figura clau del cas, i com ens explica el Sol de Vila, amb aquest informe poden passar 3 coses, hi ha 3 escenaris en funció del que decideixi la jutgessa. Una, que s'arxivi la causa. 2, que es continuï però apartant a Enriquet Negreira, com va passar amb el cas Pujol. I 3, que la jutgessa no faci gaire cas a l'informe i continuï endavant tal com fins ara. A l'espera de més declaracions, una de les properes serà la de Gerard López, que dirà davant del jutge que els informes del fill d'Enriquet Negreira eren útils, eren vàlids, quan ell era entrenador del Barça B. I a partir d'aquí, doncs, en les properes setmanes més s'hauria de tancar la instrucció o allargar-la, com ha passat les últimes vegades.
4: Veurem.
1: I fer-la eterna.
4: Sí, ja sabem com van aquests temes.
5: Les coses de Palacio.
4: Van despacio.
1: 1:45, va, anem al concurs.
6: La gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo está.
1: S'ha quedat el Saixó, per tant entenc que ell serà l'imbècil d'avui.
4: Avui sí que hi és.
7: No, és el col·laborador, és el comodí, sí, no l'imbècil. I tenim dos comodins perquè està el Xavi Saixó i també tenim el president Florentino per fer de comodí. Sí.
1: Ah, mira.
8: Sí, avui sí. Intentar jugar al concurs este subnormal.
4: No, imbècil.
1: Tenim el Dani. Hola, Dani.
8: Claro que
9: siempre. Hola, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y tú?
8: Es usted.
9: Pues ahí andamos, luchando por el mundo.
1: Luchando por el mundo.
7: Hòstia, me ha encantat, ¿eh?
1: Me ha gustado esta frase. Pues
7: mira, relaja la raja. Que aquest és el llibre que regalem al no guanyador.
1: ¿Desde Venga. Dónde nos llamas, Dani?
9: Bueno, soy de Badalona, pero estoy aquí pues en la antigua fábrica de Estrella.
8: Ah, ah, bueno, pues muy bien. Yo.
1: Y contra el Dani competirá Olaya. ¿Hola?
10: Desde Tordera.
1: Desde Tordera. Vale.
8: Qué bonito.
7: Desde Tordera, el primero. Luego ya.
1: Desde Tordera.
8: Bueno, sí.
1: Molt bé. Doncs Badalona contra Tordera.
7: Vamos. Buah. Això és un play-off per a sense primera catalana.
4: Venga, venga, Badalona.
1: Tu no et pots posicionar, eh?
8: A veure si hem d'impugnar aquí el comodí d'imbècil.
1: Vale. De què parlem avui?
7: Doncs mira, avui parlem d'un bon tros d'imbècil, l'exlluitador d'arts marcials mixtes, Conor McGregor, que aquesta mateixa setmana va anunciar que torna a l'octògon a fer un combat contra Holloway i, bueno, serà una pantomima, suposo, com fa sempre, però anem, si vols, amb Dani. Comencem ja la primera, saps com va, no? La primera pregunta, 4 opcions. McGregor ha agredit a molta gent fora de l'octògon, però va rebre una denúncia d'agressió per A. No voler provar la seva marca de whisky. B. No voler dir que Conor era el millor del món. C. No voler ballar amb ell. O D. No voler tirar-li del dit per fer-li la broma del pet.
1: Això, McGregor.
7: Sí, McGregor a l'altra persona.
9: Ah, no, jo crec que és la C, la tercera.
7: No voler ballar?
9: No. Amb ell, suposo.
10: Este tío está flipado.
7: No, era la A. La A, mira, t'ho explico. A l'agost del 2019, el campió irlandès estava a un pub i un home es va negar a provar el whisky Proper Number 12, una marca que el lluitador havia tret al mercat i de la que volia vacilar. O sigui, i de fet, ha estat un gran èxit, ha venut l'empresa i ha tret molta pasta. I, bueno, això, no volia...
1: No va voler provar el seu whisky i li va
7: fotre un hòstia. Suposo que aniria una mica carregat. Sí. Però jo crec que és com el col·lega que ara vol fer birra artesanal. Saps que aquesta gent... Ah. No, és que... O birra o farineta. No, una de les dues coses, saps? O que el tio segur que diu... No, és que la fan un garatge, m'és igual, no és birra. Vale, bueno, no. Deixem aquí, que si no ens fiquem en una...
8: Mejor no, sí.
7: Vinga. Va, primera pregunta per l'Olaia. Atenció. Conor no va tenir una joventut fàcil, va marxar aviat de casa i va començar a treballar ben jove. Què va ser abans del lluitador professional? A, camioner. B, soldador. C, lampista. O D, sacsador de pollastres com l'amic de Luis Aragonés.
11: Hola, ja.
7: La A.
10: Este tío está flipado.
7: No! Lampista.
1: Va ser lampista, Conor McGregor.
7: I a més, bastant temps. O sigui, lampista, fontaner, i ho compaginava amb els entrenaments fins que va poder ser professional de les arts marcials mixtes. I a més, fa pinta de lampista, però de les pel·lis de molla, saps? O sigui, tu el veus, saps que arriba...
8: Sí.
7: Diu, senyora, aquí veu més d'una cosa que hay que desatascar, saps? I a partir d'aquí ja és una espiral de romàntica i d'intercanvi de fluids. Coses d'aquestes.
11: Estem 0-0, de moment és Getafe,
7: sí?
11: Això.
7: Sí, de moment... Cerocerismo, cerocerismo.
1: Vinga.
7: A veure.
1: Dani.
7: Aquesta va amb música, ¿vale? Perquè entre els agredits per Conor McGregor està la persona que canta això.

0: no sona malament, no? No sona malament. I aquesta persona es diu A. Machine Gun Kelly, B. John Black Machine, C. Roger Rock Machine o D. Antonio Machín.
1: També és, també és. Estaré a favor aquí.
2: La 4 no és, eh? Jo crec que és la B.
0: La B, John Black Machine.
3: Este tío está flipado.
4: No!
0: Que avui són difícils, eh?
4: Està sent complicat.
1: Està complicat.
0: Tenim la resposta final.
4: Recordeu que teniu el comodí, si voleu, eh?
0: Era la...
1: Gilipolles que tenen.
0: És veritat, teniu el comodí, Saizó o Florentino, eh?
2: Sí. Hòstia, tio.
0: Era la A, era la A, perquè les altres dues opcions me les he inventat.
5: Machine Gun Kelly.
0: Machine Gun Kelly és un polèmic cantant i va pensar que era una bona idea emprenyar McGregor i, per sorpresa de ningú, no va sortir bé. Que el nom de Machine Gun Kelly és per un assassí en sèrie que ets molt xungo i molt assassí en sèrie fins que arriba Conor McGregor i et fot una llesca.
5: Però el va agredir de veritat?
0: El va denunciar, o sigui que jo crec que... Sí, sí, que... I a més, amb... McGregor té un historial bastant important, o sigui que és possible que fos veritat. Vale, anem, si vols, amb l'Olaia.
5: Vinga.
0: Segona pregunta. McGregor sempre porta una boina al cap i diu que és per recordar A, els irlandesos que van lluitar a la guerra, B, el seu avi, C, a Bono, el cantant, el seu cantant favorit, el 2, o D, a Jimmy Jam.
4: Hola, ja.
6: C.
5: Quina?
6: C.
0: C.
3: A Bono.
0: No, a Bono no, era el seu avi. Era el seu avi. Podeu escollir el comodí.
5: Porta sí, una boina per recordar el seu avi.
0: Per recordar el seu avi, perquè sembla que té un petit cor i que vol recordar sempre el seu avi. Mira, té el nostre imbècil d'avui. És imbècil, però mira, té un petit cor.
4: Sí, no,
0: t'imagines que m'espera a la ràdio? O sigui, ara surto i ja està...
5: McGregor
0: a la porta, em fot una hòstia i haig de trucar a tres col·legues perquè plorin per mi. O
5: sigui, bueno, però de tots els que estem aquí, series el que més et defensaria.
0: Sí, però em defensaria mig segon més que vosaltres. O sigui,
4: bueno, ja és algo.
0: Ai, senyor. Bueno, com 0-0 encara?
4: 0-0, sí, sí. 0-0.
0: Doncs mira, anem amb...
4: Maldani.
0: Amb el Dani. A més de la marca de whisky i la seva col·lecció de cotxes, va voler tenir un caprici, que és comprar un club de futbol. Penseu bé, eh?
5: El va comprar?
0: No, va negociar, però...
5: Va negociar.
0: La tonteria. Quin club va ser? A, Manchester United, B, Arsenal, C, Liverpool, D, Gimnàstica Iberiana.
2: Bueno, vamos al comodín del rey del Palau. ¿Sabéis eso?
0: A ver, Saizó.
5: Aviam si ajudes al teu compatriota de Badalona.
0: Quin equip va voler comprar? Manchester United, sí. Arsenal, Liverpool o Gimnàstica Iberiana? O Badalona?
7: Jo diria Badalona, però... No, jo crec, no tinc massa clar, que és la B. Crec que és la B.
0: La B, l'Arsenal...
3: Este tío está feo.
4: ¡No!
5: ¿Qué es Saizó, tío?
0: És que són molt difícils.
5: Hòstia,
7: ho sento, eh?
5: Imbècil, esto es lo que sucede.
0: Està faltant el president.
4: Entre gent de Badalona.
5: No passa res.
7: Ja et convidaré un cafè a Badalona.
5: No ens pixem la mà.
4: Fins que trobi per Badalona.
0: Era la A, era la A, perquè atenció a la flipada.
5: El que demostra és que el Xavi no té el guió del...
0: No té el guió i no perquè no ha de saber...
4: Que no té ni idea.
0: No, i que sap de lluita, sap d'esports de contacte, però això és una tonteria del Conor McGregor.
4: Ell sap de les coses que s'han de saber.
7: Haurà un clatellot, eh? Tu també, Flaqui.
0: Una tonteria i una flipada perquè se li va ocorrir comprar el Manchester United, va estar mirant de fer negoci i va assegurar que volia reunir el mateix equip a Cristiano Ronaldo i Messi.
4: Ah, mira.
0: Clar, i si ve a negociar, Conor McGregor diu, jo vull el Manchester United, jo li dic, té el Manchester United sí, i el dono també el 25 de setembre, Rubí, Vinga. També.
5: Olaia té l'opció de guanyar el concurs i encerta aquesta pregunta.
0: Conor McGregor va guanyar més diners que mai per un combat, però no va ser d'arts marcials mixtes. En quina disciplina va ser? A, kickboxing, B, full contact, C, boxa o D, vestidor del Real Madrid.
4: Olaia.
5: El combat amb el que va guanyar més diners, Conor McGregor.
0: 3, 2, 1...
4: Quina has dit?
6: La B.
4: La B, que és full contact.
0: No! Aquesta sí que la sabia el comodí Saizó, perquè és la C, la boxa. De fet, en publicitat i tot, diuen que va guanyar fins a 100 milions de dòlars per la pantomima que va fer amb l'excampió del món de boxa, Floyd Mayweather, que també tindrà el seu concurs imbècil un dia, Floyd Mayweather, i van batre el rècord de pay-per-view, que suposo que ara va pagar la gent que ara veu la velada de l'any de Ibai. Bueno, però el que anava a dir... que tenim una
4: pregunta, un desempat.
0: Un desempat. Això va començar
5: de
0: justo.
5: Aproximar-se, no?
0: Aproximar-se.
5: Sí, repetim-ho perquè quedi clar.
0: Qui s'aproximi més i si et passes el que s'apropi més des de passar-se.
5: És a dir, qui s'apropi més al número correcte, a la xifra correcta, guanya.
0: I si no et passes, millor.
5: Si no et passes, en cas d'empat, qui no s'hagi passat...
0: Vale. Això, vale?
7: Venga. Apunta, agafa-la, apunta.
0: No sé què sí. dir, però sí. Bueno, l'irlandès col·lecciona, a més de Rolls Royce i joies, rellotges que no són el Casio aquest de correia de plàstic, vale? Que quan rasca surten pilotetes i tot això, vale? Vale, vale. Anem amb això. Quants diamants té el rellotge més car de la marca Jacobs & Co?
5: El té Conor McGregor.
0: Sí, sí.
5: Sí, Conor McGregor té un rellotge de la marca Jacobs & Co.
0: Sí.
5: Que té molts diamants.
0: Sí, molts.
5: Quants diamants té?
2: Vale, pues yo.
5: Venga, Dani.
2: Venga, 36.
0: Hola, ya.
6: 300.
7: Bueno, arriscate.
5: 300.
7: Como la película.
0: Y la respuesta es 422.
5: Oh.
0: I atenció, perquè té 342 visibles i 80 a la maquinària. Que s'ha de ser imbècil per ficar diamants que no es veuen. O sigui, sí. Però, sí.
8: És de l'ostentar per l'ostentar.
5: 422 diamants.
0: Sí, i és el més car de la marca Jacobs.
5: I saps quan val, per curiositat?
0: No, i ho hauria d'haver mirat perquè hauria de ser més professional, però no ho he fet, ho sento. Ja. Ho mirem.
5: Doncs Olaya guanya el concurs imbècil.
7: Sí, senyor. Olaya, t'endús les entrades.
6: Gràcies.
0: Dani, relaja la raja.
5: I el Dani, i tu el libro. ¿Cómo?
2: Que lo pase muy bien, Olaya.
5: Ah, muy bien. Qué gran deportista eres, Dani. Señor. Qué gran deportista
2: eres. Gracias por ser así. Todos vosotros sois fantásticos. Y recuerdos de Durán, de Carles Durán.
5: ¿De Carles Durán?
2: Sí, del RAC, de publicitat.
7: Ah, molt bé.
5: Vale. Pensava que era l'entrenador de...
2: Ja, jo també. No és que vaig estar a casa seva i...
5: Vale, Dani, un abrazo fuerte. Oye.
8: I el rellotge més car del món, que és aquest?
2: Visca la penya!
8: Vinga!
7: I felicitats, Olaya.
5: Felicitats, Olaya, no pengis.
8: 20 milions d'euros un rellotge.
5: Un d'aquests?
8: 20 milions d'euros aquest rellotge.
0: El Jacobs & Co.
5: 20 milions d'euros?
8: Sí, sí. Sí, sí.
5: El món està mal fet.
8: A la butxaca del Jacob.
7: Pues que no fiqui massa
5: com
7: per aquí.
5: Com pot haver-hi algú que... És... Bé, és igual. Gasta 20 milions d'euros i gent que no pugui menjar.
0: I jo tenia el rellotge que feia de comandament per canviar la tele dels bars. O sigui, és que...
7: Yep.
0: Sí, no se'n recordeu, o el calculadora, o el que anaves al bar, li foties un botó, agafaves la freqüència de la tele, soc molt vell, i canviaves la tele.
5: No, però que ets mig delinqüent.
0: També.
8: No ho has entès fins ara?
5: No? Gràcies, Edgar.
0: A tu.
5: T'escoltem de matinada.
0: Adéu.
5: De què és la samarreta d'avui?
0: De Sanguijuelas del Guadiana, un grup extremeny que recomano i a tu segur que t'agrada. Sí,
5: Sanguijuelas del Guadiana.
0: Però no és que t'agradi, és que t'encantarà. I barregen una mica el funky, el rock i el tema, parlen molt del tema rural i fan una lluita pel tema de la gent que va marxar del poble per anar a la ciutat i que ara torna, que això vol dir la revolà en extremeny.
5: La revolà.
0: Revolà vol dir tornar al poble.
7: Tornar al poble.
0: I això està molt bé.
5: Que guai. Mira, l'apunto. Ja ho tindríem, Flaqui?
7: Sí, ja ho tindríem, no?
5: Gràcies, Edgar.
0: A tu.
5: Gràcies, Xavi.
7: Molt bé, fins ara.
5: Alguna cosa més, Samanté?
8: Tot està bé.
5: Recordar que dissabte hi ha Macroquet i Jugues Barça i també Macrocarrusel.
8: Des de les 5 fins a les 12 de la nit. I res, 7 horetes de ràdio de 17 a 24. Comencem a Casa Cupra i acabem al Toreschi.
5: Amb totes les entrades ja repartides a la Casa Cupra Raval, des de les 5 de la tarda, perquè a les 6 hi ha el Barça-Lió, final de la Champions a Oslo, i a les 9, Girona-Elx, València-Barça i Espanyol-Reial Societat amb Xavi Seixó a la llotja de l'estadi.
7: I en Pere Milla dedicant-li un gol.
5: Esperem que sí. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos.
7: Adéu.
8: Desafiant la directiva.

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia. És divendres, és 22 de maig i aquest matí el govern aprova els pressupostos. Ho fa després que ahir Comuns i PSC arribessin a un acord que redicta el pacte que tenien fa 3 mesos. L'entesa amb Esquerra i amb els de Jéssica Albiach garanteix la legislatura a Salvador Illa. Ara hi entrem, però abans... Abans del temps, avui farà sol i calor, temperatures que a tot el país s'acostaran als 30 graus i en alguns punts de Lleida els superaran fins i tot. Just per aquesta calor, tant a primera hora del matí com al vespre, poden haver-hi boires. I pel que fa al trànsit i al transport, aquesta hora, normalitat. El govern aprova aquest matí els pressupostos en un Consell Extraordinari. Serà a les 9. Ara sí, aquest cop amb els suports suficients lligats, els comptes arribaran al Parlament, on començaran la seva tramitació. El cas és que ahir es va segellar l'acord amb els comuns, reeditant el pacte que tenien ja fa 3 mesos. Els dos pactes, els de comuns i sobretot el d'Esquerra, han tingut connotacions més polítiques que no pas pressupostàries. Xavier Balló.
4: La gran condició dels comuns fa 3 mesos va ser impulsar la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, una iniciativa que s'havia previst aprovar abans de l'estiu, però que encara no ha començat a caminar. En la nova versió de l'acord signat ahir, els comuns bàsicament el que fan és posar negre sobre blanc que els diners aconseguits en habitatge, 1.250 milions anuals i 400 pel pla de barris, es mantinguin la resta de la legislatura. També han arrencat un petit compromís sobre la línia R-Aeroport, un estudi informatiu per veure si a partir del 2030 es pot allargar i connectar amb altres zones de Catalunya. En el cas d'Esquerra, les principals condicions s'han ratificat també aquesta setmana, algunes ja amb compromís del govern espanyol en la comissió bilateral, com són el finançament per fer una línia orbital ferroviària, projecte a llarg termini, el Consorci d'Inversions, el nou Consorci de la Zona Franca amb participació catalana i el reforç de l'Agència Tributària. Només aquesta tindrà un trasllat d'uns 20 milions addicionals en els pressupostos actuals.
3: Avui sabrem més coses de la lletra petita d'aquest acord, però no canviaran gaire del que es va presentar fa uns mesos. Ara bé, plana un interrogant si aquest serà l'únic pressupost de tota la legislatura.
5: Els partits no veuen clar tornar a començar una nova negociació d'aquí 5 mesos, havent sigut aquesta una negociació tan llarga, sobretot perquè l'any que ve hi ha dues cites electorals, les municipals i les generals, i l'altra ja serà any d'unes noves catalanes. Tot i així, la consellera Alícia Romero no ha tancat la porta a tornar-ho a intentar.
6: Home, doncs al govern li agradaria que n'hi haguessin. Entre d'altres coses, perquè si s'aprova el model de finançament, l'any 27 tindrem 4.700 milions d'euros més. I, per tant, nosaltres, com que no hi volem renunciar ni renunciem, doncs, si arriben aquests recursos, també seria bo incorporar-los en un nou pressupost.
5: Romero ha dit que els comptes donen estabilitat al govern. Tot i això, Jéssica Albiach, dels Comuns, ha avisat que no doni el seu suport per descomptat.
7: Cada vegada que els nostres vots puguen servir i per donar-li a Catalunya el que necessita, i serem ara, això va en paral·lel de l'exigència al govern de la Generalitat, com he dit, la fiscalització.
3: La previsió és que els pressupostos puguin ser aprovats a principis de juliol si cap partit els porta al Consell de Garanties Estatutàries. Si això passés, l'aprovació definitiva s'endarreraria algunes setmanes. I 8.000 persones assistiran el proper 10 de juny als actes del Papa a la Sagrada Família. Primer lleó 14 farà una missa i posteriorment beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist, que ja és el punt més alt de Barcelona. Sergi López, que no t'he saludat. Bon dia, ara sí.
5: Bon dia, es queda saludada. 4.000 persones assistiran a la missa dins de la Basílica, 4.000 més a la benedicció de la Torre a l'exterior. Uns i altres podran seguir la totalitat dels actes a través de pantalles. Només la meitat dels assistents seran barcelonins, l'altra meitat seran autoritats polítiques, civils i eclesiàstiques.
3: I els activistes catalans de la flotilla detinguts a Israel arribaran avui a Barcelona.
5: Ahir van ser alliberats del centre de detenció on han estat arrestats des de principis de setmana. Les famílies i els seus advocats denuncien que desenes de persones de diversos països que es dirigien a Gaza en una missió humanitària han patit maltractaments físics i també humiliacions.
3: I el govern ha ordenat aturar el rodatge de la nova pel·lícula pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat perquè incompleix les restriccions de la pesta porcina africana. El protagonista de Gladiator està rodant L'últim druida, Ferran Dalmau.
8: El govern havia donat llum verda a la gravació sempre i quan el terreny estigués perimetrat i amb control d'accés estricte perquè la zona és dins l'àrea afectada per la pesta porcina africana. Ho va fer al febrer i la productora va comunicar en un primer moment que ja havia tancat el terreny, però els agents rurals van constatar poc després que no era veritat. Fons d'Agricultura expliquen que llavors van fer una proposta de perímetre que l'empresa no ha complert. Per això els han enviat un requeriment legal perquè s'aturi d'immediat el rodatge.
3: I roben 6.000 quilos de cireres a un pagès de Serós, al Baix Segrià. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. Des de Ràdio Lleida, Mercè Marc.
9: El pagès se n'ha adonat a l'arribar a la finca i ha posat la denúncia als Mossos. La portaveu a Lleida de la Unió de Pagesos, Carola Aixut, demana...
10: Qualsevol pagès que ven fruita hi ha d'haver una traçabilitat que t'ho remarqui la Generalitat. Quan te roben 6.000 quilos de cireres, no són per cases.
9: El robatori de cireres, en plena campanya de la recollida, cal afegir-hi els darrers robatoris en coure en diverses granges de porcí i explotacions agrícoles del Segrià. En els últims dies, la pagesia afectada ha trobat a faltar plaques solars, bateries, cablejat elèctric i bombes de pressió d'aigua.
3: Són les 6:55.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
13: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
12: La crítica és la consciència de la història.
13: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
12: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
13: El divendres 22 de maig, La Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El Barça ja està concentrat a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió, que dirigeix l'ex-blaugrana Jonathan Giraldez. Ana Palet, bon dia.
14: Les jugadores volen guanyar la quarta Champions i per aconseguir-ho arriben amb diversos dubtes, com el d'Irene Paredes, que té una sobrecàrrega muscular i aquesta setmana encara no ha pogut entrenar amb el grup. Aitana Bonmatí, la tres vegades pilota d'or, torna de lesió de llarga durada i malgrat que ella s'ha sempre preparada per ser titular, la realitat és que encara sent dolor a la zona de la lesió i per tant el més probable és que no surti d'inici. La bona notícia és l'alta mèdica de la noruega Graham Hansen. Aquesta tarda torn pel darrer entrenament, el del Barça, a 4:45 de la tarda a l'estadi d'Ullevall, l'escenari de la final, amb totes les entrades venudes i rodes de premsa. A 4:45 parlaran l'entrenador Pere Romeu, la jugadora Graham Hansen i la capitana Alexia Putellas, a qui l'envolta l'interrogant sobre el seu futur i si estarà o no jugant la darrera final amb el Barça.
3: Partit que demà podreu seguir des de les 5 i fins la mitjanit amb una doble programació, la del que t'hi jugues a SER Catalunya i la del Carrusel a la cadena SER.

0: Aquesta nit, primer dels concerts de Bad Bunny a Barcelona.
1: A l'Estadi Olímpic arrenca la gira europea de l'artista més escoltat a Spotify. No és l'única fita que ha aconseguit. Aquest 2026 ha rebut el Grammy, el millor àlbum, per Debí tirar más fotos, que per primera vegada el va guanyar un treball cantat íntegrament en espanyol. Els fans del porto-riqueny ja fa dies que s'acumulen a l'estadi i a les portes de l'hotel de Barcelona on està, que si algú no ho sap, està al Passeig de Gràcia, sí, un hotel molt luxós.
0: Exacte, i on hi ha molta gent al voltant, vull dir que és fàcil de detectar. A aquesta hora saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
2: Què tal? Bon dia. Nosaltres, mira, hi vam ser allà amb la nostra estudiant en pràctiques, amb la Susana, i va trobar unes quantes persones, un parell de noies a qui havien estafat amb aquesta compravenda d'entrades de Bad Bunny. Nosaltres avui aprofitarem per parlar amb ella perquè ens expliqui el seu cas i amb el nostre expert en ciberseguretat perquè ens digui com fer-ho, perquè no te la colin amb la compra d'entrades en general i amb totes les compres que fem per internet. També anirem en directe a Montjuïc per veure com escalfen motors els fans del Bad Bunny. I escolta, vosaltres mengeu sense gluten?
0: No.
1: Alguna vegada per obligació.
2: Creieu que és més sa o no? Perquè hi ha persones que potser sí que ho pensen i el que volem és respondre això a la consulta amb el doctor Pedrós. Parlarem de celiaquia a partir de les 9 del matí. Reunirem també els màxims dirigents dels dos grans sindicats a casa nostra, la Comissions i la UGT, i el Racó de Pensar, el Miqui Núñez i la Lorena Vázquez, i la Lourdes Lanxó també.
0: Molt bé, Marina, estarem ben atents. Adeu. Comença a partir d'aquesta hora doble programació l'Aquí Catalunya Ser Catalunya, Hoy por Hoy, Cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Aquest migdia reprenen les converses entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar d'avançar i que es puguin desconvocar les nombroses vagues que encara queden en el poc temps de curs escolar que hi ha per endavant. L'última petició dels sindicats és que els docents cobrin 500 euros mensuals més d'aquí a 4 anys i reclamen la contractació de 6.000 professionals més. Ara ho expliquem de seguida, però abans, tres imprescindibles. El primer, el temps. Termòmetres que continuen pujant. Només som a 22 de maig i a Ponent ja poden arribar avui als 35 graus. El trànsit, molt menys trànsit que altres dies a aquesta hora. Retencions només a les rondes en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a Barcelona. I al transport públic no hi ha incidències. Els sindicats majoritaris d'educació han fet la seva contraproposta al govern. Demanen guanyar 500 euros mensuals més en 4 anys i que es contractin més de 6.000 professionals extra.

0: El govern entén que és una petició de màxims. En tot cas, veu que hi ha recorregut per seguir parlant. Soledad Domínguez.
1: Les converses es reprendran aquest migdia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ja advertia que la petició dels sindicats és inassumible en l'actual context.
2: Entenem que encara és una proposta de màxims. De totes maneres, hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar.
1: Però els sindicats reiteren que cal recuperar el poder adquisitiu que han anat perdent i incorporar una clàusula de garantia salarial que permeti actualitzar els sous segons evolucioni el cost de la vida. Una petició, aquesta última, que segons fonts consultades per Ser Catalunya, no té encaix en la dinàmica dels pressupostos públics i que es podria recollir només com una declaració d'intencions.
0: Mentrestant, Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
0: El govern té ara més marge per negociar un cop s'ha assegurat el suport d'Esquerra i dels Comuns als pressupostos de la Generalitat.
3: Uns pressupostos que el govern aprovarà aquest matí en un Consell Executiu extraordinari, un pressupost clarament expansiu, tal com ja indicaven els comptes que l'executiu de Salvador Illa, quan els va presentar a fa 3 mesos, tot i que els va haver de retirar després a no tenir prou majoria al Parlament per tirar-los endavant. En l'horitzó queda la incògnita de si aquests seran els únics pressupostos que s'aprovaran en tota la legislatura, perquè no sembla fàcil que l'any vinent els partits de la investidura s'avinguin a aprovar uns comptes en portes de les eleccions municipals i de les generals.
0: Esquerra Republicana tenen ara un altre mal de cap, que es diu Gabriel Rufián. La direcció del partit intenta contemporitzar, però hi ha malestar després que el cap de files republicà a Madrid s'hagi postulat per encapçalar una coalició d'esquerres de tot l'Estat.
3: Rufián va arribar a dir que si es presentava com a cap de llista d'Esquerra volia posar condicions. El grup d'Esquerra a Madrid i a Malamaró, amb el seu cap de files, només es parla amb 2 dels 7 diputats del grup.
0: I de tot plegat, què en diu la direcció d'Esquerra, Laura Pons?
4: Doncs intenten treure ferro d'aquest afer Rufián. Són conscients que el seu portaveu a Madrid és un actiu pel partit perquè arriba un públic on no arriben les sigles d'Esquerra Republicana. La pregunta, però, és fins quan? Fins quan i fins a on Junqueras està disposat a cedir, a aguantar aquest estira i arronsa de Gabriel Rufián?
0: A Catalunya cada setmana es registren 2 tirotejos. És una tendència que ha anat a l'alça en els últims anys. Per sort, la majoria d'ells, sense incidents, no registren víctimes. L'últim cas del que hem tingut notícia s'ha registrat a Viladecans.
3: L'any passat van ser 93 tirotejos que van deixar 7 morts i 29 ferits. Són un cas cada 4 dies, un 34% més que l'any anterior. En 6 de cada 10 casos, però, no hi va haver ferits. Es tracta, segons fonts policials, de tirotejos que no pretenen apuntar contra ningú en concret, sinó que fan bandes i grups criminals per intimidar, fer demostracions de força o marcar territori. És el cas del tiroteig de la nit de dimecres a Viladecans. Va passar a 9:15 i quan els Mossos hi van arribar, els autors havien fugit.
0: I l'Ajuntament de l'Hospitalet demana canvis a la llei per poder tancar els bars nocturns conflictius. Segons ha pogut saber Ser Catalunya, la setmana que ve el PSC portarà una moció al ple perquè la llei catalana que ho regula permeti fer-ho d'una manera més ràpida.
3: Fa mesos que els veïns, sobretot al barri de la Torrassa, es queixen de baralles fora dels locals que en alguns casos han acabat amb ferits per arma blanca o tirotejos.
0: En té més detalls el Martí Oliver.
5: Són locals que tenen llicència de cafeteria.
6: Tenen els vidres així com mig translúcids, no pots veure el que està passant a dins i tenen obert fins les tantes.
5: Però que, com denuncien veïns com l'Helena, s'acaben convertint en afters i generen conflictes al carrer. Fons de l'Ajuntament asseguren que tenen localitzat els establiments, però que juguen al gat i a la rata. Els tanquen uns mesos, però després els han de tornar a deixar obrir. Per això proposen que la llei catalana els permeti fer-ne més via per tancar-los definitivament o fins i tot traslladar les llicències de bars i locals nocturns en altres punts de la ciutat.
0: I la catalana Puig i la multinacional nord-americana Estée Lauder han trencat les negociacions que mantenien des de fa mesos sense arribar a cap acord de fusió.
3: Ho ha indicat Puig en un comunicat en què recorda que el 23 de març va confirmar les converses per una possible fusió que ara descarten. Asseguren que tenen una estructura de capital sòlida que els dona flexibilitat per afrontar diverses alternatives per de cara al futur a llarg termini. L'any 2025 la companyia va assolir unes vendes de més de 5.000 milions d'euros. Els seus productes es venen a més de 150 països i té oficines i filials a 33.
0: Són les 7:27.
7: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
8: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú

0: Hasta las 3 de la mañana haciendo las pancartas para intentar que Benito lo vea o alguien del staff.
1: Desde las 8 de la mañana he traído el vinilo para que me lo firme y así puede decirle a Balcones de que el 22 es mi cumpleaños.
2: Són els fans de Bad Bunny esperant veure el seu ídol. El porto-riqueny enceta avui la gira europea a Barcelona amb doble concert aquest vespre i demà a l'Estadi Olímpic. Però no és l'únic líder de masses que en 3 setmanes passarà per la ciutat i omplirà el mateix espai, perquè també ho farà el Papa Lleó XIV, de qui cada vegada sabem més detalls de la seva visita. El 10 de juny, 8.000 persones podran assistir a la missa de la Sagrada Família. 4.000 des de dins, l'altra meitat des de fora. Són dues de les notícies del dia, que ara repassem. Abans, però, tres imprescindibles. I el primer és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
2: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
4: Bon dia, doncs. A hores d'ara hem de tenir paciència per aquestes retencions que tenim als voltants, sobretot de Barcelona, perquè a hores d'ara, de moment, tenim força tranquil·litat, però en quant a les incidències arreu de la xarxa viària catalana. Parlem de lentitud al tot el nus de la Trinitat, amb unes cues que arriben per la C58 o la B20 de retruc. A la ronda de dalt hi ha retencions fins a Penitents i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. L'entrada des del Llobregat continua amb retencions en sentit nord des de la B23 i la A2 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Destaquem al Vallès, les cues a la AP7 en sentit sud, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
2: El segon és el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. La setmana acabarà en temps plenament estiuenc, sol i la major part d'hores farà calor. Tan sols en alguns moments veurem núvols tant avui com durant el cap de setmana arran de costa, núvols baixos, fins i tot algun banc de boira, però també aquí amb moltes hores de sol. Ara mateix tenim 19 graus de mitjana a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona. Màximes al voltant dels 25 graus arran de costa, dels 30 al prelitoral i a l'interior, a prop dels 35 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp, també a l'interior de l'Ebre. I el cap de setmana, situació pràcticament idèntica a la d'avui.
6: Hoy por hoy Catalunya, Gisela Rodríguez.
2: Bad Bunny engega la gira europea amb doble concert avui demà a Barcelona.
7: Si te quieres divertir.
2: És l'artista del moment amb un Grammy a disc de l'any per Debí Tirar-me's Fotos, el primer íntegrament en espanyol que el guanya, 5 Grammys llatins i una actuació a la mitja part de la Super Bowl. Sergi López, bon dia.
8: Bon dia, Gisela. Bad Bunny actuarà 2 dies a Barcelona a l'Estadi Olímpic amb més de 100.000 entrades venudes. Seran 2 hores i mitja de concert, 31 cançons i 2 escenaris, el principal i la casita, al mig de la pista, que recrea una de les cases típiques de la seva terra, de Puerto Rico. S'hi podran escoltar cançons del seu últim treball, però també de Un verano sin ti. L'artista és un fenomen musical, cultural, però també polític, que ha sabut connectar amb públics diversos.
6: Hoy por hoy Catalunya.
2: D'una banda hi ha Bad Bunny, però de l'altra tenim el Papa Lleó XIV. 8.000 persones assistiran el proper 10 de juny als actes del Sant Pare a la Sagrada Família. Primer, Lleó XIV oficiarà una missa i, posteriorment, beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist, que ja és el punt més alt de la ciutat. Susana Ruiz.
9: 4.000 persones assistiran a la missa dins de la basílica i 4.000 més a la benedicció de la torre a l'exterior. Uns i altres podran seguir la totalitat dels actes a través de pantalles. Només la meitat dels assistents, 1.000 a l'interior i 3.000 fora, seran barcelonins, que podran accedir-hi a través de les invitacions que la Sagrada Família ha repartit entre les parròquies de la ciutat. Xavier Martínez és el director general de la Junta Constructora del Temple.
10: 4.000 ciutadans de Barcelona podran assistir de forma conjunta a la celebració i benedicció de la Torre de Jesucrist.
9: L'altra meitat dels assistents seran autoritats polítiques, civils i eclesiàstiques i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. Els reis d'Espanya, Pedro Sánchez i Salvador Illa, ja han confirmat l'assistència.
2: La missa serà concelebrada pel Papa i uns 200 bisbes i cardenals que vindran de diferents punts del món. També hi haurà 600 cantaires de cors de tot Catalunya. Un cop acabada l'Eucaristia, serà el moment de beneir la Torre de Jesucrist. Quin és el cost de tot plegat, Susana?
9: Dels actes del dia 10 a la Sagrada Família, 200.000 euros. La missa pel Papa no suposa cap cost addicional i la resta és una despesa que igualment s'hagués hagut de fer, segons Martínez.
10: Però és un cost estructural, perquè al final el que hem fet és il·luminar la Torre de Jesucrist, il·luminar la creu, i això és una estructura i una instal·lació que quedarà permanent i que tindríem que fer, hagués vingut el Sant Pare, no hagués vingut.
9: Aquests 200.000 euros formen part dels 3,2 milions que costa la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, diners aportats al 100% per empreses i fundacions col·laboradores.
2: I aquest matí un Consell Extraordinari aprovarà els pressupostos després que els comuns s'assumessin ahir els pressupostos de Salvador Illa. El govern té el suport d'Esquerra i els de Jéssica Albiach, però això no ha evitat que els dos socis facilitessin un càstig del Parlament al govern pel que fa a la infiltració de Mossos a les assemblees de mestres.
8: La cambra ha reprovat i demanat el cessament del director dels Mossos, però també de les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon. Esquerra s'ha sumat a totes les peticions de cessament que la CUP ha proposat al Parlament. Els comuns només s'han afegit a les de Trapero, com ja havien fet des del principi, però s'han abstingut a les crítiques cap a les conselleres.
2: I ho acabem de saber, els membres de la flotilla que havien d'arribar avui a Barcelona probablement arribin demà.
8: La causa del retard és que se'ls ha de fer exàmens mèdics i han de descansar.
2: Són les 7:57.
11: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
12: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
13: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
14: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
15: Ostres.
14: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
16: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
2: Montserrat, bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
2: El Barça femení que ja és a Oslo.
17: On demà disputarà la sisena final de la Champions consecutiva en busca del quart títol. Avui a 3:15 parlen en roda de premsa el tècnic Pere Romeu i les futbolistes Alexia Putellas i Graham Hansen, que ha rebut l'alta mèdica. Després, últim entrenament a la premsa, dia d'entrevistes a Patrick Guijarro o a Eva Pajor a La Vanguardia. Ha perdut les 5 finals que ha disputat la davantera polonesa.
2: I avui parla Michel.
17: Roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Elx a Montilivi a les 9 de la nit. Recordem que el Girona, per salvar-se, només li val la victòria.
2: I Enrique Riquelme presentarà les eleccions contra Florentino Pérez.
17: Ho va comunicar de manera oficial ahir a la Junta Electoral. El següent pas de l'empresari arribarà dissabte, dient que presentarà oficialment la seva candidatura. Avui comença la Final Four de l'Eurolliga en bàsquet a les 8, València-Real Madrid.
2: Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.
2: I arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
18: Salut!
19: Però brindes con agua?
18: Con Fonvella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural. Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de...
20: ¡Salud!
21: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
18: Fonvella, la única reconocida por expertos en nutrición.
22: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia. Per segona vegada el mateix any, el govern aprovarà aquest matí els pressupostos. La primera vegada ho va fer sense tenir els suports per tirar-los endavant al Parlament i els va haver de retirar. Ara sí, amb el vistiplau d'Esquerra i dels Comuns, el govern de Salvador Illa celebra un Consell Executiu que permetrà que Catalunya tingui els seus primers comptes en 3 anys. Ara ho expliquem, però abans, 3 imprescindibles. El primer és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
5: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres, de moment, amb força tranquil·litat. Fa tot just una estona hem de tenir paciència per un accident a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac, que talla un carril de circulació en sentit nord, provocant fins a 2 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, però, parlem de retencions amb molta poca intensitat en general, al Nus de la Trinitat, també a les 2 rondes de Barcelona en sentit Llobregat, o sobretot al Vallès, on es destaquen cues de fins a 3 quilòmetres en direcció Tarragona, entre Mollet i Barberà, a la AP7, també en sentit nord, i a cues a l'altura de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: El segon imprescindible, el transport públic. A la R2 Nord, circulació amb demores que poden superar els 15 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de Granollers Centre. I el tercer imprescindible, el temps. Sense canvis, sol i calor, Jordi Carbó.
6: Avui la temperatura encara podrà pujar una mica més que ahir, en un dia assolellat i amb ambient de ple estiu la major part d'hores. Tan sols ara fa una mica de fresca, 18 graus de mitjana a Barcelona i Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona. La temperatura, però, en breu començarà a pujar i ho farà ràpidament. Màximes arran de costa al voltant dels 25 graus. Aquí a estones hi haurà alguns núvols baixos o fins i tot alguna boira, però també moments de sol. Al Pirineu i a tot l'interior i prelitoral, màximes al voltant dels 30, a prop dels 35, al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. I el cap de setmana es mantindrà el mateix tipus de temps.
4: A les 9 del matí es reuneix el govern per aprovar uns pressupostos que, si no hi ha cap contratemps, s'aprovaran al Parlament el proper mes de juliol. Això sempre que cap partit no el porti el Consell de Garanties Estatutàries, que aleshores trigaria unes setmanes més en aprovar-se. El pacte amb Esquerra i els Comuns, que ha fet possible que els comptes tirin endavant, ha tingut més connotacions polítiques que pròpiament dels comptes. El pressupost és clarament expansiu. Avui coneixerem els números concrets, tot i que tenim la referència dels que es van presentar fa 3 mesos i que no està previst, Xavier Balló, que canviïn gaire.
7: Seran al voltant d'uns 49.000 milions d'euros de despesa, un salt molt important respecte als darrers pressupostos aprovats del 2023, més d'un 20% gràcies a l'augment de recaptació que hi ha hagut aquests anys. El Departament de Salut és, amb diferència, on més diners es destina. La xifra s'aproximarà als 14.000 milions, tot i que la despesa després acaba sent força superior. Després ve el Departament d'Educació, superant els 8.000 milions, mentre que hi ha departaments que són més petits, però que proporcionalment creixen més, com són Interior, Territori, on hi ha Habitatge, o Acció Exterior. Una de les qüestions que més reivindicava el govern fa 3 mesos és que amb el pressupost d'aquest any 26 volia i podia recuperar nivells importants d'inversions, obres, per entendre'ns, amb xifres que no veiem des de fa més d'una dècada, més de 4.000 milions d'euros.
4: El principal interrogant és si aquest serà l'únic pressupost de tota la legislatura. Sergi López, bon dia.
8: Bon dia, Gisela. Els partits no veuen clar tornar a començar una nova negociació d'aquí a 5 mesos, havent estat aquesta una negociació tan llarga, sobretot perquè l'any que ve hi haurà 2 cites electorals, les municipals i les generals. A més, l'any següent ja serà any de noves eleccions catalanes. Tot i així, la consellera Alícia Romero no ha tancat la porta a tornar a intentar aprovar uns comptes per l'any vinent.
4: El cap de files d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha incomodat la direcció del partit després de dir que si es torna a presentar com a cap de llista de la formació republicana vol posar-hi condicions. En tot cas, la direcció intenta evitar una ruptura, Laura Pons.
1: Sí, són unes paraules que encara ressonen a la seu del carrer Calàbria.
9: Una cosa és que no me vea d'Esquerra Republicana, otra cosa és que me presente por Esquerra Republicana. Yo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones.
1: Però també en el sí del grup parlamentari a Madrid, un grup on hi ha malestar des de fa mesos, Gabriel Rufián només es parla amb 2 dels 7 diputats parlamentaris que comenten a la SER que davant d'aquest sainet, d'aquest teatre, el que cal és tenir paciència, diuen, respirar, tenir el cap fred i esperar a veure com acaba tot plegat, tot i que asseguren que l'ambient és insuportable. Altres fonts del grup a Madrid esperen que Calàbria, que la direcció d'Esquerra, mogui fitxa, que Junqueras toqui el crostó a Gabriel Rufián i digui fins aquí, que marqui els límits, tot i que no tenen clar si això passarà perquè, asseguren, Junqueras no vol que aquesta bola es faci més gran.
4: I la patronal dels pisos turístics barcelonins celebra que el Tribunal Suprem hagi tombat el Registre Nacional de Lloguers Turístics i de Temporada que va aprovar el govern.
8: Aquesta eina servia per controlar que els pisos que s'oferien per Booking o Airbnb tenien la llicència pertinent. El Tribunal ha estimat parcialment un recurs de la Generalitat Valenciana i diu que aquest registre vulnera competències autonòmiques. Màriam Muro, directora de Partur.
10: Efectivament, era un registre que va néixer amb uns greus problemes de base, amb una duplicitat d'estructures ja existents, generava inseguretat jurídica i es produïa una clara invasió de competències autonòmiques.
8: Ara el govern espanyol deixa el registre en mans autonòmiques.
4: I arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
8: Ara llegim que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. També sobre la visita de Lleó 14 a Barcelona, La Vanguardia destaca que un espectacle amb drons tancarà la benedicció papal de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També a La Vanguardia llegim que la imputació de Jonathan Andic pressiona el Consell de Mango. El periòdico destaquen que el fenomen cultural de Bad Bunny aterra avui a l'Estadi Olímpic i El País explica que Riquelme planta cara a Florentino Pérez per presidir el Real Madrid.
4: Són les 8 i 27.
3: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
13: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
12: La crítica és la consciència de la història.
13: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
12: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
13: El divendres 22 de maig, La Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Arnau Montserrat, hola de nou.
15: Hola, Gisela.
4: El Barça femení ja és a Oslo.
15: On demà disputarà la sisena final de la Champions consecutiva en busca del quart títol. Avui, a 3:15, parlen en roda de premsa el tècnic Pere Romeu i les futbolistes Alexia Putellas i Graham Hansen, que ha rebut l'alta mèdica. Després, l'últim entrenament a l'Ulefant Stadion, l'escenari d'una final amb totes les entrades ja venudes.
4: Avui parla Michel.
15: Roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Elja Montilivi a les 9 de la nit. Recordem que el Girona, per salvar-se, només li val la victòria. Un informe de l'Ajuntament diu que l'impacte d'un descens afectarien 35 milions d'euros a la ciutat.
4: El Barça Olímpic de Lió i també el Girona Elx el podreu seguir amb doble programació des de les 5 de la tarda i fins a mitjanit a les freqüències de SER Catalunya, el Què t'hi jugues, i a la de la SER, el Carrusel Deportivo. Però uns apunts més d'esports, perquè Enrique Riquelme es presentarà a les eleccions contra Florentino.
15: Ho va comunicar de manera oficial ahir a la Junta Electoral. El següent pas de l'empresari arribarà dissabte, dia en què presentarà oficialment la seva candidatura. En futbol internacional, Cristiano Ronaldo guanya la Lliga d'Aràbia i en bàsquet comença la Final Four de l'Euroliga a les 8 del vespre. València, Real Madrid. Remetem el motor. Avui comença el Gran Premi de Canadà de Fórmula 1.
4: Gràcies, Arnau.
15: Fins ara.
16: Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una.
4: Tienes muchas novias, tu, Sergi López?
8: Jo tinc una dona, ja està.
4: I ja està. Doncs el que té moltes nòvies és aquest programa, home, l'Hoy por Hoy, no?
8: Home, i tant.
4: Tothom vol estar amb nosaltres, clar que sí. Així arribem a 8:45 del matí, aquesta hora, anàlisi de l'actualitat en doble programació a SER Catalunya amb l'Aquí i a la cadena SER amb l'Hoy por Hoy.
17: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
18: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
19: CaixaBank patrocina este espacio.
18: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes, que como les decía y ayer también, el tema sigue siendo la imputación del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con las novedades judiciales, pero también con todo el movimiento político que hay en torno a la imputación, a la primera imputación de un expresidente en democracia en España. Enseguida vamos a ello, vamos a contarles cuál es la situación y cuáles son las novedades judiciales esta mañana. Primero saludo a los analistas de hoy, Eduardo Madina, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Hola,
18: Carlos Sánchez, buenos días.
20: Hola, muy buenos días.
18: Y Josep Ramoneda, buen día, buenos días.
21: Buen día, buenos días.
18: Pero antes de ir a esta cuestión, quiero volver a poner el foco en algo de lo que hablábamos el viernes pasado. Estábamos haciendo este programa en la Casa Mediterráneo, en Alicante. Estabas tú, Carlos, con nosotros. Y entre el público había profesores, había docentes que llevaban ya una semana de huelga. Docentes, profesores de la educación pública en la Comunidad Valenciana, que después de una semana de huelga seguían reivindicando. Y de momento no hay acuerdo con la Generalitat Valenciana. Esto quiere decir que cumplen la segunda semana de huelga ya, segunda semana en los centros públicos, pero es que además ahora hay al menos 145 directores de colegios y de institutos públicos de esa comunidad y otros 270 docentes que forman parte de los equipos directivos que van a presentar su dimisión en bloque para apoyar esta huelga educativa. Esto supone alrededor, esta dimisión afecta o supone alrededor del 15% del personal directivo de los centros de enseñanza pública en la Comunidad Valenciana y se han comprometido por escrito a dejar vacía la dirección de los centros para forzar que la Generalitat vuelva a la mesa de negociación después de que la Consellería se negara a seguir dialogando porque los sindicatos rechazaban su última propuesta. Hay una propuesta en materia salarial, pero luego, primero, que para los docentes esta propuesta salarial está muy lejos de dignificar la enseñanza pública en la comunidad, pero es que además ellos también tienen otras reclamaciones que tienen que ver con la calidad de la enseñanza pública. Radio Valencia, Juanma Graner, buen día.
22: Buen día.
18: En juego está la estabilidad de más de un centenar de colegios o la planificación, porque estamos a finales de mayo, o la planificación de todo el curso que viene.
22: Sí, sí, y es cierto que la dimisión la puede rechazar la Generalitat, pero lo que no puede rechazar es el malestar de esos equipos directivos. Si se sustanciara la dimisión y aunque se nombrara por decreto nuevos equipos directivos, dado que el curso se planifica durante el mes de julio, peligraría una vuelta al cole en condiciones. Y es que los equipos directivos se encargan de todo, de la organización, por supuesto, pero también, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, del banco de libros Charchallibres, del comedor, de los proyectos, de los centros, de las extraescolares. La vuelta al cole sería un auténtico caos y advierten los y las directores. Claro que apoyan la protesta y con más razón cuando ellos además están en el medio. Ellos son los que soportan los desplantes y los incumplimientos de consellería, los que gestionan infraestructuras que se caen. Ellos soportan la presión de los docentes por esas carencias, aunque los docentes les apoyen, y ellos soportan la presión de las familias, aunque éstas les apoyen también. Están en el peor sitio y la mayoría viene haciéndolo además desde hace muchos años, más de 10 años, en muchísimos casos porque no hay relevo. Muy pocos tienen valor de meterse en este lío viendo el deterioro acelerado de la educación pública aquí en la Comunidad Valenciana.
18: Juanjo, gracias. Magraner.
22: Hasta luego.
18: Hasta luego. Juanjo, es Juanjo Rodríguez, director del Colegio Público CEIP Teodoro Llorente. ¿Qué tal? Buen día, buenos días.
23: Hola, buen día, Ángeles.
18: La situación es ya tan insostenible que habéis optado por esta medida, por esa dimisión en bloque de los equipos, de buena parte de equipos directivos de los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana.
23: Bueno, voy a decir, yo soy el director de un centro de primaria y voy a hablar por mí, por mi equipo directivo, con el apoyo del claustro y del consejo escolar. En esta reivindicación hay direcciones de todas las etapas educativas, las mayoritarias y más conocidas como primaria, secundaria y FP, pero muchas minoritarias, enseñanzas artísticas superiores y profesionales, escuelas oficiales de idiomas, escuelas de adultos, de infantil de 0 a 3 años, y dentro de cada equipo directivo hay diferentes sensibilidades. Las direcciones, como habéis dicho, sostenemos los centros que lideramos, pero necesitamos que la administración a la que servimos y de la que somos el último escalón esté a la altura y dé unas respuestas. En base a eso, tengo que aclarar una cosa, que esta dimisión sale o surge, o esa voluntad, de un manifiesto que se empieza a gestarse en enero y que se va firmando por todos los equipos que libremente quieren, pero que ese manifiesto no habla de dimisión, como se ha dicho. Esta mañana lo habéis comentado, se hablaba de

I també els hem de dir que els ajuntaments de Pinós i Torà, la comarca del Solsonès, reclamen una actuació urgent a la carretera que connecta Riner i Torà passant pel nucli d'Ardèvol. A Pinós, pel seu avançat estat de degradació, denuncien que els nombrosos forats, el mal estat de l'asfalt i la manca d'una reforma integral ha convertit la via en un perill constant per als conductors. Si parlem de la informació esportiva, els hem de dir que el Centre d'Esports Manresa ha anunciat aquest matí que ha renovat el seu entrenador, Sergi Tullàs, un dels artífexs que enguany aquesta temporada el Centre d'Esports Manresa hagi pujat de categoria. Un Sergi Tullàs que ha renovat com a entrenador del Centre d'Esports Manresa. I pel que fa al Baxi, estem ja al maig, però de moment encara continua. La Lliga Endesa, de fet, amb el Baxi Manresa ja una vegada salvat. Li queden encara dos partits. Un té lloc aquest mateix cap de setmana. És lluny del Congost i és que els homes de Diego Campo marxen cap a Gran Canària perquè juguen demà a les 8 del vespre contra el Dreamland Gran Canària, un Dreamland Gran Canària que també s'hi juga molt perquè està a les zones de descens de la Lliga Endesa.

Ens anem als diari, el diari Regió 7, en la seva edició digital, que precisament té en portada aquesta fotografia, la del president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, amb l'ambaixada del Bages, amb Joan Garcia. Aquest és el titular de portada de l'edició digital del diari Regió 7. També l'acompanya l'altre nom propi, el de Sergi Trullàs, com a renovat com a entrenador del Centre d'Esports Manresa. Un diari Regió 7 que també fa una contracrònica del ple de Manresa d'ahir, un regidor enfadat i una aula sense catalanoparlants. Les germanes de la comunitat Badruna, lligada a l'escola, diuen marxen de la ciutat de Manresa. I el casalot de Creu Roja al Bages comença una nova etapa gestionada directament per l'Ajuntament de Manresa. Aquests són alguns dels titulars de portada del diari Regió 7. Ens anem cap a la comarca del Berguedà. Ens n'anem a l'equip Berguedà. Detingut un home per robar en 5 empreses del polígon de la Vall d'An. Forçava els cotxes i s'enduia material. Accedia als recintes de les empreses escalant la tanca perimetral i un cop dins, si era necessari, forçava les portes dels vehicles o trencava vidres per endur-se el material que hi havia a l'interior. Aquest és el titular de portada de l'equip Berguedà. Ens anem cap a la comarca de Solsona. El veïnat de la sala polivalent de Solsona porta a la Gaiab i a la síndica de Greuges la petició d'aturar la cessió del solar a l'Ajuntament. I Gerard Frutats, aquest solsoní, obté el Premi AEI a la 5a edició dels Premis d'Impuls de la CIM. També que el projecte artístic ZUP obre una nova sessió a Llobera. I acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia, anant fins l'Infonoia.cat, Funosa, Almazán, Roig, Noufil i Schneider, guanyadors dels Premi UEA. Aquest és el titular de portada en aquests premis que es van entregar ahir en el marc de la 26a nit empresarial de la Unió Empresarial de la comarca de l'Anoia, que es va celebrar ahir i que va reunir unes 730 persones en aquest esdeveniment important de la comarca de l'Anoia i que és el titular de portada de l'Infonoia.cat.

0: Als migdies centrals de Ràdio Manresa ens agrada saber quina previsió del temps tenim. Portem una setmana de molta calor. Arnau Graner, què tal? Com estem?
1: Hola, què tal? Bon dia. Passant la calor ja, com bonament podem, eh?
0: Exacte, exacte. De fet, portem una setmana de temperatures mínimes altes i, clar, les màximes. No sé si ahir, déu-n'hi-do, perquè ahir crec que aquí a Manresa vorejava amb els 28, no t'ho sabia dir ben bé, però una cosa així. Hem de pujar més o hi va ser el dia més fort de la setmana de calor?
1: Doncs a mi m'agradaria començar, Eli, posant una mica de context als nostres oients de tot el que ha estat passant aquest mes de maig, perquè la sensació que hauríem de tenir és que ha sigut fins ara un mes de maig força fred, i les dades així ho avalen. Ja que moltes vegades parlem de que fa calor i més calor del normal, també val a dir que quan fa fred i més fred del normal és bo saber-ho, és bo que ho informem. Els primers 18-20 dies d'aquest mes de maig hem tingut una temperatura mitjana arreu de Catalunya, no és una situació molt local, sinó que és una situació molt general, on en gran part doncs, hi ha hagut una temperatura mitjana que s'ha situat al voltant dels 3-4... Val a dir que això és així fins ara. Què ha passat? Què està passant? El que diem sempre, Eli, la calor mai falla, sempre arriba, i arriba puntualíssim. Aquest any torna a ser massa d'hora, però és que les temperatures estan completament desbocades a hores d'ara. Ja tenim temperatures que superen els 30 graus en diverses zones de l'oest de Catalunya i encara s'hauran d'anar a enfilar més, s'enfilaran més al llarg d'aquesta tarda, migdia, tarda. Aquí a casa nostra, ahir, el que deies, màximes d'entre 29 i 31 graus en general a la Catalunya central. A Artés, concretament, es va arribar a aquests 31 graus ja, primer dia que se superen àmpliament els 30 graus. I sembla que aquesta serà la tònica també d'avui. Avui encara podem afegir 1 o 2 graus més, amb la qual cosa a Manresa segur que se superen els 30 graus, a la resta del Bages, però també Osona, també l'Anoia, també el Berguedà, fins i tot, doncs se superaran els 30 graus de forma molt genèrica. I sembla que aquest primer pic de calor el tindrem de cara a demà. Recordem als nostres oients que si els primers 20 dies de maig hem tingut una temperatura mitjana que s'acostaria més a finals de març que no pas al mes de maig, hem de dir als nostres oients també que aquest final de mes de maig tindrem temperatures més pròpies del juliol que no pas del mes de maig. Amb la qual cosa, segur que acabarem amb una mitjana que, si no és més alta, poc li faltarà. De fet, jo apostaria en que ens quedarà una temperatura mitjana d'un mes de maig superior a la que ens tocaria per l'època de l'any.
0: Per tant, cap bona notícia, Arnau?
1: Si la bona notícia són precipitacions i aire fresc, no. Perquè és que, a més, aquesta calor ve acompanyada de poca activitat tempestuosa. En tot cas, les tardes de demà i de diumenge, probablement a la tarda, encara fruit de la mateixa humitat que queda de les precipitacions dels últims dies, doncs es pugui arribar a formar alguna nuvolada que fins i tot deixi algun ruixat aïllat, el que són típiques tempestes de calor. Ripollès, nord del Berguedà, aquestes dues zones serien bàsicament les que podrien rebre algun ruixadet molt local, extremadament local, i que difícilment aquests ruixats solen agafar pluviòmetres, per tant, poc ens n'enterarem. A partir de dilluns, es tanca l'aixeta per complet, i sembla que fins dijous, divendres o dissabte de la setmana vinent no esperem que les tempestes puguin guanyar terreny, és a dir, puguem tenir el que seria normal per l'època de l'any, que seria matins assolellats, tardes de tempesta. Veurem com avança tot plegat. En tot cas, la temperatura es mantindrà a la ratlla extremadament alta, és a dir, molt per sobre del que tocaria per l'època de l'any. Màximes que tant avui superarem aquests 30-32 graus, demà podríem acostar-nos als 34 o 35 graus i fins i tot en zones de Catalunya acostar-nos als 36. Per tant, estem parlant de temperatures completament fora de lloc, desbocades, altíssimes, i sembla que si bé tindrem un respir de cara a diumenge, dilluns, de dimarts a dijous podem tenir un altre pic de calor i aquí podríem acostar-nos als 37 o 38 graus de temperatura. Per tant, estem parlant d'una situació completament fora de lloc, molt càlida, molt càlida. De fet, hi ha models estadístics que ens marquen que aquestes temperatures doncs, no les hem tingut mai. Per tant, és probable que tinguem rècords de calor de cara a la setmana vinent. Veurem. Però el que dèiem sempre, no patiu, que la calor vindrà, i la calor arriba, i arriba, i ja la tenim aquí.
0: Però clar, estàs per la... Clar, llavors, però clar, la setmana que ve encara és mes de maig, l'acabem, eh? No la setmana que ve, sí, no? Però clar, estem parlant del maig i estem parlant de temperatures, el que deies, Arnau, que quasi ve de juliol.
1: No, quasi bé no, 100% de juliol. De fet, hi ha anys que en una entrada mig freda o de temperatura un pèl més fresca del normal tenim màximes de 25 a 27 graus a Catalunya. Estem parlant de màximes de 35 a 37. Per tant, la diferència és substancial i bé, són temperatures que podríem afirmar clarament un mes de juliol. Ara bé, què passa amb tot això, amb tot plegat? Esperem que no sigui així, però clar, si ens plantem el mes de juliol en una situació exactament igual que la que estem tenint ara, doncs estarem parlant de temperatures màximes superiors, clarament superiors als 40 graus.
0: Doncs clar, poques novetats, llavors sol, calor i intentar passar-ho com podem, no?, aquests dies.
1: Sí, encara tenim la sort, Eli, que les cases, els edificis, els llocs, doncs venen de fresca, venen d'un primer de maig, uns primers dies de maig frescos o freds fins i tot. Això fa que les cases i els edificis no estiguin calents, per tant, a dins estiguem molt confortables. No ens faci falta encara l'aire condicionat. Però amb aquestes temperatures de ben segur que iniciarem el mes de juny i amb sensació que estem a ple juliol i que ens ha arribat la calor. I el que dèiem, ens ha arribat de cop, perquè hem passat de màximes de 20 graus a màximes de 35, i això són 15 graus de diferència en pocs dies de diferència. Bé, el canvi climàtic, els canvis que estem patint els darrers anys ja van en aquesta direcció. Veurem com va tot plegat, però a curt termini tenim això, i a mig i llarg termini la cosa no és que pinti del tot fantàstica. Per tant, haurem d'anar-ho seguint. Recordem també que tenim un niño que s'està començant a gestar i que hi ha molts models, per no dir tots, que el tracten com a superniño.
0: Sí,
1: i aquí a casa nostra, estadísticament a casa nostra, el niño ens afecta amb temperatures força més altes i fins i tot amb llargs períodes de sequera. Esperem que això aquesta vegada no sigui així. No té per què ser així, estem parlant d'una estadística. Però clar, les estadístiques hi són per algú. Llavors, veurem com evoluciona tot plegat, però si realment hem de fer cas a les estadístiques, un superniño com el que tindrem no ens augura un bon futur a llarg termini. Eh? Parlem a llarg termini, queden mesos i mesos, però veurem. Ara gaudim del que tenim ara, tenim els pantans ben plens, tenim el Pirineu que fa goig, tenim tot el blat, tot el cereal, que hi haurà una collita excel·lent, per tant, gaudim d'això, i ja que fa calor, doncs anem a aprofitar.
0: Doncs cap de setmana de qui el pugui doncs, disfrutar, que el disfruti i que agafi, doncs, agafem aire per aquests propers dies. Escolta, Arnau, parlem la setmana que ve. Bon cap de setmana, moltes gràcies.
1: Oh, i tant, fins la setmana que ve. Bon cap de setmana i que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.edu. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93-877-7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida. Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
3: Dissabte, a partir de 7:45 del vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa.
2: Amb el patrocini de...
3: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
2: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles. la Fira Multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecnobages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa. Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la Unitat de Memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
3: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, guió baix energia.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Migdia Central, Eli Pagan.
0: Migdia Central, divendres. Ens agrada parlar de cinema, de repassar quina és la cartellera, quines són les propostes cinematogràfiques per aquest cap de setmana. Arnau Vilaseca, com estàs?
6: Molt bon dia, què tal, com estàs?
0: Molt bé. Escolta, que hi ha Cannes, no, Cannes, no, aquests dies?
6: Sí, hi està el Festival de Cannes, i ja s'ha passat la pel·li d'Almodóvar, ahir es va estrenar la dels Javis...
0: 17, ho he mirat, 17 sí. Minuts d'ovació.
6: Sí, bueno, aquestes coses també...
0: Ja, jo què sé, aviam, ja saps que jo em fixo en d'altres coses que no... Vaig pensar, quin és, algú plorar... No, la Penélope Cruz plorar...
6: A veure, això no ho he vist.
0: Sí, hi ha un vídeo, suposo, això. Vaig mirar això. 17 minuts d'ovació, la Penélope Cruz plorant, que deu sortir a la pel·lícula dels Javis, entenc, no?
6: M'agafes que no en tinc ni idea. És que em sona que estava alguna altra de la secció oficial. Però pot ser que estigués per allà i sent de l'Acadèmia Espanyola pot ser que...
0: Ah, val, no sé,
6: que estigués
0: no
6: a la
0: sé.
6: Pel·li,
0: sé que la pel·lícula va sobre... No? No sé si va sobre
6: Lorca.
0: Parlava molt de Federico García Lorca. Doncs aquests dies hi ha Cannes, que tornen a haver-hi moltes influencers una altra vegada. Jo no sé si passarà alguna cosa o no, o si serà alguna cosa, però sí que tornen a veure-hi moltes d'aquestes noies allà, perquè són quasi bé tot noies, eh? Avancem amb els anys, però això... Continua encara haver-hi allò de la dona florero, doncs això.
6: Sí, ajuda la imatge, també, una mica.
0: Sí, no, tot plegat. Escolta, va, anem per les d'aquesta setmana i ens anem al The Mandalorian. Escolta, no s'acaba mai, això de la saga de les galàxies, o què?
6: Mira, hi vaig anar ahir, perquè vam fer un pas aquí a Manresa, amb un amic, i ho dèiem, eh? Sí, Star Wars, poden haver-hi altres sagues que nosaltres ja ens hem desencantat. A Star Wars, pel·li que facin, pel·li que l'anirem a veure, després ja en serem crítics o el que sigui. Però sí que crec que comença a haver-hi una mica el consens general d'esgotament, d'explotació de la saga, i de... Ara, clar, és que ara entrem a parlar de Mandalorian i trailer i tal, però Mandalorian, la pel·li que ara s'estrenarà, no deixa de ser una pel·li d'una sèrie...
0: Mare
6: que és
0: meva.
6: Un spin-off d'una saga que va començar als anys 70, llavors, bueno, estem filant una mica tot plegat, però sí, no s'acaba.
0: Ja m'hauria d'haver perdut, ja t'ho dic ara, amb tantes coses ja m'hauria d'haver perdut. Va, som-hi, anem amb el... Amb aquesta jo he vist el tràiler i sembla divertida,
6: sí.
0: No t'ho sé dir. Vinga, som-hi.
7: Los botones no se tocan. Necesito información.
8: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
7: Estoy buscando a un Han.
8: Está cerrado, gracias.
7: Gangsters. Criminales de guerra.
9: Larga vida, Imperio.
7: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
10: Thank you. se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
7: Cinturón.
11: Vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
7: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura. El crío vivirá durante siglos. No siempre estaré ahí para protegerlo.
12: ¿Tienes miedo? Deberías.
7: ¿Huimos? ¿O luchamos?
13: Me gusta este crío.
7: ¿A qué estás esperando?

0: Guardemos el resto para después de cenar.
1: Ara feia dies que no veiem una pel·lícula amb Pedro Pascal.
2: Sí, ja feia prou temps, des de l'any passat. Sí, The Mandalorian, doncs, com deien, la pel·li que s'ha fet a partir de la saga, per tant, doncs, parteix a partir de la tercera temporada, a continuació de la sèrie, que jo crec que és la sèrie que més se n'ha parlat, que més èxit ha tingut de tot el conjunt, que se n'han fet moltíssimes de sèries que parteixen de l'univers de Star Wars. Històricament, doncs, ens centrem en el moment en el que l'imperi ja ha caigut, és a dir, doncs, al final de les pel·lícules originals de l'episodi 6, i en què els senyors de la guerra imperial doncs, continuen dispersos per tota la galàxia i, per tant, mentrestant, la incipient Nova República treballa doncs, per protegir tot el que va lluitar enmig de la rebel·lió i recluta doncs, el protagonista, el Mandalorian, aquest caça recompenses, juntament amb el jove aprenent Grogu, popularment conegut com a Baby Yoda. A partir d'aquí, la pel·li... malgrat tots els milions que té al darrere, té una aura de pel·li petita, de pel·li senzilla. Evidentment és molt espectacular, és una bona pel·li d'aventures. A mi em sembla un conjunt com de tres capitulets més del Mandalorian. Són dues hores i a partir d'aquí són com tres capitulets que no deixen de ser doncs, una història més, però al final la sèrie Mandalorian, que és molt bona en les seves dues primeres temporades, era cada capitulet una missió diferent i cada missió tenia com un estil cinematogràfic diferent. Hi ha molta herència al western, hi havia capítols que eren de pirates o de samurais, i aquí doncs tenim com una historieta, i jo el que m'imaginava, el que ens esperàvem tots, era o que això fos el final del Mandalorian, o que això doni peu a una nova temporada, o que això doni peu a una nova saga de pel·lícules, i no, és una cosa petita, una aventureta autoconclusiva. I a mi em sembla que això tant li pot jugar a favor com li pot jugar en contra. Crec que hi ha bona part dels fans que esperaven una grandíssima pel·li de Star Wars i crec que se n'ha parlat poquet d'aquesta, i és justament doncs, perquè no deixa de ser doncs, una pel·liculeta bastant innocent, bastant una mica adolescent, bastant doncs, una mica amb l'aura de pel·li de ciència ficció que hem tingut de Marvel, però que igualment que jo crec que funciona prou bé. I a partir d'aquí doncs, també és una mica l'excusa doncs, per tornar a l'univers de Star Wars, per tenir doncs, aquests regalets de referències que a tothom m'agrada, però a mi em sembla que des d'aquesta cosa, això, com deia, petita, crec que la pel·li funciona prou bé.
1: Doncs, si més no, per anar a veure una pel·lícula d'aventura, si la gent s'emmarca on està, perquè ja et dic jo, si en tantes coses segur que potser...
2: No necessites massa entendre...
1: No fa falta allò, haver vist tota la saga per anar-la a veure, Val, i ara ens anem amb una sèrie, oi?
2: Sí.
1: Que
2: sí.
1: És aquesta de Rabalear, es diu així?
2: Rabalear, del Raval, rabalejant en català.
1: Val, perdona, si és veritat.
2: I sí, que s'estrena a HBO Max i en res arribarà també a TV3.
1: Doncs vinga.
3: Cap mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
4: Visca cap mosques!
5: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
6: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
7: Has parlat amb el del port, perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
8: Sí, sí, jo tinc una feina.
9: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
10: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
11: Ens apugen el lloguer per 6.
12: Això és legal?
13: Suposo que volen fer pisos turístics.
14: Però t'has carregat la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
15: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
16: Com?
15: Legal, legal, no ets.
17: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
18: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
15: Fes-los fora com sigui.
19: Fora d'aquí, que no em toquis! No em toquis!
15: Tu això? T'estàs parint com un joc. Qui és perillós?

0: ho has de parar.
1: Doncs aquest de Rabalejar, del barri del Raval, seria com real com a la vida mateixa, això, eh? Segurament a Barcelona.
2: Segurament, segurament. Crec que serà un èxit, eh? Sí. Crec que a la gent li agradarà molt. Va passar pel Festival de Berlín. Jo he vist els dos primers episodis, que són els que van passar la premiere d'aquest dimecres a Barcelona, que hi era tothom, tot de cares conegudes del cinema nacional. I a mi em sembla que està guai, que està guai. No m'ha fascinat, però em sembla que està molt bé. Em sembla que és un molt bon thriller social, creat, codirigit per Paul Rodríguez i Isaki Lacuesta, creat per Paul Rodríguez i codirigit per ell i per Isaki Lacuesta, que els dos són els directors de Segundo Premio, que va ser la candidata dels Oscars per Espanya farà un parell d'anys, i el Paul Rodríguez explicava que això està basat, doncs, en una història real, que és la seva, de que la seva pròpia família tenia un restaurant, que és aquest Can Mosques, que apareix a la sèrie, que havia, doncs, sobreviscut durant 100 anys al barri del Raval, que havia passat de generació en generació, fins i tot havia sobreviscut a les bombes de la Guerra Civil, i que de cop, quan un fons decideix comprar tot aquell bloc, doncs es veuen que no poden seguir amb el restaurant, i a partir d'aquí, doncs, han de decidir si prendre algunes vies poc legals per poder, com per exemple, ocupar l'edifici per poder mantenir-lo. A partir d'aquí, evidentment, hi ha molt discurs social sobre el vivent, de crec que arriba en el millor moment per poder fer-ho, perquè és un moment, doncs, en el que se n'està parlant moltíssim de com està el lloguer, com està sobretot el lloguer, bueno, sigui on sigui, anava a dir Barcelona, però sigui on sigui, realment. I cinematogràficament, a mi em sembla que no és una bogeria de sèrie, crec que la vegada ho juga intel·ligentment. No em sembla que sigui una cosa... La cosa aquesta de les sèries modernes, que són pràcticament pel·lícules, a nivell de currada cinematogràfica, de posada en escena ultrapensada, crec que la té, però no es recrea massa en obtenir-la, sinó que té una certa lleugeresa, i això li ajuda a la pròpia sèrie per entrar en aquesta lleugeresa que tu necessites com a thriller. I vam mirar d'una tirada els dos primers episodis i era sortir de la sala, i clar, com que a més estàvem a Barcelona veient-la, anaves mirant a banda i banda què veies, perquè la sèrie ja com que t'entra amb aquest esperit frenètic de tot va molt ràpid, tota l'estona, doncs els protagonistes com que comencen a fer coses que legalment no estan ben vistes, doncs comencen a sentir-se perseguits pels mig dels carrers, i crec que té aquest punt de thriller amb aquest punt de música electrònica que sortia en el tràiler, una cosa fosca, una cosa que segurament a nivell de narrativa és molt maniqueïsta, en el sentit de saber qui són els bons i quins són els dolents, i segurament aquí li podria caldre una mica de millor definició, però realment són els temps en els que estem vivint, i la sèrie agafa partit. I em sembla que està molt bé, que està molt bé.
1: Val, seguim. Ara sí que canviem radicalment i ens anem... Jo, aquesta em va costar. Les pel·lícules de luxe a mi em costen, eh? També una altra cosa. Vinga. La Bèstia, no?
2: La Bèstia. Sabia.

0: que és Russell Crowe, que tot apunta doncs, que és el gran punt magnètic atractiu de la pel·li, doncs un campió de MMA, retirat, invicte, torna a la gàbia per venjar la mort del germà i resoldre els problemes financers, que és una cosa que ja havia passat una mica també a Rocky, la venjança d'una mort.
1: Jo crec que ja l'he vist, aquesta
0: pel·li. A partir d'aquí, sí que doncs, les crítiques que han sortit destaquen això, una mica doncs, les brutals seqüències d'acció, pel·lícula molt física, robusta, amb herències d'altres films de combat. Ja no parlen només de Rocky, sinó una que es deia Warrior, que sembla que Christian Bale va guanyar l'Oscar, per exemple, i com deia, que destaca Russell Crowe des d'aquest rol de mentor, que és el mateix rol que tenia Sylvester Stallone, quan ja no feia les de Rocky, sinó que feia les de Creed, també per menjar una mica la mort d'Apollo Creed, etc. Llavors, bueno, una mica el mateix.
1: Jo, amb la que ve ara, que sàpigues que jo he rigut només amb el tràiler.
0: Està molt bé, està molt bé.
1: Val, molt bé. Jo l'he passat, perquè ho saben, aquí, quan ve l'Arnau parlem de cinema, llavors, aquest tràiler l'he passat directament a la Montse, Arnau,
0: sí.
1: perquè jo vaig riure molt ja amb el tràiler, perquè com que, escolta'm, ara amb l'Arnau l'aprofitem amb això del cinema. Vinga, Asesinato en la tercera planta.
0: Som-hi.
2: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
3: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
2: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
3: Casi 4 horas.
2: ¿Cómo? ¿En serio?
3: Lo pone aquí, no lo había visto.
4: Ser o no ser.
2: Vaya noche de mierda. No podemos impedir que la gente discuta.
3: No era una simple discusión. ¿Deberíamos llamar a la policía?
2: Sí, y al FBI. La última vez nos pasamos 8 horas atrapados en un tren porque pensabas que había una bomba.
3: Estoy segura de que ha pasado algo grave. Creo que ha matado a su mujer.
5: Este edificio se parece al de la ventana indiscreta.
3: Hay que sacar la verdad a la luz. Tengo una misión para ti.
5: Tengo la impresión de que me espías por la ventana.
3: No, para nada. ¿Qué es eso?
2: Son unas gafas con cámara integrada.
3: Son ridículas.
2: ¿Cuál sería el móvil?
3: No tengo ni idea.
6: Yo creo suspense. El suspense es lo que genera emoción.
2: Es lo más emocionante que he hecho en mi vida.
6: Sin emoción, no hay suspense.
3: Tienes que encontrar el arma del crimen. Un gato.
2: Aquí está, tengo un gato. Es este gato, ¿no?
3: No, eso no es.
2: ¡Se parece a un gato!
3: ¡Eso no es un gato!
1: Ens hem de pensar quan passa això que està a casa del veí. Jo vaig riure molt, eh? Aquesta escena que no se sent res és ell amb les ulleres, eh?
0: Sí,
1: aquestes ulleres. Per gravar tot el que veu. Ventana indiscreta, Hitchcock segurament tampoc... De fet, també és un argument que hem vist moltes vegades, però d'una forma divertida.
0: Sí, jo crec que posats-ho a homenatjar clàssics i homenatjar història del cinema, fer-ho des d'aquest punt una mica informal, desenfadat, també és segurament la millor manera, com una forma de... ja sense pretensions, sent conscients en tot moment, reconeixent quines són les referències i a quin cinema una mica doncs, aspirem o la pròpia pel·lícula ja és un gest com d'amor a un cinema que permet doncs, que el mateix públic pugui experimentar aquest amor i que no faci com des d'aquesta recàrrega de pretensions. I a mi em sembla que és això, que és una pel·li molt fresca, que és una pel·li molt, molt divertida, que no tindrà segurament ni els millors acudits ni acudits que no haguem vist mai, però a la vegada tots aquests acudits funcionen igualment en aquesta pel·lícula i segurament doncs, és per la sinceritat, per aquesta falta de pretensions, amb què tot plegat està escrit. Llegeixo molt, molt, molt ràpid l'argument, que no deixa de ser doncs, una història doncs, aquesta parella que busca una mica revifar la flama en la seva relació, partint doncs, del novel·lista François, que escriu apassionadament històries de crims, una mica doncs, herència d'Agatha Christie, però que fora del món imaginari, de capa i espasa, la seva vida és molt poc emocionant. Mentrestant, doncs, la seva parella, la Colette, és professora i experta mundialment coneguda en Hitchcock, i a partir d'aquí venen totes les referències, sobretot també doncs, quan comencen a sospitar doncs, que el

0: un veí extravagant ha assassinat a la seva dona i a partir d'aquí ve la gran herència de la Ventana Indiscreta, que a mi em sembla la millor pel·li de Hitchcock, i si no, top 3, però em sembla una pel·li d'un voyeurisme, d'una cosa d'entretenir-se mirant a la vida dels altres, que és el cinema, entretenir-se mirant vida dels altres, i veure aquesta parella entretenir-se mirant per la finestra i homenatjant ells mateixos de forma conscient al propi Hitchcock, em sembla una cosa molt, molt, molt divertida. I a més d'aquí, doncs, tenim una barreja entre comèdia, suspens, hi ha moments en els que les escenes es dilaten per augmentar la tensió i augmentar el suspens, i això a la vegada incrementa la tensió còmica de la pròpia pel·lícula, i em sembla que com dic, doncs, és una pel·li molt fresca, molt sincera, i que està molt, molt, molt bé.
1: I ara ens anem a Kogal. Jo no sabria com definir-la, aquesta pel·lícula, eh?
0: Pel·li bona, pel·li bona en el sentit de bondat, de sinceritat, una pel·li...
1: Ja, però el centre és la vaca, eh? Clar, és que mires el tràiler, no, suposo que llavors hi ha moltes més històries, no, eh?
0: Sí.
1: Vinga, va, anem amb el Kogal.
2: No puedo ir por arriba.
3: Mi tona necesita calma.
4: Si esa vaca es más rara que un perro verde.
5: No es más que una vaca. Y ya está.
3: Tona es mi vaca. La única que me queda. Así que no. No está.
6: El nieto de Micaela ha llegado para vivir en su casa.
7: Qué vaca más bonita, ¿no? Es que tengo buen rollo.
8: De rollo sí que tiene, sí.
9: ¿Que la inseminación no funciona?
8: No me digas que está en celo.
9: ¿Te deja que la monte un toro?
8: No. Tona es muy sensible.
10: ¿A ti te gustaría que te montasen?
9: Depende.
8: Ay, Martín, haz el favor.
11: ¿Cuánto vale que tu toro monte a mi tona?
12: 400 euros.
11: De acuerdo, pero mañana por la mañana. Qué bestia.
9: Si la tona ya de por sí es especialista, ahora preñada lo va a ser más. Si se estresa, puede perder la cría.
11: ¿Tengo que estar 24 horas protegiéndola?
9: Si estás encima, ¿todo irá bien?
11: Eso no es garantía de nada. Que me lo digan a mí.
9: Lo siento.
11: ¿El qué?
9: Todo lo que te pasó.
11: Está a punto de parir. No me puedes dejar sola.
9: Hoy es el último día que voy a venir.
11: ¿Qué te está buscando la policía?
6: Ya lo sé, ya lo sé, Empar. Pero confíame.
11: ¿Cómo es que no volviste nunca?
9: No podía. Había pasado mucho tiempo.
11: Nunca es demasiado tiempo.

0: Què tal?
1: Com deia, està bé. És una pel·li doncs, molt, molt sincera, molt, molt honesta, segurament. Molt, una pel·li molt bona, una pel·li en la que no, li, no hi caben males intencions. Aviam, la vaca és la protagonista. La protagonista és més doncs, la grangera, que és l'Empar, que és aquesta grangera de 60 anys que necessita, com surt en el tràiler, doncs, que la seva vaca tona quedi prenyada per mantenir a la seva granja. Llavors, després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, que és el propietari de la granja més gran de la zona.
0: Que és el Pep Moner, que jo crec que feia temps que no el veia al cine.
1: Sí, segurament sí. No, ara no l'associava a nous productes. I doncs això, quan la tona per fi doncs es queda prenyada, el veterinari adverteix que la gestació és de risc i l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de la vaca. Amb l'ajuda de Ricky, jove nouvingut, que és el Carlos Cuevas, i el Bernat doncs descobrirà que mai no és tard per començar de nou. I no deixa de ser una pel·li sobre el que sempre tenim pel·lis que van d'això, que són doncs, les petites coses, el món rural, el món naturalista, com deia, doncs, relat sobre la sensibilitat, sobre el trobar sentit a la vida. És a dir, una feel-good movie de calaix, una zona de confort en la que doncs, poder passar una bona estona. I a mi em sembla... Sí que crec que pot ser una mica irregular o inconexa amb alguna de les històries. Crec que la part del Carlos Cuevas se'n fa una mica més pesada i crec que està una mica allà doncs, per portar-li una mica d'esperit més jove i més de... que el Carlos Cuevas és molt guapo i és molt bon actor i tot plegat. Però sí que em sembla que el que més li encaixa a la peli és la història d'aquesta dona gran, d'aquest món rural gran, una mica crepuscular, que no es cansa de lluitar de no acabar-se del tot mai, que té una mica rima amb algunes tendències del cinema espanyol actual, perquè pot rimar amb el Carràs, pot rimar amb les Bestes, pot rimar amb moltes altres pel·lis que últimament s'han fet sobre el món rural. I a mi em sembla que igualment doncs, això, que és una pel·li que no busca grans girs d'humor exagerat, sinó aquest humor una mica des de la tendresa quotidiana.
0: I acabem amb El Senyor dels Anells, eh?
1: Una altra vegada.
0: Perquè, clar, eren quants, 20, quants 25?
1: 25 anys.
0: Que són els anys que tens tu, eh? Vinga,
1: exacte.
0: Per tant, avui toca la segona,
1: Les Dos Torres.
0: Vinga.

0: asuntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca? ¡Explicaos!
1: Seguimos el rastro de una partida de Uruk-hai hacia el oeste. Tienen cautivos a dos de nuestros amigos.
0: Buscad a vuestros amigos, pero renunciad a toda esperanza. Está abandonado esas tierras.
2: Nos hemos perdido. No creo que Gandalf quisiera hacernos pasar por aquí.
3: No quiso muchas cosas de las que han pasado, Sam.
1: No puede ser.
4: Vuelvo a vosotros, en los albores de la tempestad. Las tropas de Sauron han emprendido su ataque. Se vale de Saruman para destruir a tu pueblo.
5: Estaban desarmados. Nadie los alertó.
4: Esto es solo una muestra del terror que Saruman desatará. Debes luchar.
0: No me arriesgaré a una guerra abierta.
1: Ya te ha sido declarada. Arriesgues o no.
6: Un nuevo poder resurge. Su victoria es inminente.
7: És com una mica d'enyor, escoltar això, Arnau.
8: Una mica de...
7: D'enyor, d'enyorança, de nostàlgia.
8: Sí, a mi m'agrada moltíssim. Jo, és de les tres, és la que més vegades he vist. Segurament de petit és la que més m'agradava, la de les dos
7: de
8: torres.
7: De petit, diu.
8: Des de casa.
7: Ja.
8: Crec que, com vaig dir, doncs, la primera és la més màgica i més fantàstica, la tercera és la més èpica i final. I aquesta crec que és una barreja entre les dues. Hi ha moments en els que, doncs, arriben a la zona de Rohan, que és la zona aquesta dels prats, aquests mig desèrtics, amb la música, que a mi em sembla la millor part musical del Senyor dels Anells, i amb una de les millors batalles, possiblement, de la història del cinema, que és la de l'abisme de Helm, de nit, mentre plou, i a mi em sembla que... No, és que és impossible no entendre Senyor dels Anells com una cosa homogènia que va de la primera a la tercera, perquè totes elles actuen com un conjunt, i ni em sembla que estigui per sobre aquesta segona de les altres, ni que estigui per sota. Em sembla que no deixa ser, doncs, la continuació d'una de les millors sagues directament de la història del cinema, una de les millors adaptacions literàries que es pot haver fet, i una pel·li a la que no li sobra èpica, no li falta èpica, i no li falta, doncs, un enorme esperit de frescura en aquesta èpica de lluita medieval barra fantàstica, que no, últimament no hi estan moltes de les pel·lícules que es fan avui en dia, i a mi són una grandíssima, grandíssima pel·lícula.
7: Doncs per recuperar aquesta segona del Senyor dels Anells, escolta, Arnau, per dia i per remenar, per
8: sí,
7: tothom.
8: Sí, com sempre.
7: I fins la setmana vinent.
8: Que vagi molt bé.
7: Adéu-siau.
8: Adéu.
9: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
10: Dissabte, a partir de 7:45 del vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa.
9: Amb el patrocini de...
10: Equívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
11: Aquest cap de setmana, vine a la Fira Expo Bages de Manresa, la fira multisectorial de referència a la Catalunya central. Estem a la zona universitària. Vine i visita els següents expositors.
12: The Wrapping Vilanova, pista de karts elèctrics per nens i adults al pàrquing de la U Manresa. Toyota Ballús, el teu concessionari oficial del Bages i el Berguedà. Piscines municipals Manel Estiart i Duo Castella. Vine a l'estand per descobrir la teva edat wellness i entrar al sorteig de 3 mensualitats gratuïtes. Volvo Motorcat Premium, el premium que has de provar.
13: Migdia Central, Eli Pagan.
7: Saludem ja el Joan Morros, com estàs?
14: Hola, bon migdia, molt bé.
7: Molta calor, no?
14: Déu-n'hi-do,
7: i no fluixarà, que ho sàpigues.
14: Sí.
7: Perquè, com ha anat? Cantant i encara dura?
14: Està anant. Sí, de fet, avui a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre, la sisena i la setena funció de Cantània estan molt bé, és un any que als nens els hi agraden molt, les famílies també a veure l'espectacle, hi ha anys que són espectacles més agradables o lletres més agradables, aquest és un cas això, un espectacle molt, molt bonic, que agrada als nens de fer-ho, als nois i noies, de fet són nois de 5è i 6è de primària, i a les famílies que venen i complen. Avui a la tarda estarà omplert de les dues funcions, tant la de les de les 5 com les de les 8:45 del vespre. I dintre encara també dels serveis educatius, el diumenge al dematí tenim dues funcions, en aquest cas dels més petits, petit nens 11, de 2 anys, els reixics, no? I en aquest cas, doncs, l'espectacle que presentem es diu Rebufa, i són nens i nenes de les llars d'infants de Manresa i de la comarca, i que els seus pares, doncs, embadalits veient-los allà a l'escenari amb els músics per al mig, i hi haurà també una...
7: Ja ho hem passat, això. Hem passat totes les etapes, crec.
14: Exacte. I això vol dir, doncs, que com que el Teatre Cursal està ocupat, anem al Teatre Conservatori, i per això les dues propostes d'aquest cap de setmana, totes dues són al Teatre Conservatori, la primera de les quals és demà, i si sembla, doncs, podem fer la pregunta, perquè va sobre aquesta obra,
7: Cor
14: dels Amants, un espectacle que a la gent li encantarà, és deliciós, amb aquests dos personatges protagonistes, i, en fi, si et sembla, fem la pregunta, i a partir d'aquí continuem.
7: Doncs vinga, aquest espectacle amb la Marta Marco i l'Ernest... Sí, no, anava a dir... No?
14: Villegas,
7: eh? No, sí. No, ara pensava que la lies. No, Marta Marco i Ernest Villegas, aquest Cor dels Amants, dissabte 8 del vespre, obtindrà dues entrades. La primera persona que ens truqui, 93-872-26-37, 93-872-26-37, i ens digui qui és el director d'aquest muntatge, d'aquest Cor dels Amants. A, Tiago Rodríguez. B, Josep Maria Pou. C, David Pintor. A, Tiago Rodríguez. B, Josep Maria Pou. C, David Pintor. 93-872-26-37, demà dissabte, 23 de maig, 8 del vespre, al Teatre Conservatori de Manresa, aquesta obra sobre l'amor, aquest Cor dels Amants. 93-872-26-37, 93-872-26-37, amb aquestes dues o tres opcions. A, Tiago Rodríguez. B, Josep Maria Pou. C, David Pintor. Jo deixo la línia oberta...
14: I si algun oient vol trucar...
7: Exacte,
14: doncs ja...
7: La tenim oberta. Tenim més coses, llavors, aquest cap de setmana?
14: Sí, l'endemà, el diumenge, també al Conservatori, un concert molt bonic amb la Gemma Humet, que canta cançons en català de la xilena Violeta Parra, i segur que farà les delícies també de tothom, si més no, de la gent que li agrada la veu de la Gemma Humet i de les lletres d'aquesta cantant xilena, que era la Violeta Parra. I com que no ens veurem fins divendres que ve, dir que dijous tenim també un espectacle molt recomanable, una obra de teatre, en aquest cas dirigida pel David Pintor, un dels candidats avui d'aquestes tres que estem demanant, i és el Lladre de Llibretes, que interpreta l'Albert Triola, una obra que està també molt bé. És el dijous a les 7 de la tarda, a la Sala Petita, queden unes poques entrades, i per tant és l'oportunitat de veure això. L'Albert Triola, dirigit, doncs, pel David Pintor.
7: Molt èxit a Barcelona, d'on són sols?
14: Sí.
7: Però on van, molt èxit, aquell lladre de llibretes, que això serà dijous. 93, ens queden 3 minuts llargs per la una, no gaire llargs, per això. 93-872-26-37, si volen anar a veure aquest Cor dels Amants demà dissabte a les 8 del vespre, ens han de dir qui és el seu director d'aquest muntatge. A, Tiago Rodríguez. B, Josep Maria Pou. C, David Pintor. Una història d'amor, doncs, amb el Teatre Conservatori. Els hi faig el plan. Van a l'Expo Bages, no?
14: Sí.
7: Per exemple, van a passejar i llavors cap al
14: cap al teatre, cap al conservatori. I encara en sortint a prendre alguna cosa.
7: Exactament. Fa sol, farà calor, per tant es pot anar a prendre algú tranquil·lament, alguna coseta. Per tant, si volen anar a veure aquest Cor dels Amants, 93-872-26-37. I avui el Joan ha vingut molt cofoi.
14: Sí.
7: Perquè... portava, doncs, la novetat.
14: Ja el tenim aquí,
7: que és aquesta, no?
14: El nou llibret.
7: El nou llibret amb tot el que tindrem a partir d'ara. I, no? I que la gala és el 3 de juny, la presentació.
14: 3 de juny, s'ha d'agafar les invitacions, i com que un dels espectacles de la Festa Major es posen a la venda les entrades aquest dimecres que ve, dia 28, en el cas de Los Diablos, no? I que els espectacles de la Festa Major, s'ha de dir que es fan al Teatre Conservatori, conservatori, perquè durant els mesos d'estiu al Cursal estarem fent reformes i segurament es canviaran les butaques i, per tant, la festa major... Sí, perquè en 20 anys s'han gastat molt i, per tant, algunes ja comencen a fer soroll i, per tant, estem això mirant de... S'ha de fer una licitació i, per tant, estem en aquest procés de canviar-les i això, tindrem els Diablos el dia 31 d'agost i l'1 de setembre al Teatre Conservatori, i les entrades es posen a la venda aquest dimecres. I també el Joan Pera, que ara fa un nou espectacle, un monòleg, en aquest cas es diu L'Auca del senyor Pera, que es fa el dia 30 d'agost, el diumenge, dues funcions, a la tarda i al vespre.
7: Aquest home no para,
14: ja ho va dir, que moriria a l'escenari, moriria a l'escenari. I, per tant, aquestes entrades, a partir del dimecres, no, perdó, de dijous, al dematí, a les 10, per taquilles i internet, i, per tant, i la resta de la programació doncs ja es anirà veient, i dir que la gent que vulgui doncs pot passar pel Cursal a recollir els llibrets, i si fins i tot si volen dur-se una bossa d'aquestes de 9 exemplars per repartir doncs al forn de pa, a la biblioteca, a la feina, al dentista, a la perruqueria, i aquests dies de Cantània doncs veus com la gent s'emporta les bosses, i a hores d'ara doncs ja deuen haver arribat doncs a Sallent, a Puigcerdà, a la Seu d'Urgell, a Solsona, bueno, amb les escoles que participen aquests dies de Cantània.
7: Et sembla que, mira, és que ara pensava, què canten els Diablos?
14: Un rayo de sol.
7: Ah, l'he trobat, he pensat. Et sona, eh?
14: És una de les més conegudes.
7: Aquesta és una de les mítiques, doncs, els Diablos, que arribaran per festa major al Teatre Conservatori.
14: I com que s'ha fet un llibre de la seva història, que justament l'han fet la gent de Parcir, ja direm el dia, però el mes de juny vindrà el cantant dels Diablos a presentar el disc, que segurament serà allà al Parcir, amb la història d'aquest grup, amb cançons tan emblemàtiques com aquesta, i que ens fan reviure...
7: Que n'hi ha més. Mira, sí. O Juli, aquesta també me n'en recordo. Jo crec que el meu pare la cantava, aquesta. Escolta, Joan, gràcies.
14: A vosaltres, bona Expo Bages, i ens trobem la setmana que ve.
7: Adéu-siau.
14: Adéu.
7: Doncs la una, ara, nosaltres, les notícies i el passeu, adéu-siau.
15: En el último partido del City en su estadio. Más asuntos. A esta hora está convocada la primera movilización en las últimas décadas en las fábricas de Renault que hay en España. La falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo ha llevado a todos los sindicatos a convocar paros de una hora por turnos este viernes. Afecta a unas 7.500 trabajadores en Madrid, Palencia, Sevilla o Valladolid. En esta última está nuestro compañero Diego Villacorta. Diego, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Javier. De ellos, solo 6.400 pertenecen a las fábricas de Valladolid y Villamuriel de Cerrato, en Palencia. La de hoy es una jornada clave en Renault. Como decías, 20 años después de vivirse las principales protestas con unidad de acción, ahora se realizan estos paros parciales de una hora por turno. La de Valladolid se extenderá hasta las 3 de la tarde, coincidiendo el final de los turnos. El conflicto se ha tensado tras bloquearse las conversaciones y dejar la multinacional en el aire la adjudicación de futuros modelos para las plantas españolas. Los representantes de la plantilla advierten con firmeza que si el próximo martes no hay una respuesta o un movimiento por parte de la marca del rombo, iniciarán los trámites legales para convocar una huelga indefinida.
17: Radio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
18: A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.ed. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93-877-7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida. Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
19: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables, per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres, 22 de maig. Un divendres que, per no perdre la tradició d'últimament, ens obre les portes a un cap de setmana que no ens l'acabarem de la mà de propostes que se succeiran. L'Expo Bages, la Corriolera de Navarcles, la Festa del Docent a l'Anònima d'aquest dissabte, la Cursa Antiracista de Sallent de diumenge, la Trobada de Gegants que hi haurà a Castellbell i al Vilar, i també les Gitanes de Sant Vicenç de Castellet. Una de les tradicions més estimades i singulars de casa nostra, que dissabte a la tarda i sobretot diumenge omplirà de música, colors, picarols i dansa aquest municipi del Bages per celebrar una festa que forma part de l'ànima del poble des de fa més de 115 anys. Per explicar-nos com anirà la festa d'enguany, hem convidat al Passeu Passeu el Lluís Olivera, Oliveres, membre de la Junta de la Comissió de Gitanes i mestre danser. Què tal, Lluís, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, com aneu?
0: Molt bon dia, anem molt bé. A punt ja, eh? Demà ja comenceu amb la gresca, demà a la tarda.
1: Demà a la tarda ja tenim la que serà la primera ballada. Avui al vespre tenim l'assaig general a plaça, que és una cosa que vam començar a fer l'any passat, que és obert al públic, però que en principi només hi cabem els balladors i balladores, però que sí, que demà doncs ja comença aquest cap de setmana intens de ballades, de mantons i de picarols, com
0: deies tu. Ara ens ho explicaràs tot. Al costat de Lluís tenim la Tània, treballadora de Canal Taronja i Ràdio Manresa, que l'hem enganyat ara. Potser hauràs de marxar, tu tranquil·la, quan hagis de marxar marxes, però ens deies que fa més de 30 anys, o fa 30 anys.
2: Fa 30 anys. Aquest any fa 30 anys que ballo Gitanes.
0: Llavors, era de justícia que tenint-te aquí poguessis entrar i explicar-nos la teva experiència.
1: Les ha ballat més elles que jo no les ballo.
0: I mira que tu ets mestre d'encer, eh?
1: Jo només les ensenyo, jo no les he ballades mai.
0: I, com podeu veure aquí amb el Pla General, tornem a tenir entre nosaltres el Jordi Lorente, Jordi Tiquis Friquis, pels amics, eh?
3: Ja tocava.
0: Ja tocava, Jordi. Eh? Ara, des d'abans de Setmana
3: Friqueries
0: Santa...
3: Friqueries a banda, sí.
0: Des d'abans de Setmana Santa que no...
3: Hem estat molt embolicats per aquests mons de Déu, promocionant una miqueta el cicle formatiu d'animació sociocultural.
0: Exacte, perquè posa'ns una mica al dia.
3: Sí.
0: El Jordi Lorente és un dels artífecs, diguéssim, del cicle formatiu d'animació sociocultural que es fa a l'Institut Guillem Catà,
3: sí.
0: Que tu, Lluís, deus conèixer el Ramon Font de Vila, vull dir que...
1: Tots
0: ens coneixem entre
3: sí,
0: tots.
3: Sí, sí.
0: I l'heu anat a promocionar, Jordi, dius?
3: Bé, no, hem anat a fer com un projecte que en diem Catapiques.
0: Catapiques.
3: El Catapiques, no? I amb el Catapiques ens ha entrat el fet d'intentar que els nostres estudiants puguin anar practicant el rol de divulgadors de productes culturals, no?
0: Uh-huh.
3: I en aquest sentit és molt interessant, per exemple, els jocs de taula, no? El fet de dir, ostres tu, doncs que hi hagi gent que t'ensenyi jocs de taula. Això a França, a les botigues de productes culturals, llibres, jocs, etc., hi ha normalment algun personatge, alguna persona allogada que doncs t'ensenya els jocs de taula, t'aconsella amb llibres, etc., etc. Aquí ho tenim molt, com que cadascú s'ho agafi i s'ho consulti.
0: Sí, de cas que busqui el tutorial de YouTube, ja.
3: I pensem que aquí hi ha molta feina a fer i entrar en aquest rol. I, per exemple, una de les activitats que s'hi dona són els festivals de jocs, mm-hmm. els festivals de jocs de taula, no? N'hem tingut una a la Seu d'Urgell, els Pirineus, no? El Festival de Jocs del Pirineu, i allà doncs hem pogut amb una gentada, no, de 1.000-2.000 persones allà, doncs intentant doncs ensenyar jocs de taula, no, d'aquests moderns, d'aquests nous. I l'última, la més sonada, ha estat a Tolosa de Llenguadoc, a Toulouse, pels francesos,
0: però pels catalans. I veu anar tot l'alumnat, diguéssim.
3: Hem anat, sí, una representació d'uns 11 alumnes, uh-huh. amb 3 professors.
0: Uh-huh.
3: Bueno, i anàvem també al mateix. El que passa que Tolosa de Llenguadoc, com a festival de jocs, és una cosa especial. Uh-huh. A part de les xifres macros, t'has d'imaginar, 2.000, 3.000 persones jugant amb taules allà. I lo curiós és veure que el soroll que fem nosaltres amb la setmana de jocs al carrer, a la plaça Major, amb 200 persones, ells no ho fan, amb 2.000 persones. Però és una manera de jugar, és un tarannà superdiferent, no? Wow. I a banda d'això, perdoneu, però estic aquí emocionat,
0: no, emocionat
3: parlant del cicle formatiu, no? Hi ha una cosa molt especial en aquest festival, que és el tema de que està adreçat a treballar els jocs, els productes, també per gent amb diversitat funcional. I per tant es cuida molt el tema de llenguatge de signes, el tema de diversitat funcional visual, física, psíquica, hi ha molts recursos.
2: Que tothom pugui jugar.
3: Sí, que tothom pugui jugar, no? És un festival gratuït, és meravellós. És meravellós, eh? És únic.
1: Jo havia jugat molt. Ara no tant, perquè les meves filles ja són més grans, però hi havia la petita que li agradava molt jugar a jocs de taula i sempre demanava de fer un joc a taula. En lloc de posar-nos a veure la pel·lícula a la tarda, un dissabte, un diumenge, demanava explícitament poder fer un joc de taula. I ara sí que ho hem deixat una miqueta més. Però els tenim guardats, eh? Allà
3: molt bé, molt bé. Els heu de treure i a més a més...
1: Tindran nets, suposo, potser algun dia.
0: Escolta'm una cosa, com si els jocs de taula fossin exclusivament
1: ara.
0: per...
1: No, no,
3: ja ho sé,
1: però bueno... És molt... Som dos ara i no, dos, potser sí que has de trobar un joc més específic per dos persones.
3: Sí, n'hi ha, eh? N'hi ha per triar i per remenar, sí, el que vulguis. Ara, de fet, també, dins d'aquesta campanya estem amb el Dos de Piques, la botiga Dos de Piques, especialitzada en còmics, i que té una secció de jocs de taula, doncs estem intentant promocionar productes. No? De fet, ja cada dimecres tenen una sala molt xula al costat, amb unes taules i tal, amb unes voltes de pedra, molt maca, on hi fem un dimecres i fem, per exemple, les cartes màgiques, que te'n parlaré, amb la dada friki, sí. Ja te'n parlaré, no? Com ensenyar, escola de cartes màgiques, no? Que és addicció pura, eh?
0: Que fort. I després ens ho acabes d'explicar, sí, perquè com que la Tània ha de marxar,
3: és el
0: comencem
3: centre.
0: A instruir-nos una miqueta,
3: perdó.
0: Sí, de tant. Ple.
3: Després ja farem les fricades que calgui.
0: Exacte. Dintre del món de les gitanes,
1: sí.
0: Perquè aquest cap de setmana, és el que dèiem, Sant Vicenç de Castellet acollirà una nova edició d'aquesta festa que m'atreviria a dir que és la festa per excel·lència, on fins i tot potser gent que és de Sant Vicenç però que no hi viu torna per gitanes. M'equivoco?
1: Bé, bueno, com digueu...
2: No t'equivoques, però... No.
1: la festa... la festa, que no és una festa, és el ball popular de gitanes. Sí que és veritat que ho hem considerat ja fa uns quants anys, ja en fa potser més de 20, està considerada festa d'interès local, per tant és una festa en el qual Sant Vicenç s'hi volca plenament per aquest lluïment, aquest ball, que és un ball lluït que es fa diumenge al migdia. Què hem aconseguit el fet de ser festa d'interès local? És que hem ampliat l'amalgama, diguéssim, no? Hem aconseguit, que això és una de les coses que la comissió hi ha estat treballant durant molts anys, hem aconseguit que no sigui només un diumenge al migdia, que sigui una ballada de dues hores, sinó que sigui una festa que duri tot el cap de setmana. Llavors, per això us deia, no? Avui a la nit nosaltres tenim l'assaig general, que això és una cosa més que hi hem afegit, un ingredient més. Fins ara els fèiem al pavelló, el divendres a la nit el fem avui a la plaça de l'Ajuntament a la nit, i demà, o sigui, fem la ballada infantil i juvenil, que és un ingredient més. Llavors s'hi ha afegit també el sopar popular que fem el dissabte a la nit, i la que fa un parell d'anys que estem experimentant i ha tingut molt bona acollida és la ballada nocturna que fem per joves de entre 13 i 35 anys. Ja que diuen els de 35, diuen ja no són tan joves, però bueno, encara els considerem joves. Aquests només és una ballada per ells, és una ballada nocturna, es fa a la nit i es fa el dissabte a la nit després de sopar.
0: Clar, és a dir, hi ha hagut la voluntat d'anar integrant a tothom, tinguin l'edat que tinguin, perquè sentin que tenen un espai aquí.
1: Bueno, és un plus, no? És a dir, perquè la gent, de fet, és un ball, us ho digui la Tània, que ballen des de 14 anys fins a 70, o 75. N'hi ha de totes les edats. I hem aconseguit que hi hagi molta gent jove que s'incorpori al ball de gitanes. De fet, l'èxit del ball de gitanes en aquest moment és la joventut que té, no? Molta gent diu, ostres, com ho feu perquè teniu tan gent? Bueno, doncs suposo que la gent ha trobat un plus amb això de ballar i ho troben divertit. Saben que no és no s'exigeix un nivell altíssim per ballar, sinó que mentre les cames s'aixequin i els braços també, al principi no hi ha d'haver-hi cap mena de problema.
0: De fet, tenim imatges d'altres anys que si el Toni, el tècnic, les vol anar posant perquè també l'audiència se'n faci una mica la idea, mira, ara ja les tenim aquí.
1: Aquests són els antics dansaires que entrenen amb l'abanderat. Són la gent... Aquests són els més antics de les bars d'ensaires de Sant Vicentí.
0: Clar, veure,
1: són els de la meva època, diguéssim.
0: Comencem des del principi, és a dir, el Ball de Gitanes, que s'ha convertit en una festa, però que inicialment era un ball, té més de 115 anys d'història.
1: Sí.
0: Llavors, d'on neix? Quin és l'origen i com s'ha anat transformant al llarg dels anys?
2: L'origen, tu, Lluís, el Cinta Padrés, això és cosa teva.
1: Això van arribar, perquè evidentment nosaltres, la comarca del Bages, no tenim tradició de Ball de Gitanes.
0: No.
1: Els Valls de Gitana són originals de les comarques del Vallès, Vallès Oriental i Vallès Occidental, i com és que ens arriben aquí a Sant Vicenç de Castellet? Doncs és molt fàcil entendre, ho he explicat moltes vegades, el 1907, per aquells anys, 1906, s'estava construint la via del tren que venia fins a Manresa, i es van demanar amb uns picapedrers, que en aquest cas eren picapedrers de Caldes de Montbui, perquè doncs vinguessin a Sant Vicenç i fessin el que seria, com que es necessitava pedra, perquè a Sant Vicenç, si una cosa tenim Vall de Gitanes, però també tenim pedra, que és la pedra de Sant Vicenç, doncs necessitaven picapedrers professionals per fer això. Es van establir a Sant Vicenç i quan va arribar, perquè el Ball de Gitanes és original de Carnaval, és una dansa de Carnestoltes, quan va arribar el Carnestoltes, un 10 de febrer de 1907, ells se n'haurien anat a Caldes de Montbui a ballar gitanes amb les seves famílies, amb les seves parelles, i van dir, ostres, ja que estem afincats aquí a Sant Vicenç, per què no els ensenyem a 12 noies del poble a ballar gitanes? I és la foto que surt del 1907, 10 de febrer de 1907, una foto que surt just aquí sota de l'Ajuntament, que van ballar doncs 12 parelles per primera vegada gitanes a Sant Vicenç de Castellet. Aquest és l'origen que, evidentment, la gent el va continuar ballant any rere any, hi va haver-hi interrupcions, el 48 es va tornar a recuperar el Ball de Gitanes, i van tornar a haver-hi interrupcions, i des del 81... que es va recuperar el que és l'Esbar d'Ensaire Sant Vicentí, una colla de joves,
0: entre els quals
1: jo, i els antics balladors de l'any 48 ens deien que es ballava gitanes, els vam reunir, ens van explicar quatre punts, els xotis, les catxutxes, les contradances, la jota, el baljota, ens van ensenyar tot això, ens van donar les partitures, i des del 92 doncs, que estem ballant gitanes interrompudament a la plaça de l'Ajuntament.
0: I tu, Tània, com hi entres? Ai,
2: doncs jo entro a l'escola on jo anava, a l'escola FEDAC, hi havia un taller de sardanes. Les sardanes estan molt bé, però vam veure la necessitat d'ampliar, seguir amb el ball tradicional, però vam començar a aprendre gitanes. I llavors ens van ensenyar a ballar gitanes, i amb 12 anys, que és l'edat que es pot començar a ballar el diumenge a plaça, doncs vaig començar a ballar. I des de llavors no he parat, sí que he anat canviant de colles, he tingut també parades per embarassos i...
0: Sí, vitals, per moments vitals.
1: Sí, clar.
0: Clar, és a dir, colles, eh?
2: Colles, sí.
0: Colles,
2: sí,
0: eh? Sí. És a dir, a veure, expliqueu això. És que esteu davant de dos... Clar, tu, Jordi, sabies alguna cosa de les gitanes?
3: No, em sap greu,
1: nosaltres
3: eh?
1: I també. Nosaltres hem ja fa l'any passat, de fet, vam haver de modificar tota la ballada popular, perquè nosaltres fins a 400 balladors ho fèiem amb una sola tirada.
0: O sigui, tots en un sol moment sonava la cançó
1: tots els balls,
0: i tots... Ostres!
1: Els cinc balls que hi ha. Val? Però, degut a l'increment massiu que hi va haver-hi, va arribar un moment que érem 450 i vam dir, a partir de 400 balladors farem dos torns. I el que fem ara són dos torns. És a dir, ballen 8 colles el primer torn, ballen 8 colles al segon torn, i només hi ha les contradances que ballen els 424 balladors tots a plaça, que és el final de tot.
0: O sigui, hi ha 16 colles.
1: 16 colles.
0: I d'on surten aquestes colles? Originàriament ja anava per colles, això, no?
1: No. Això, de fet, l'origen de tot era els antics dansaires, que eren la gent del 48. L'Esbar va muntar dos colles, que era la Colla Blava i la Colla Vermella, el Niu, que era l'Escola Bressol del Niu de Sant Vicenç, els mestres també s'hi van afegir, i crec que també s'hi va afegir la Colla de Geganters de Sant Vicenç. Aquestes són les colles originals el 92.
0: Clar, però aquestes colles, totes, tenien com la missió de ballar la mateixa coreografia.
1: Sí. Sí. Clar. Llavors s'assajava a l'Ateneu i l'assajàvem, doncs, la Maria Alba, el Joan Manel i l'Eva, i jo mateix, cadascú assajava una coreografia. I llavors aquestes coreografies, cadascú se les aprenia, no tothom s'aprenia les mateixes coreografies, i ho posàvem en comú a baix a la plaça. Eren les colles, eren quatre colles, però només ocupàvem mitja plaça, eh?
0: Ja.
1: Clar, ara això, ja no, ara són 16 colles, tothom vol ballar gitanes, hi ha la colla Puigsoler, hi ha la colla natació, hi ha la colla
0: mesca dansa,
1: perquè és la natació, hi ha la colla de l'Esbart, hi ha els ex-dansaires de l'Esbart, que és una generació que està en el mig, llavors hi ha els antics dansaires de l'Esbart, hi ha la colla Geganters, el Niu encara ballen...
0: I quin sentit tenen les colles?
1: Les colles és perquè ara cadascú, o sigui, hi ha un cap de colla, i aquesta persona, aquest representant, és el que ens trobem a les reunions, i des de la comissió es donen totes les ordres que traslladen a tots els balladors, perquè si no seria impossible fer entendre 424 persones que tothom ens poséssim d'acord. Mm-hmm. Per tant, jo crec...
2: Visualment les colles van vestides diferents.
1: Clar, cada colla.
2: Pel mm-hmm. públic, no? Cada colla té el seu vestit.
0: Els seus colors.
1: O sigui, les meves filles passaran per aquí.
0: Ah, veus? O sigui, Tània, entenc que tu has hagut de tenir molts vestits diferents perquè has dit que has passat per diferents
2: sí,
0: colles.
2: Sí, sí, jo vaig començar a l'escola, anàvem vestides d'una manera, vaig passar... he ballat amb l'Esbart, també, sí. En alguna ocasió. El que passa, jo sóc de l'Esbart, jo sóc exalumna de Lluís Oliveres. Però l'Esbart, la particularitat que té és que has de ballar amb gent, amb una parella que sigui de l'Esbart. I jo volia ballar amb la meva parella,
1: amb el Joan.
0: Amb el teu marit.
2: Exacte. I per ballar amb ell no puc ballar a l'Esbart. Per tant, vaig començar amb una colla als Independents, li dèiem, llavors, sí. I ara ens hem passat tota la família, els quatre,
0: a la colla de natació. Va. Sí. I com aneu vestits?
2: Blaus, però aquest any estrenem vestuari.
1: Aquest any feu 60 anys, no?
2: Sí.
0: Uau, és que...
2: I estrenem vestuari, hem canviat tota la... Continuem amb el color de la natació, que és el blau, però estrenem vestuari per celebrar els 60 anys.
0: És que em dóna la sensació, no sé, tu Jordi, però que poc se'n parla, tenint en compte la dimensió i la implicació de tot el poble. Perquè, sí. Per exemple, jo què sé... La Festa Major de Sant Padó. Es parla molt que hi ha les colles, que competeixen entre colles, igual que passa a Sallent. És a dir, que hi ha com festes d'aquí, del territori, que ja estan com molt més dintre de l'imaginari. No, tu parles de les gitanes, sí que saps què són, però tota aquesta organització, que em dóna la sensació que d'un any per l'altre, és a dir, quan s'acabin les gitanes aquest diumenge, ja començareu a preparar les de l'any vinent, no? És a dir...
1: S'haurien de començar a preparar perquè, evidentment, el que volem sempre és créixer, eh? O sigui, créixer en el sentit d'organitzar-ho la millor manera possible, eh? Perquè és evident que fer ballar 424 persones en una plaça reduïda, com és la plaça de l'Ajuntament, i que mantinguis l'encant de ballar en una plaça reduïda, és molt difícil, més sent nosaltres poc professionals, entre cometes, no? Vull dir, la nostra feina és ensenyar a ballar i que la gent surti a ballar. Organitzativament, doncs, és un plus, és un afegit que nosaltres, amb els anys i l'experiència, ens ha donat, i penso que de moment ens està resultant força, força interessant. Ve gent de fora, ve gent de la comarca, ve gent de Barcelona, sabem que venen colles i gent de les comarques del Vallès, perquè és un fet... Clar, nosaltres, a l'entrada de les gitanes, quan heu vist ara el vídeo,
0: sí.
1: Fem el que se'n diu l'entrada de Vall de Caldes. Mm. Per què el fem? És un homenatge que fem amb els balladors que ens van portar a Vall de Caldes. Clar, ha vingut gent de Caldes a veure'ns. I diu, hòstia, però com pot ser que vosaltres estigueu ballant gitanes i nosaltres ja no les ballem? Diu, bueno, doncs nosaltres ho fem d'aquesta manera. I sabem que hi ha gent que ens ha vingut a a copiar entre, amb un bon copiar, eh? Que sí, jo penso que la cultura popular
0: està molt bé, inspirar
1: i sé que estan treballant per recuperar el ball de gitanes, per exemple, en els seus pobles que potser s'havien abandonat o potser ho feien molt estricte perquè deien si no els saps ballar, doncs no pots ballar-les, no? I això l'únic que fas és acotar i en canvi nosaltres és... No, jo ho sap la Tània, no miro mai si balla, si donen dues voltes, si en donen tres, si ho fan amb el peu dret o amb el peu esquerre. Jo dono unes indicacions, la gent més o menys les va seguint, i el que sí que mirem és que el dibuix de la plaça, amb els colors de tots els vestits, sigui el que és la festa, diguéssim, no? Que és el que és bonic. És com, per exemple, veus els castellers quan fan la trobada mundial, no?, que diuen ells, allà dintre, que tots van vestits d'un color. Només hi ha una torre que puja, no?, en aquell moment, però el que és bonic és veure tots aquells vestits, aquells colors de les camises, de tots diferents, no? Doncs això és una miqueta del mateix. Passa aquí que en aquests moments, les gitanes ens movem tots a l'uníson, no? O sigui, ens movem tots ballant al mateix temps.
3: A mi m'agrada molt una de les claus que has donat al principi o que has esmentat, que és aquest fet de dir, ostres, fa 2 anys vam començar amb el tema del jovent, no?, amb el tema de, ostres, una ballada nocturna, no? Com dient, ostres, tot això és un producte que s'adapta, no? No és dir, ai, la tradició ha de ser així i no la toquem, no? Perquè és que si no, doncs, passarà això, no?, que el distanciament amb el jovent, doncs, cada vegada serà més gran, no? I en canvi jo crec, ostres, que treure's el barret...
1: La ballada nocturna, l'any passat vam ser 90 balladors, jo crec que aquest any serem els 90 i potser ho superarem una miqueta, si no hi ha algun vell que ja ha complert els 35 i no pot ballar, però en principi...
0: Estàs parlant en primera persona del plural, eh? Això vol dir que tu també tens menys de 35 anys.
1: Jo a veure si m'aguanta la veu aquest cap de setmana, perquè en principi estic, ja ho veieu com estic, i encara em queda una bona trellada. La ballada nocturna, però és que l'infantil, que també és un projecte molt interessant, que aquí són nens de 3 a 13 anys...
3: A partir de l'escola i de l'institut, o no?
1: No, es fa una crida a través de les colles, a les mares, els pares...
2: I a les escoles també.
1: I a les escoles també s'hi fa una... També es porta un document, i es fan els assajos els dissabtes. Val? Per tant, demà nosaltres farem, el dematí, farem el primer assaig general de tots els balladors de nens i nenes, que en aquest cas són més de 80 nens i nenes que ballen gitanes infantils i juvenils, més els 90 de joves, més els 424 que ballem el diumenge. Clar, això fa una xifra enorme. Però el més interessant i més que té més... per mi, jo parlo per mi, per suposo que per la comissió també, és aquest treball que fem des de baix, diguéssim. O sigui, l'absoluta, diguéssim, la ballada absoluta està consolidada, però que sobretot hi hagi ballada infantil i juvenil i a més hi hagi la ballada nocturna de joves i que això es consolidi, això és, per nosaltres és èxit segur de molts anys de gitanes.
2: I de fet els nens estan desitjant arribar als 12 anys per poder ballar a la popular.
0: Sí
2: que està molt consolidada ja la ballada infantil, però sempre tenen allò de jo vull ballar diumenge a plaça, que és la plaça plena. Clar, la ballada infantil és mitja plaça, és diferent.
1: La ballada infantil...
3: Ja està bé que ho gruïn, ja està bé que s'hagi de...
1: Hi ha un ball, el ball de gitanes, comencem, com us he dit jo, és a l'entrada de Vall de Caldes, llavors hi ha el galop de les colles, entren totes les colles a plaça, els 424 balladors.
0: Sempre és el mateix, Sempre és el mateix. Cada any.
1: Hi ha l'entrada a plaça, que és el galop d'entrada, hi ha la coronació de la núvia, que és un fet que és típic de les gitanes, en aquest cas de Sant Llorenç Savall, val? Hi ha una núvia.
0: Hi ha una núvia que cada any és diferent.
1: Cada any és diferent, es fa un sorteig i s'escull la núvia d'aquest any. I el ram, se li dona el ram a la núvia sortint, li dona a la núvia entrant.
0: Tu has sigut mai núvia?
2: No m'ha tocat mai.
0: Vale.
2: No.
1: Oh. Això ho arreglo jo.
2: Jo
1: tinc uns papers allà davant.
2: És sorteig.
0: Un dia farem que només hi posi Tània.
1: Perquè els antics dansaires no ho han sigut mai tampoc. I em diuen que si les noies entren, només entren les noies, en el sorteig, que si d'això, si no hi són dintre del bombo, dic, home, sí que hi sou, clar que hi sou.
3: Hi ha mà innocent o no hi ha mà innocent?
0: La seva,
1: eh? Sóc jo, mà innocent.
3: Ai.
1: No, hi ha la veïna del costat que li demano un número i em diu el número.
2: Amb això que abans deies que ens adaptem a la
3: sí.
2: No, tot és tradició, però aquí potser sí, no? Perquè surt una núvia i encara que ballem noia i noia, sempre... Surt un noi, encara que no sigui la seva parella.
1: Pensa que em demanen, m'estan començant a demanar que per què ha de ser núvia i no pot ser nuvi.
0: Clar.
1: És a dir, que volen entrar els nois, també volen entrar en el sorteig, perquè també tenim parelles que ballen dos nois, tenim parelles... Era menys vist que ballessin dos nois junts, però evidentment la tradició s'adapta a tots
0: la
1: els
0: realitat,
1: moviments,
0: clar.
1: A tots, i s'ha de fer, i llavors, clar, dos nois que ballen junts, hi ha un noi que està fent de núvia, i diu, per què no surto jo, per què no estic en el bombo, no? Per tant, són coses que hem d'anar millorant, però clar, si hem de fotre els 424 allà ballant, llavors això ja serà
3: terrible. Ja ho veurem.
1: Però bueno, és adaptar-nos.
0: Bueno, total, llavors, després del galop de totes les colles, l'entrega de la núvia...
1: Ve el galop de la coronació, que és totes les colles també ballant, i comença el primer torn, que és xotis, catxutxes, jota i valjota.
0: Uh-huh.
1: Aquests xotis, catxutxes, fins i tot les contradances i la jota, la ballada infantil les fan.
0: Uh-huh.
1: Però el valjota és el més difícil de tots,
0: sí.
1: Perquè són moviments molt ràpids i molt, molt combinats.
0: Uh-huh.
1: Llavors, la ballada infantil, aquest ball no es veu. Llavors, què fem per solucionar això? Quan arribem al punt que s'acaba la jota de la ballada dels nens i nenes, llavors, el que diem és, el públic que estigui veient la ballada, espontàniament surt, vestit de carrer, a ballar el ball jota.
0: Vale.
1: Què passa? Que com que tot està ple de pares que l'any demà ballaran gitanes,
0: ja els doncs foten
1: allà i omplim tota la plaça ballant el ball jota. Que és molt maco, tot això. Llavors...
0: I sempre és la mateixa cançó? O sigui, val, i no...
1: Sí, sempre es ballen els xotis. Són dos tirades, en aquest cas n'hi vam afegir una, que és el xotis mut, que només es toquen castanyoles i prou al mig de la plaça.
0: Però no és música en directe, o sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, també és música
1: toca,
0: en directe,
1: toca,
0: eh?
1: Sempre, ja fa molts anys, no, anava a dir sempre no, fa molts anys que anem acompanyats de la cobla la Ciutat de Terrassa.
0: Ostres!
1: La Ciutat de Terrassa.
0: Ostres, ja del Vallès, anys. Eh? És a dir,
1: sí, sí.
0: Ve la cobla a
1: sí,
0: tocar
1: sí.
0: I no va a cap municipi del Vallès,
1: I,
0: eh?
1: I ens dirigia, sempre la cobla la dirigia el mestre Núñez, aquest any ens ha deixat, malauradament, i tindrem un record especial pel mestre Núñez, que ens ha acompanyat durant molts, molts, molts, molts anys.
0: Mm-hmm.
1: També hem incorporat el ball d'homenatge, que això ho fa l'Esbart, o sigui, dos balladors es posen als quatre costats de la plaça i vuit balladors, en aquest cas són, i ballen el ball d'homenatge a totes les colles que en aquest any hagin tingut, com que som tants balladors, hagin tingut alguna pèrdua especial.
0: Oh.
1: Llavors es fa un petit homenatge per algun familiar o algú que en aquell moment tingui un sentiment per la persona que ens ha deixat.
0: Mm-hmm. Tània, què és per la teva família, les gitanes?
2: Gitanes? Doncs és un moment molt especial, perquè en el nostre cas, a més, en el nostre i en el de moltes famílies del poble, ballem tots. Sí que és veritat que el petit encara no balla a la ballada popular de diumenge, però és molt maco, perquè estem tots a plaça, ens vestim... Ja no és només el fet de ballar, perquè com deia el Lluís...
1: Ja et lleves el dematí, ja et prepares la roba...
0: Sí, no? Ja són setmanes abans, també.
2: Sí,
0: entenc.
2: Sí, clar, ja porten setmanes anant als assajos, i és un dia molt maco.
0: I és una mica el que passa, per exemple, quan diuen no s'acaba en unes funcions d'una obra de teatre, que llavors has fet com una espècie de família i tens una mica de melancolia un cop s'acaba, no? O sigui, diumenge a la tarda o dilluns al matí, serà un dia trist?
1: Serà un dia trist, però serà alegre també, perquè s'ha culminat un procés, diguéssim, no? El que sí que és molt divertit és que en els assajos que estem fent, la gent es troba.
0: O sigui,
1: la gent
0: això,
1: es troba amb gent això. Que fa anys que no es veu, o fa un any que no es veuen.
0: Exacte.
1: Anys no, però fa un any. Perquè hi ha gent que ve a ballar, per exemple, ve l'Ester Plans, per exemple, no? Que balla gitanes.
0: Balla de tot, l'Ester.
1: Però l'Ester, la seva filla també balla, però l'Ester jo només la veig els assajos,
0: yeah.
1: I si ve tots, que si ve, venen gairebé els últims, diguéssim, no? Llavors, vas veient gent, a mi sempre em veuen allà davant, però sí que vas veient gent que es retroben, que s'han enviat un WhatsApp, escolta'm, aquest any què, Balla Gitana? Sí, ens tornem a quedar, parelles que són només de gitanes,
0: veus? Sí, parelles de ball, eh?
1: Parelles de ball, que només són de gitanes, que es troben... Ei, tu ets la meva parella, eh? Jo ballaré només amb tu. Uh-huh. I llavors, doncs, porten 20 anys ballant amb aquesta persona.
0: Uau!
3: Escolta, i el nom? El nom aquest de gitanes, no?
0: Era.
3: Ostres, sabeu d'on pot venir...
1: Bueno, això és, però com ho he comentat abans...
3: De Carnestoltes?
1: És un ve de Carnaval, de Carnestoltes, però... i se'n deien allà. No sé si jo tampoc no sóc historiador i tampoc no us puc fer tota la història, no? Però sí que és veritat que semblava ser, igual que a Vilafranca hi ha un ball de gitanes ballat per d'ètnia gitana, aquí suposo que devia ser també
0: algun
1: derivat d'això, d'algun derivat d'això. Però esclar, això deu ser dels 1600 o 1700, però a les comarques del Vallès, no nosaltres. Nosaltres heredem el que és a l'entrada de Vall de Caldes i heredem aquests quatre passos que van venir de Caldes, que reincorporem el 48 amb coreografies de Sant Llorenç, que també es ballaven gitanes, i vam agafar punts de Sant Llorenç i de Caldes.
0: Clar, llavors, si la coreografia sempre és la mateixa... Calen gaires assajos?
1: En el nostre cas, sí. Sí, sí, que calen, sí. Sí, que
2: perquè
1: calen,
2: hi ha molta gent nova.
1: Clar.
0: Sempre hi ha gent nova. Sempre.
1: Jo cada vegada demano, qui no ha ballat mai? I fan rum. Jo em pensava que ja no vindrà. I em veus 20, 30, 35, 40... Sí, sí.
3: Carai.
1: I has de tornar a començar sempre el cicle. Que ja està bé, eh? Perquè també em poso el dia jo. Diguéssim, també em poso el dia de mentalment saber quins passos, quan haig de dir una frase, perquè hi ha també un llenguatge ballant gitanes, no? Quan per exemple, ballen la jota,
2: foto.
1: Hi ha un moment que jo els dic foto, i ells saben perfectament què vol dir la foto. Foto vol dir que giren i han de creuar al revés, diguéssim, no? Mm. Però esclar, jo estic al balcó i els dic foto! I és una manera de recordar-los que han de fer això, o el xip, que és canviar de xip perquè han de canviar unes tirades que van amunt i avall. Hi ha tot un llenguatge que ells el saben i que l'hem d'anar treballant.
0: Clar, tu ets el mestre danser, i això seria el cap de colla. Seria com el cap de colla, tu no balles.
2: De totes les colles.
1: Sí,
0: sí, bueno, el cap omnipresent de totes les colles.
1: Bueno, sóc una miqueta el que t'ensenyo a ballar. Evidentment hi ha una president, en aquest cas hi ha una presidenta de la comissió, però jo sóc una miqueta el dinamitzador.
0: L'speaker.
1: L'speaker també ho soc.
2: Ens dirigeixes, ens organitzes...
1: Sí,
2: ell ens mana.
1: Manar no m'agrada mai manar.
2: L'altra cosa és que creus.
0: No, però dirigeixes.
1: Organitzar.
0: Clar, llavors, la teva funció és que tu, des d'avui al vespre a l'assaig general fins demà a la tarda, no et mouràs del balcó de...
1: Bueno,
0: de
1: per exemple, la ballada infantil també la faig de speaker, que jo els hi vaig dir, home, la ballada infantil que la faci algú altre. Van dir, no, fes-la tu, perquè els nens volen també que hi siguis tu. Vale, doncs ja hi
0: com
1: seré.
0: Començaràs? Que, a veure, et xiva'ns una mica. Benvinguts i benvingudes!
1: Sí, benvinguts i benvingudes. Ens trobem un any més aquí a la plaça. Estem molt contents i molt contentes de poder fer una ballada més aquí, que el temps ens aguanti, i passem directament a l'entrada.
0: Vale.
1: Donem la benvinguda doncs, a la colla de geganters i grellers de Sant Vicenç de Castellet, que ens faran, entren amb el nen i la nena, perquè la ballada infantil els gegants no venen, venen el nen i la nena, vestits de gitanes.
2: Que són els gegants.
1: Els gegantons.
0: Sí. Gegantons.
1: Els gegantons.
3: Molt bé, molt bé. Molt
1: llavors a la ballada infantil entren ells i a la de grans, doncs, bueno, és tot un ritual, faig jo un discurs, que me l'haig de preparar encara.
0: És a dir, cada any és un discurs diferent, eh?
1: Sí. Vale. Cada any parlo d'una cosa diferent. I aquest, fins que no em diguin el contrari, l'escric jo i
0: l'escrius de què vols, eh?
1: Del que vull.
0: I si et carreguessis, jo què sé, el govern... No, això no, eh?
1: Això no ho he fet, però sí que recordo que quan hi van haver-hi les detencions a l'1 d'octubre, sí que vaig tenir un record especial. Hi havia gent que estaven a la presó, teníem el president Puigdemont a l'exili, i sí que vaig demanar-li un escrit a Oriol Junqueras i a Puigdemont, en aquest cas me'l va fer el Lluís Puig, que em fessin un escrit, perquè havia sigut conseller de Cultura, em van fer un escrit des de l'exili i l'altre des de la presó, uh-huh. i el vaig llegir en públic.
0: Uh-huh.
1: Era un moment, eren moments molt complexos, uh-huh. Però normalment no intento no fer política, intento parlar de lo que és les tradicions i tot això, però bueno, es fa de tot una miqueta.
3: Escolta, ens hem d'imaginar, escolteu, ens hem d'imaginar la plaça plena com un ou.
2: Plena.
3: I intentar, i home, doneu-nos algun consell per veure si no, hi hem d'anar diumenge i que ens hem de colar dalt a l'Ajuntament.
1: O d'anar molt d'hora.

0: i dono la benvinguda a totes les colles participants, que, o sigui, tot això. Llavors la gent, clar, la gent, els que puguin s'asseuen a les cadires i els que no, doncs s'asseuen als carrerons. Sabem, ho sabem, que hi ha molta gent que no pot entrar, doncs que, esclar, anem a ballar gitanes. O sigui, l'efecte principal és ballar. Si som 400 o som 500, però per això ja ho hem modificat en dos torns, però sí que és veritat que el que hem de fer és que els balladors puguin ballar.
1: Clar, clar, però això va en detriment de molt públic, és a dir, no us heu plantejat alguna manera de dir, ostres, com ho podríem fer, jo què sé, unes grades o obrir això, balcons? O...
0: Això està fet, està dit, però evidentment estem parlant de diners, estem parlant de que les grades costen molts diners, però evidentment seria espectacular que el dia de les gitanes tinguéssim una plaça preparada per encabir-hi pues 700 o 800 o 1.000 persones segudes mitjanament bé, alguns de drets, però que tinguéssim les grades. Sí que és veritat que la grada se'ns menjaria un tros de plaça, però com que ara fem dos torns, ara seria el moment de poder-ho fer.
1: Perquè plantejar-vos fer-ho al poliesportiu o alguna cosa perdria tota la gràcia.
2: Es va plantejar un canvi de plaça, sí, sí, però
0: no...
2: Va generar molt debat el tema.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Per què?
0: No. Perquè, clar, jo et donaré la meva opinió, perquè és sortir del que nosaltres estem fent, que és un ball popular, tradicional, i que l'estem fent allà on va néixer. I va néixer la plaça, i allà és on és. Jo sempre poso l'exemple de la Patum de Berga.
1: Sí, sí.
0: Hi ha molta gent i no s'han plantejat mai marxar de la plaça Sant Pere. No, aneu al pavelló a fer-ho, que hi cabreu més. No, és a dir, es fa allà i es continuarà fent allà. Mm-hmm. Perquè ho marqui, no ho sé, potser hi ha algun reglament, ells tenen algun reglament que sigui així. El nostre, estem, de fet, estem introduïts en el que és el patrimoni de festes, inventari de festes de Catalunya, i esclar, demanen tota una fitxa tècnica de lo que feu o el que fem en aquest cas. Clar, allà diem que nosaltres anem a la plaça de l'Ajuntament, per tant, s'ha de continuar fent allà. Si nosaltres ara canviéssim de lloc o d'ubicació, hauríem de traslladar-ho a patrimoni, hauríem de dir, escolta'm, això és com si ja fessis una església i dius, no, és que perquè la vegi més gent, la traurem d'avui, d'avui, i la portarem a un altre lloc. Perquè allà la veurà més gent, aquí que passa a Catalunya, hòstia, la veurà tothom. Clar, hem de fer que la gent ho vegi, hem d'intentar que la gent del públic estigui bàsicament bé. És una hora i mitja de... No és un espectacle, sinó que és un ball. Jo sóc també director de l'Esbar d'Ensaire Sant Vicentí. I jo sí que quan presento un espectacle vaig al Teatre Conservatori. O sigui, el que vull és que la gent estigui... Perquè estem oferint un espectacle visual. Les gitanes és una tradició, és un ball. Que ballaran més bé o ballaran més malament, però el que anem a fer és ballar a la plaça aquell dia únicament i exclusiva. No ballem un altre dia, eh? Uh-huh. Ballem sempre a segona Pasqua. Uh-huh. Si no, també ens podríem plantejar canviar el dia. Ah, també diuen...
1: Sempre s'ha fet, eh? En
0: sempre s'ha fet segona Pasqua, sempre.
1: Val. I no heu mirat mai de contraprogramar-vos, no, perquè és que... Ostres.
2: És aquell dia.
0: És aquell dia, és aquell dia. Però, i a més és movible. La segona Pasqua és movible. Això era quan teníem la Festa Major de Sant Vicenç, o sigui, fa 30 anys, la Festa Major era per la segona Pasqua. L'any demà era festa, dilluns, però es va canviar la Festa Major i ja va haver, el primer conflicte va ser canviar la data de les gitanes i traslladar-la a la Festa Major. I va haver-hi un debat molt important, però es va decidir que no, que les gitanes tenien entitat pròpia per mantenir-se un dia. Mm-hmm. Ara ja no és un dia, ara és un cap de setmana. Mm-hmm. Llavors, la festa, la Vall de Gitanes és... es balla per segona Pasqua, es balla a la plaça de l'Ajuntament, la ballada infantil també és a la plaça de l'Ajuntament, i els assajos es fan al pavelló, això sí, perquè no els faríem cada dia a la plaça de l'Ajuntament, però els assajos sí que es fan al pavelló, en principi.
2: Mm-hmm. De fet, vam ballar, hem ballat al pavelló en algun
0: sí, quan plou.
2: De pluja, i és...
1: Ah, home, és un
0: gravent.
2: Molt desluït.
0: Un any. I es queda... Sí? Clar, la gent que està al públic, et diu, ostres, ara sí que estic bé aquí, d'això. Però els balladors no, els balladors no és el mateix. El mateix entrar pel carreró, que entres a la plaça, que entres pel carrer estret aquell, el mestre obert,
2: sí,
0: entres
2: que
0: i veus tota la plaça plena de gent que aplaudint, que entres al galó,

0: que allà al mig de la, de la, del, del, d'allò, del, del pavelló, que és, allò, és més fred com una punyeta.
1: La veritat és que té el seu encant i vull dir, és allò pell de gallina.
0: Sí, sí.
2: Sí, però per exemple, jo què sé, les caravelles de Súria, que fan les mateixes ballades de cada colla el dia, el dissabte al vespre, les mateixes que fan el diumenge al matí al carrer principal, no? I és com un esdeveniment més de poble i no tant que hi va públic de fora. No sé si això passa el mateix, per exemple, amb l'assaig general d'avui. Que és com més...
0: Això, l'assaig general d'avui, de fet, és el segon any que el fem.
2: Ah, val.
0: Llavors, com que és el segon any que el fem, això veurem si va agafant volada o no va agafant volada. Què vol dir? Que poder, potser avui ens trobem que hi ha gent asseguda al voltant de la plaça mirant l'assaig. Passa que és un assaig, eh?
1: O clar, sigui, clar. No anem vestits. No, no hi ha el color total...
0: Clar, no, jo no. Vaig parlant, paro l'assaig, no, tu has d'anar cap aquí, si és un assaig. Però igual hi ha gent que diu, escolta'm, jo potser el diumenge no tindré oportunitat per, o lloc per ser-hi, dic, vinga, avui. Que pot ser, És una cosa que pot ser.
3: Però amb el tema tradicions, moltes vegades es parla de que és una bona porta d'entrada per tota aquesta gent nouvinguda que, no, que tenim la sort de rebre, no? Perquè per mil motius, no? I, ostres, sabeu si també en sou receptors, en... Sí?
0: Sí,
3: sí,
0: tant,
3: sí,
0: tant. Jo, aviam, no controlo totes les colles perquè a mi em diuen som 24, som 28, som 40, som 42, però sí que ho veig en els assajos i vaig veient gent de tot arreu.
3: Escultures.
0: De fet, n'hi havia un que era l'argentino, com es diu?
1: Que ve només a ballar,
0: l'Edu,
1: ve només a ballar gitana. Bueno, a veure, a l'estiu està de socorrista a la piscina, però ell ve per ballar gitanes.
2: O sigui, no viu a Sant Vicenç.
1: No viu a Argentina.
0: Ah. És argentí.
1: És argentí i viu a Argentina.
2: I agafa un vol expressament per venir a ballar gitana.
0: Per venir a ballar gitana.
2: Oh, aquest home l'hem de tenir aquí un dia.
0: A l'Edu.
2: Home, deu tenir una història interessant de vida.
0: Va ser que no sé què fa aquest any.
1: Aquest any no tenia...
0: No tenia parella.
1: No tenia colla i no sé com està.
0: Jo... Clar, no les controlo totes les colles. Jo, quan em venen i diuen, és que no tinc parella, dic, jo no em vingueu a demanar-me aquests.
3: No,
0: perquè imagina't que em vingui totes, espavileu-vos, parleu-me el vostre cap de colla i d'això. Però sí que és veritat que ja ens ha vingut gent de tot arreu. Ve una colla de Manresa, allà.
2: Ah, sí?
0: La colla Picapoll.
2: Ah.
0: Que són exensaires de les Bar Manresà.
2: Ah, d'acord.
0: I ens venen a ballar, però ja fa molts anys que venen. Venen només a ballar gitanes. I també ens ve gent de foranis, que sé que els hi encanta el ball de gitanes, gent d'integració, doncs també ens hem trobat amb gent que ha volgut que s'han integrat i que estan super, super, però molt bé, molt bé.
2: Hi ha espai per la creació d'una altra colla?
0: Nosaltres, jo he marcat com a màxim 16 colles.
2: Vale, doncs de moment no n'hi ha.
0: No.
1: El bo és que tothom pot entrar a qualsevol colla.
0: Sí.
1: Les colles no són...
2: No és endogàmic, exacte,
0: no,
1: excepte Esbart, Exdansaires, però pels motius que són, tu pots anar a la colla de l'Escola Puigsoler sense ser de l'Escola Puigsoler. No hi ha uns requisits per ballar en una colla.
2: Vale, vale.
0: Clar, també tenim... També és veritat que tenim colles... Per exemple, tenim la colla jove, que són tots els joves que deu haver-hi Sant Vicenç.
1: Sí, sí.
0: Eh? Que són 44 balladors.
2: Mare.
0: Una colla, per mi és excessiva, perquè és clar, això em va en detriment de l'hora d'ubicar a la plaça. Clar, una colla sencera m'ocupa gairebé tota la plaça. Llavors, jo sempre els dic, dividiu-me, feu-me en dos, o sigui, si les Bar balléssim tots junts, si balléssim els antics dansaires, els ex dansaires i balléssim les Bar, són més de 50, més de 60 balladors, però són tres colles. Jo els dic, feu una dues, que amb això sí que estaria permès fer-ne una 16 bis, diguéssim, no? O sigui, sempre parlaríem de 16 bis, que acabaríem sent 16 colles, però serien 16 bis. Però això va en detriment d'altres que en són 18 o 20.
2: Clar.
0: Que ja és una colla que està bé. Per exemple, la connotació sou 28. Són una colla que està bé, però la que comencem a pujar més de 40... Ah, hi ha tres colles que són més de 40. Hi ha la Coral, hi ha la colla jove i la... I em sembla que són els geganters que estan entre 40 i 42. Són molta gent i m'ocupen molt espai. Llavors, seria més bo que em fessin es desdoblessin...
2: Una subcolla o una...
0: Colla, els gegantons, o la colla jove que fos els jovenets, o jo què sé... Que,
1: o que els dividíssim.
0: Que es dividíssim i que poguéssim fer... Però esclar, em diuen, no, és que ja tenim els vestits fets...
1: No, però...
0: És un complement, això, perquè els vestits els compra i paga cadascú, eh?
1: Sí, clar. Sí.
0: Tant, i, tant, no,
1: i no, no són barats,
2: no? I no són barats.
1: No,
2: són barats.
1: No, i la confecció, nosaltres ara que aquest any hem canviat sí. tot el vestuari, surt car.
2: Surt car, però...
1: El que passa que després és per tota la vida.
2: Clar, clar. La crida queda feta, moltes ganes de venir, moltes ganes que ara et quedi, us quedeu un moment i a veure si parlem de l'any que ve la possibilitat de fer-ho en directe. I Tània i Lluís, us convido a quedar-vos un moment perquè el Jordi, sempre que ve... ens aporta alguna dada friki sí. I bueno, té com unes quantes seccions molt divertides, però abans m'has dit, avui vull parlar d'una cosa que també passa aquest vespre per tothom que no li vagi bé anar a l'assaig general de les Gitanes. Passa una cosa molt xula que potser com a pares i mares de canalla
3: també l'heu sentit de parlar, no?
2: Sí.
3: Que és el Cantània, no?
0: Sí.
3: El Cantània des de dimarts que estan fent cada tarda una actuació, no? Mm. Per on hi passaran 1.700 estudiants, bueno, nanos,
2: nens... Alumnes d'escoles.
3: Sí, de cicle superior, no? Són de 5è i 6è, no? El cursal, no? I per tant, ostres, és un acte... bueno, és una festa, no? Del cant coral i que es fa a través de que els mestres de cada escola reben una formació explícita per ensenyar les cançons, no? Les cançons pertinents, etcètera, de tres sessions a Barcelona, etc., a l'auditori, no? Bueno, vull dir que és una cosa amb molta feina, no? Molt ben portada i que desemboca en un concert de coral, no? Feta pels nens, on jo crec que es desperten, no? Sensibilitats musicals, etc., etc. I
2: avui és l'última oportunitat sí, sí. per anar-hi, però em sembla que les entrades estan bastant exaurides,
0: exaurides,
2: eh?
0: Ja.
2: Sí.
3: Pot ser, en fan dues
2: sí,
3: sessions.
2: Sí, però entre familiars que hi van...
3: Els familiars ja les ocupen.
2: Ja les ocupen bastant.
0: Sí. I ara ho feu?
2: Això es fa dos quarts de nou. Bueno,
3: n'hi ha una a dos quarts de sis i una altra a dos quarts de nou.
2: Sí.
3: Sí.
0: Dos quarts de sis sí, podria anar. A dos quarts de nou no.
2: Però ja et dic, que no. Lluís...
3: S'ha d'acabar de revisar, eh? Ho dic que no he acabat d'apuntar.
2: És igual, però és que la gent no tindrà entrada perquè ho sé de bona tinta que no hi ha entrades. O sigui que...
3: Llavors...
2: De cara a l'any que ve. Sí. No, però...
3: Ha quedat exaurida.
2: Exacte, la crida ha quedat exaurida. Vale, va, Jordi, a veure, quina dada friki ens aportes?
3: Comencem per la dada friki. Avui vaig de... Ja he parlat d'això del dos de piques, que deia que estem cada dimecres intentant fer activitats. Una és l'escola de màgic, d'aquest joc de cartes que està s'està difonent per tot el món, no? És un joc que ja porta molts anys, des dels anys 90, la gent que s'han fet cartes i jo diria que és el joc de per excel·lència d'un tipus de joc que se'n diuen les sigles són malauradament en anglès, no? És el LCG, que són Living Card Games, que són jocs de cartes en viu, jocs que tota l'estona doncs van ampliant-se, tu pots anar comprant cartes o pots millorar les teves cartes i això és el que fa que puguis anar-te no, enganxant cada vegada més i més cartes, hi ha col·leccions i tal. De fet, aquests jocs també en diuen trading card games, és a dir, jocs de comerciar, jocs d'anar d'intercanvi de cartes, etc. No? La dada és, ja us en donaré unes quantes, però sabeu quantes cartes diferents actualment hi ha de màgic d'aquest joc de cartes?
2: Jo m'hi llenço. 15.000.
3: Pots puxar una mica més.
1: Jo anava a parlar ja d'un milió.
3: No, per favor, per favor.
0: Però 30.000 potser, no?
3: 30.000 t'hi has acostat molt, 29.000. Molt bé, molt bé. Això seria el
0: precio. És d'edat. L'experiència.
3: Molt bé, molt bé.
1: 30.000, mare de Déu.
3: Cartes diferents, no? Amb efectes diferents que tu, bueno, que podries jugar o podries comprar, etc, no? El que passa que aquest joc, el màgic, és un dels jocs que més anomenat en té un altre que encara en té més i que està més estès, jo diria que aquí no, però als Estats Units, etc, sí, i és el Pokémon.
2: Aquí no,
3: cartes de Pokémon també, sí, també, però jo trobo que a nivell d'esdeveniments i tal, aquí sento parlar més de màgic.
2: No, és veritat, potser el Pokémon va tenir aquella època que hi havia com el joc de Pokémon que anaves amb el mòbil, que veia el Pokémon Go, no us en recordeu?
1: Que sí, que havies d'anar movent,
0: havies d'anar buscant llocs.
2: Això sí, però és veritat que les cartes no...
1: Bueno,
2: sí.
1: Els nens encara fan cartes Pokémon.
3: I encara s'hi juga, sí. I el fet és que aquí, de cartes, si parlàvem del màxim 29.000, el Pokémon en té 200.000 cartes diferents.
2: Mare meva.
3: Vull dir que això és per...
2: Per estar-t'hi... A més, ara que l'SX3 han tret el Pokémon en català, ja... ara vindrà el fenomen cap aquí.
3: Vindrà una revifada, no?
2: Vindrà una revifada.
3: Engalcem això mateix i anem a per la carta més cara. La carta més cara de Màgic, sabeu, deixeu-m'ho mirar que no m'equivoqui. Quant val una, la carta més cara de Màgic? Va, posem aquí.
1: Val una carta de Màgic?
2: 1.500 euros.
3: Mare de Déu. Ui, tasca.
0: 15.000.
3: Què va?
0: En poc?
2: 200.000.
3: S'ha arribat a pagar per una carta de Màgic 3 milions d'euros.
2: Ja
3: parlem de col·leccions, no sé com va.
0: Ha de ser molt especial, aquesta carta.
3: Han de ser molt especials. Penseu que a nivell de cartes es miren amb lupa si té una arruga, si s'han tocat sempre amb guants, etc. Tot està com molt. Llavors, representa ja una carta que en devien fer poques i tal, i que ha quedat molt ben conservada, i aquest preu l'ha tingut. Però és que tampoc és la carta més cara.
2: Per què?
3: Perquè el Pokémon en té una de 16 milions. Algú ha pagat 16 milions per tenir aquella carta.
0: Els devia tenir, els 16 milions.
3: Sí, això segur.
2: Perquè si no, malament.
3: Però té un truc, té truc, eh? És a dir, la carta aquesta es va vendre amb una mena de collaret amb diamants, etc., amb la qual anava emmarcat. I per tant, no sé si...
2: És més cara el diamant o la carta?
3: És més cara el marc que la carta en si que l'excusa, no? Però, ostres, però...
2: No,
3: vull
2: no.
3: dir que aquestes coses et fan adonar del que hi pot haver darrere de tot això, no? Vull dir que es prepari un joc amb 200.000 cartes, no? O aquest de 29.000 que pugui jugar d'alguna manera. De fet, cada vegada hi ha el que en diuen cartes banejades, no? És a dir, aquesta carta, quan jugues a segons amb quines cartes, no pot entrar perquè és massa forta, et fan normes
2: més de col·leccionista, sí, que no pas d'utilitat.
3: Sí.
2: Vale. I el Vinga. Jordi també, perquè estem ja gairebé fora de temps,
3: té
2: una secció
3: correu.
2: Que es diu Aikoi Daiku, que sempre fa com un haiku, diguéssim, ens el llegeix perquè hi reflexionem. I si et sembla, Jordi, no sé si tenies moltes altres coses a dir.
3: En tenia, però ja queda.
2: Però sí, d'aquí dues setmanes acabem amb...
0: Deixi el micro allà dalt al balcó i...
2: Ja
3: vindré, ja us ho vindré a explicar-ho.
2: Si et quedes sense veu ja tens sospitut.
3: Mireu, jo últimament estic amb un cantant que m'està agradant molt, que m'està tocant la fibra, que és en Pau Vallvé. En Pau Vallvé és un cantant amb unes lletres madures. Jo diria que la meva filla me l'ha contagiat, la Mariona, amb els seus 20 anys. Ostres, pare, escolta això, i penso que m'ha de dir molt més a mi el que diuen aquelles lletres que no amb ella. Però, bueno, trobo que és d'una sensibilitat, d'una musicalitat també diferent del que estem acostumats, i que heu d'anar a escoltar el Vall Bé. Hi ha una cançó que es diu Entre el cervell i el cor.
2: Cervell versus cor, no?
3: Cervell versus cor, molt
2: bé,
3: no?
2: Sí, és que és una de les cançons preferides de l'Arnau Espigares, company periodista.
3: Sí, doncs és que hi ha una frase allà que és el que vull dir per al Aiko i Daiko, no?
2: I què diu?
3: Quan has de decidir entre el cervell i el cor, l'estómac és la clau. Bueno, què em porta a mi pensar? Ostres, doncs que potser fer el cor fort... No, jo dic, ostres, tenia prou estómac per fer alguna cosa, no? Em porta a pensar que l'esforç, el fet de dir, ostres, doncs potser allò que t'agrada menys és el que hauràs d'acabar de fer la passa, no? Perquè si el cor i el cervell estan en contradicció, és que tens et fa por alguna cosa, no? I per tant, el fet de dir, ei, fes el cor fort, agafa't amb l'estómac, no tingues prou estómac com per fer-ho, penso que és una bona orientació, no? Ei, lògicament això ho porta al camp de l'amor i d'una relació que es trenca en aquesta cançó, no? Però és que és molt bonic, la frase és molt bonica, no? I entrar-hi tres parts del cos en una frase, trobo que és genial.
2: Doncs ens quedem amb això.
3: Entre el cervell i el cor.
2: Entre cervell versus cor.
3: Sí, no?
2: I entre el cervell i el cor...
3: La clau és l'estómac.
2: La clau és l'estómac. Moltíssimes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos. Tània, Lluís, ha sigut un plaer. Que vagi molt bé aquest assaig general i tot el cap de setmana que us queda per davant. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem la setmana que ve a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, la última hora que nos lleva a Torrevieja, donde se ha registrado un aparatoso incendio en la segunda planta del hospital de esa localidad alicantina. Y al menos dos heridos de consideración. ¿Qué datos tenemos? En Radio Orihuela, Zaira González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sobre las 12 se ha originado un incendio en la segunda planta del hospital de Torrevieja, cuyo origen se desconoce. Se ha activado el plan de evacuación y se ha desalojado la segunda planta del hospital. Como consecuencia, hay una persona que presenta quemaduras y otra persona ha sido ingresada en la UCI por inhalación de humo. Además, seis trabajadores han sido atendidos por los mismos motivos tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación. Ahora mismo, los bomberos están realizando tareas de ventilación para expulsar de la planta afectada humos y gases.
3: Gracias, Zaira. Es la última hora. Por lo demás, la SER ha avanzado esta mañana una segunda investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la compañía Plus Ultra, otro caso de tráfico de influencias en paralelo al principal y por el que ha sido imputado, recordemos, el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, una investigación que podría aportar detalles y también nuevos actores a esta investigación. Ampliamos, Javier Bañuelos, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Plus Ultra es el epicentro, sobre esta empresa pivota todo, pero hay más. Fuentes de la investigación confirman a la SER que dentro del caso Plus Ultra, la Audiencia Nacional mantiene secreto una pieza separada relacionada con un nuevo caso de tráfico de influencias que implica a nuevos personajes. Es una investigación incipiente porque todavía se está midiendo el alcance de esta red, una pieza secreta en paralelo a la del expresidente Zapatero, en la que empresas de la trama habrían pagado por conseguir acceso a otros funcionarios.
3: Luego ampliamos toda la espera de que se conozca completamente el sumario del caso y sobre todo la declaración de Zapatero y las posibles nuevas imputaciones. A y media leeremos las acusaciones de Ábalos en declaraciones a Televisión Española, que desde la cárcel se desvincula del rescate a Plus Ultra y asegura que Zapatero le puenteó en el ministerio, pero sus declaraciones de hoy entran, como contaremos luego, en contradicción con otras anteriores del exministro. El gobierno confirma su marcha atrás. El PSOE empezó la semana con aquel no pararán que escribió en redes la portavoz Montse Mínguez, deslizando el argumento del lawfare. Hoy Bolaños pide que se deje trabajar a la justicia, que lo hace, lo remarca además varias veces, sin presiones.
6: Creo que es el momento de dejar trabajar a la justicia, de dejar trabajar tanto en este caso a la Audiencia Nacional, como a la Fiscalía, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UDEF, que está actuando como policía judicial. Estamos en un momento muy inicial de la investigación. El propio auto en el que se cita como investigado al presidente Zapatero, lo dice.
3: El Partido Popular quiere llevar el caso Zapatero a Bruselas, pero la comisión le recuerda al PP que Plus Ultra no necesitó el visto bueno de Europa para el rescate porque no alcanzaba el umbral mínimo para ello. Es decir, el PP hace ruido y Europa aclara que nada tuvo que ver con ese préstamo. A y media hablaremos de la última radiografía que ha elaborado el Consejo de la Juventud, jóvenes cada vez más pobres, más abrasados por el precio de la vivienda y también por la precariedad laboral y que se marchan de casa ya de media a los 30 años.
7: En cuanto pueda, pero ahora mismo está difícil, la verdad, porque la vivienda está carísima y para los jóvenes es prácticamente imposible. Tiene que ser compartido y además es un pastizal para una habitación que a lo mejor no te cabe.
3: Luego les escuchamos y doble cita y noticia deportiva esta mañana. Dos adioses que se confirman. Las dos estaban cantadas, Arbeloa y Guardiola. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, Jaime, muy buenas. Se confirma lo que venimos contando en el larguero de la cadena SER desde principios de semana. Pep Guardiola se marcha del City, lo ha hecho público el conjunto inglés un poquito antes de la una de la tarde. Además, luego Pep Guardiola habla ahora a las dos y media para confirmar su salida. Después de 10 años en el City y de 20 títulos, Guardiola se marcha de la Premier.
9: and what a time we have had together.
10: ¿Y qué momentos hemos vivido juntos? No me preguntéis por qué me voy, no hay razones para ello, pero creo que es el momento. Nada es eterno y si lo fuera no estaría aquí. Eternos serán las emociones, la gente,
8: los... Se marcha Guardiola del City y ha confirmado Arbeloa hasta mañana en la que ha sido su última rueda de prensa como técnico del Real Madrid, antes de jugar mañana contra el Atleti de Bilbao, algo que ya también conocíamos, que a partir del lunes no va a ser entrenador del Real Madrid. Le han preguntado si va a formar parte del cuerpo técnico de Mourinho y él, sin negar que venga Mourinho, ha dicho que no.
11: Creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro, he estado 4 meses sin pensar en mí, ya he dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos.
3: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
12: Hora 14, con Javier Casal.
3: Y allí, pendiente de otras cuestiones de este viernes, está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional le ha pedido a España que retire las rebajas fiscales a la energía adoptadas recientemente, salvo, dice, que se materialice un escenario grave. En su análisis anual de la situación en nuestro país, el FMI también insta al Gobierno a que impulse medidas más decisivas para incrementar la oferta de vivienda. Esto en un viernes, Casal, en el que en unas pocas horas el sonido va a ser este.
14: ¡Oye, disfruta la noche! Esto es un ratito nada más. Ey, ey, 4 de julio.
13: El de Bad Bunny y las en torno a 100.000 personas que van a cantar sus canciones en el Estadio Olímpico de Montjuic. El cantante puertorriqueño inicia su gira en Europa con 2 conciertos en Barcelona, uno hoy y otro mañana, y después llegará a Madrid con su álbum Debí tirar más fotos.
3: Temazo. Temazo. Música para un fin de semana de sol y calor, temperaturas disparadas, Jordi Carbó.
15: Tiempo plenamente veraniego para este final de semana con sol y muchas horas de calor. Máximas esta tarde alrededor de los 25 grados en el Mediterráneo, donde se verán algunas nubes, pero en general sol. Alrededor de los 30 grados de máxima en todo el interior de la península, cerca de los 35 en el Valle del Ebro, superando los 35 en el Cantábrico, máximas cercanas a los 38 grados en Extremadura y el Valle del Guadalquivir. En general sol, cada vez más calima y esta tarde algunas tormentas aisladas pero intensas en las montañas de Galicia y de Asturias.
3: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
12: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
16: Cadires i taules plegables, fins i tot alguna tenda, centenars de fans ja estan fent cua per tenir el millor lloc en el primer concert de tota Europa després de 6 anys de Bad Bunny. És aquest vespre a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
17: Yo soy súper ultra mega fan, pero últimamente no lo tiene muy hypeado, pero yo creo que es porque como que todavía no he procesado que lo vamos a ver.
18: Hoy tiene pinta que va a ser espectacular.
19: Soy fan, soy muy fan, muy fan. Esto lo hago por ilusión y también porque quiero tenerlo esto en orden, que nadie se cuele, que sea todo... correctamente.
20: Me gusta
21: está
20: mucho.
21: Bien, está muy bien.
18: Está,
16: m'encanta. 110.000 persones el veuran entre avui i demà els 2 primers concerts del total de 14 que farà la península Ibèrica fins a mitjans de juny. Els pressupostos catalans de 2026 comencen la seva tramitació al Parlament perquè s'aprovin al juliol, amb els vots d'Esquerra i els Comuns.
22: Hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els Comuns. Nosaltres estem satisfets d'aquesta negociació, una negociació, insisteixo, exigent i que millora el pressupost.
16: El text que ha presentat avui el govern de Salvador Illa és gairebé calcat al de fa 2 mesos, quan aquests partits no hi van donar suport. Les accions de la catalana Puig es desplomen un 14% a la borsa. Fa 2 mesos que havien començat a negociar una fusió amb la multinacional Estée Lauder, però en les darreres hores s'han trencat les converses. Farem la radiografia del sector de la cosmètica a Catalunya, que dona feina a 18.000 persones de manera directa. Els veïns dels barris de Collblanc i la Torrassa, l'Hospitalet, fa mesos que conviuen amb baralles i sorolls per culpa de locals que estiren les seves llicències de bar per acabar fent de discoteques o d'afters.
23: Per la nit estan oberts, tenen els vidres així com mig translúcids, que només es veuen des de fora, només es veuen llums de colors. I això ja, doncs, et dona el senyal, no? No pots veure el que està passant a dins i tenen obert fins les tantes.
16: L'Ajuntament proposa canviar la llei catalana que regula aquest tipus de llicències perquè els sigui més fàcil poder-los tancar, una mesura que també serviria per altres municipis i zones amb el mateix problema. I anem a Oslo, on ja hi és el Barça femení per la final de la Champions de demà contra l'Olympique de Lyon, a Napalet, última hora.
0: Amb l'objectiu de guanyar la quarta, les jugadores del Barça descansen ara a l'hotel de concentració abans d'anar cap a l'Ullevall Stadion, l'escenari de la final, 28.000 espectadors, totes les entrades venudes. Allà s'entrenarà el Barça a 4:45, última sessió abans de la final contra l'Olympique de Lyon, amb el principal dubte d'Irene Paredes. Té una sobrecàrrega muscular, veurem si està o no per ser titular.
16: També som a Girona. 3 hores després, els de Mitchell es juguen continuar a primera. Demà a les 9, Àlex Luna, què ens pots explicar?
1: Hola, Joan, bona tarda, què tal? Doncs el que et puc explicar a última hora és que a mesura que passen les hores, el que serà permanent, parlant de permanència, són els nervis i la tensió, perquè comencen a pujar. Tot i així, optimisme al Girona, tant a la ciutat com a l'aficionat com al club, per poder tirar endavant aquesta final davant l'Elx, que només deixaria els de mitja a la primera divisió aconseguint una victòria.
16: També us explicarem els efectes econòmics per la ciutat de Girona. Hi ha 35 milions en joc si l'equip baixa a segona. Tot això en un cap de setmana llarg a la vista per molts. Mitja Catalunya no treballarà dilluns. A Barcelona, Badalona, Hospitalet, Santa Coloma, s'espera que 600.000 vehicles surtin entre avui i demà de l'àrea de Barcelona, així que els Mossos ja s'estan preparant per amb més d'un miler de controls. Anem a fer un cop d'ull a les carreteres. Fina Araque, Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments arrencada l'operació sortida de segona Pasqua. Destaquem i ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Sant Sadurní i d'Anoia. Hi ha un tram de retencions en sentit nord, en sentit Barcelona, i també aturades des de l'altura de Gelida en sentit sud, en sentit Tarragona. No ens movem d'aquesta autopista P7 perquè a l'altura de Barberà del Vallès hi ha retencions en els dos sentits de la circulació. També dels accessos del Vallès, aturades a la C-17 entre Parets i Mollet, i també la C-58 entre Montcada i Reixac i el Nus a la Trinitat. Situació viària també força complicada a la ronda de dalt de Barcelona, a la B-20, amb aturades entre l'altura de Pedralbes i la zona d'Horta en els dos sentits de la circulació. De moment això és tot. Bona tarda.
16: Bona tarda i gràcies. I això amb quin temps? Perquè tot i que per dates encara no toqui, ja és estiu, Jordi Carbó.
21: La setmana acabarà amb temps de ple estiu arreu de Catalunya, bàsicament sol i moltes hores de calor. Avui la temperatura torna a pujar més que ahir i en breu les màximes se situaran al voltant dels 25 graus arran de costa. Aquí és on menys pujarà. Estones fins i tot amb alguns núvols o bancs de boira, sobretot aquest vespre i a la Costa Brava, però també amb molt de sol. A tot l'interior, prelitoral i també a les valls del Pirineu, màximes properes als 30 graus, als 35 a la Vall de l'Ebre, a l'interior, també a la Conca de Tremp i al Pla de Lleida. Durant la tarda, la marinada bufarà moderada, forta la pròxima nit al sud de Lleida i interior de Tarragona. I el cap de setmana, més del mateix, algunes nuvolades al Pirineu, però amb xàfecs molt localitzats. En general, sol i calor.
16: Tècnica, Guillem Arnal, producció, Andrea Villòria. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
24: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
16: Què tal? Bona tarda. Aquest és el so de milers de fans que ja omplen els accessos a l'Estadi Olímpic. Amb cua ja de matinada per poder tenir la millor ubicació, els que tenen entrades a pista, i disfrutar del primer concert de tota la gira europea de Bad Bunny. Aquest concert és a les 8 d'aquest vespre. La Gemma Alegria està tot el matí a la muntanya de Montjuïc. Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
25: Hola, Joan, bona tarda.
16: Has estat aguantant un sol de justícia, sí. Temperatures fregant els 30 graus, que és el que també estan aguantant tots aquests centenars de fans. Entre avui i demà han de ser uns 110.000 els fans, les persones que veuran a Bad Bunny abans de fer després 10 concerts més a Madrid. Molta gent que també suposo que ha vingut de fora de Barcelona perquè la gira es concentra en molt pocs llocs, no?
25: Sí, de fet, Bad Bunny només actuarà avui i demà a Barcelona, concretament ho deies, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Per això, molts dels fans que avui el veuran venen d'altres llocs més enllà de Catalunya, venen de Mallorca, de Colòmbia, del Perú.
26: Yo estudié aquí en Barcelona, ahora está en Mallorca y nada, pero me paso mucho por Barcelona.
27: Yo soy de Perú, ella también.
28: Sí,
27: ella,
28: también.
27: Bueno, ella es nacida aquí.
28: Nosotros somos de Mallorca y...
25: Tots ells han viatjat expressament fins a Barcelona per veure Bad Bunny. Alguns fa més de 10 hores que fan cua entre parasols, cadires de càmping, jocs de cartes i alguns apunts de la universitat.
28: Botelles d'aigua, paraigües també per sol, amb un suc de poma, per si mos feia ganes.
29: Ara estàvem jugant aquí a cartes, però bueno, ens hem portat
25: per estudiar. I vestits, això cal destacar-ho, Joan, especialment per l'ocasió, amb samarretes personalitzades, botes cowboy tot i la calor i moltes, moltíssimes banderes de Puerto Rico.
30: Les samarretes personalitzades, en plan les típiques de béisbol de Puerto Rico, perquè aquest any també estaven amb el boom de guanyar amb béisbol i tal.
31: Coño, me inspiré mayormente en lo que él usa, sí, Adidas, conjuntos Adidas, así como lo que...
2: básicamente luz.
4: Aviam si en trobo jo alguna abans d'anar al concert avui, que també m'agradaria. Els fans, molt organitzats, s'autoorganitzen entre ells, s'han repartit números per saber qui és el que fa més hores que espera per poder entrar a l'estadi.
5: Tienes que preguntar quién es el 31 y ahí ya te pones ahí en medio.
4: Com s'ho estan fent, Gemma, amb això dels números?
25: Doncs amb retoladors permanents i braçalets. M'explico. A primera hora del matí, l'organització ha demanat a un dels fans, un dels primers a arribar a les portes de l'estadi, que numerés amb retolador permanent les persones que ja feien cua per aconseguir un braçalet. Aquest braçalet ha permès als primers 380 marxar de la cua i tornar just abans del concert, evitant així per alguns les hores d'espera.
5: En principi, esto es para que la gente no se cuele y también porque la organización me ha dicho que que haga esto para que...
25: És l'organitzador de la cua. També hem parlat, Joan, just després d'aconseguir el braçalet, amb la Camila, una noia colombiana que és molt, molt fan de Bad Bunny.
6: Explica'm d'on vens i per què ets aquí.
7: Bueno, jo soc de Colòmbia, però he viscut tota la meva vida a Barcelona i, bueno, soc aquí perquè soc superfan de Bad Bunny, m'encanta. Jo crec que el vaig començar a escoltar més a la pandèmia, quan va treure les cançons de... les que no hi van a salir, i llavors des d'allà el segueixo molt, m'agrada molt les seves cançons, també tot el que reivindica, el seu estil també, doncs per aquest motiu. I realment mai havia anat a cap concert d'ell i realment he aconseguit entrades gràcies a un amic meu que es va connectar i va poder aconseguir entrades, perquè jo també vaig connectar i era impossible. O sigui, es van esgotar super, super ràpid.
25: Per això et volia preguntar com vau aconseguir les entrades a través d'aquest amic, dius,
7: sí,
25: eh?
7: Sí, d'un amic que li vaig dir, porfa, connecta-te, i ell estava corrents, o sigui, estava corrents tipus fent footing, i es va connectar super ràpid i va ser com el 8.000. I va aconseguir entrades molt ràpid, la veritat.
25: No has vingut sola i al concert d'aquesta nit tampoc hi aniràs sola. Explica'm amb qui, explica'ns amb qui has vingut o hi aniràs.
7: Vale, jo he vingut avui amb el meu cosí, que també ve just de Colòmbia, que ha vingut a estudiar aquí un màster, i també vindrà amb la meva germana amazona i dues amigues també.
25: Has estat aquí a primeríssima hora per aconseguir el famós braçalet.
7: Exacte.
25: Que l'has aconseguit?
7: Sí, sí, l'he aconseguit. El meu pla era venir al 6 de matí, però m'he dormit una mica. Llavors he arribat a les 8 del matí i per sort encara quedaven bastants i no sé, supercontenta.
25: Has pensat, hi ha molta gent que s'ha vestit d'una manera especial, no sé si tu també tens pensada alguna manera de vestir pel concert d'aquesta nit.
7: Sí, sí, sí, jo tinc també ja un outfit preparat, una mica inspirat en l'últim àlbum de Bad Bunny i bueno, no sé, espero que em pugin a la caseta. Tinc moltes esperances, jo crec, també. Sí, sí, sí.
25: I del concert d'avui, l'última, què esperes del concert d'aquesta nit?
7: La veritat, no sé, com gaudir molt, ara estaré amb el meu cosí, també, passar-m'ho superbé. M'agradaria que canté 120 en la seva cançó especial, però bueno, i també veure altres artistes, que suposo que va portar la Rosalía o potser l'Arcàngel, no sé, sobretot gaudir molt.
25: Camila, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a tu, que vagi bé.
4: I Gemma Alegrí també, gràcies per la feina avui a l'Estadi Olímpic, que vagi bé.
25: A tu, Joan, fins ara.
4: Aquesta tarda a les 7 al Balcó amb l'Anna Puigvoltes el començarem des d'allà. Parlarem de Bad Bunny, de per què tothom parla dels seus concerts, per què és l'artista més escoltat a casa nostra. De fet, no ve ni a Catalunya ni a Espanya des d'abans de la pandèmia. No havia fet cap gira per Europa des del 2019. Llavors va visitar Barcelona. El Sónar el va programar com a cap de cartell. I un parell d'anys abans, atenció, Bad Bunny va fer gira de discoteques catalanes. Si ara el veuran fins a 110.000 persones, 55.000 per concert, a 300 euros l'entrada, el 2017 va actuar davant de, com a molt, 1.000 i pico persones, a uns 20 euros l'entrada.
8: Este de Girona, esta noche los veo en Sala La Mirona, Bad Bunny Baby, la nueva religión, continuando mi hero tour, así que...
4: Això era un divendres del mes de setembre del 2017. Bad Bunny, a Sal.
9: Buenas noches, Girona!
4: Va actuar a la Sala Mirona i també va actuar una altra de Girona, Eufòria Latina, on li van regalar una samarreta de l'equip de futbol del Girona pocs mesos de que pugés a primera. I on va dur la samarreta del Barça va ser en una altra visita d'una altra discoteca aquell mateix any 2017 a la Sala Biloba de Lleida. Si avui molts han pagat 300 euros de mitjana per l'entrada, llavors el van poder veure per 15 euros. Potser avui veurem si torna a donar suport Bad Bunny a alguns d'aquests equips. Ara són les 2:18.
24: Hora 14, amb Joan Bofill.
4: Més coses. La imatge política del dia avui és el Parlament. El president de la Cambra, Josep Rull, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, fent-se la foto dels pressupostos del 2026. El president Salvador Illa i els consellers han aprovat el document aquest matí i ara l'han enviat a la Cambra Catalana perquè comenci la seva tramitació parlamentària. Això mateix va passar fa 2 mesos, però ara la diferència és que el govern de Salvador Illa sí que té tancat el suport d'Esquerra i els comuns.
22: Uns pressupostos que ens donen estabilitat, que mostren la fortalesa de la majoria progressista al Parlament i que contrasta amb la no aprovació de pressupostos en altres territoris propers i, per tant, per nosaltres doncs, és una satisfacció poder presentar uns pressupostos.
4: El ple en què s'aprovin definitivament ha de ser el juliol, però si mirem els números, són els mateixos que es van presentar fa 2 mesos i que llavors Esquerra i els comuns van rebutjar, Xavier Balló.
2: El pressupost és essencialment el mateix, més de 49.000 milions d'euros. La distribució per conselleries exactament la mateixa. Ara bé, fa 3 mesos el govern ja va calcular que tindria un marge de gairebé 900 milions, que per dir-ho d'alguna manera va deixar en blanc per poder adjudicar les peticions que els fessin comuns i sobretot Esquerra Republicana. I això és el que ara han fet. La major part d'aquests diners són addicionals, provinents de la major recaptació que a hores d'ara ja es preveu tenir durant aquest any. El que han fet els pactes polítics d'aquesta setmana, per tant, és omplir aquesta provisió que havia fet el govern, per exemple, amb els 21 milions destinats a enfortir l'Agència Tributària Catalana o 100 milions pel Pla de Pobles. Pel que no s'ha reservat de moment ni un sol euro és pel que pugui costar un possible pacte amb els professors.
22: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat.
3: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram gctplusgroup-energia.
9: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica. El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
10: El cap li girava.
11: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
12: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
13: Factorenergia.cat.
12: Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
14: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
15: Hora 14. Catalunya Central. Eli Pagan.
17: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les 2, hora 14, divendres 22 de maig. I hores d'ara tenim 30 graus de temperatura al centre de Manresa amb una nova jornada de sol i de calor. Una calor que no ens abandonarà, sinó que anirà creixent els propers dies. Sembla que a començaments de la setmana vinent tindríem una baixada lleu de les temperatures, però podria ser que a partir de dimecres de la setmana vinent els termòmetres superessin a casa nostra els 35 graus de temperatura. Per tant, acabarem el mes de maig amb molta, molta calor. Cap de setmana d'Expo Bages, aquesta fira de la comarca del Bages, de la ciutat de Manresa, que un any més es trasllada a la zona universitària de la capital del Bages i que arriba amb novetats.
19: Realment aquest espai cada vegada agrada més als expositors i a la gent, com vam veure l'any passat. Per tant, si té acollida per ambes per ambes parts, diguem-ne, no hauria de ser un problema que aquest fos un espai on es consolidés aquesta fira.
0: Així ho assegura Joan Vila, el regidor de Turisme i Empresa de l'Ajuntament de Manresa, i és que l'Avinguda Universitària podria ser definitivament la ubicació de l'Expo Bages, després de repetir per segon any consecutiu. En aquesta edició, que serà el 23-24 de maig, hi haurà més expositors que l'any passat.
1: L'any passat vam tancar amb 141 expositors i a hores d'ara ja en tenim 148 de confirmats i, per tant, s'estan acabant de tancar alguns i pot ser que pugi una mica, però d'entrada ja podem anunciar doncs, que estem per sobre dels expositors de l'edició passada.
0: La novetat és que s'estrena a la Central Creativa.
19: Allà hi veurem que passen moltes coses, hi haurà xerrades, hi haurà concerts, hi haurà networkings perquè hi haurà espais de trobada, etc., que és com ens ho han demanat, i això la veritat és que estem molt il·lusionats perquè sabem segur que ells mobilitzen a molta gent i per tant també serà un espai molt lluït.
0: I l'espai que repetirà serà l'Otaku Bages, la zona dedicada a la cultura japonesa i als videojocs, que ampliarà els estands fins al Parc de les Homilies d'Organyà. Com ja és tradició, també es concedirà el Pollet d'Or, que enguany serà concedit a la Sílvia Invers, de Fira Manresa. És un guardó que es va instaurar el 2010 i la comissió organitzadora de l'Expo Bages cada any reconeix el paper de persona o empreses de la ciutat de Manresa.
17: I el Museu de l'Aigua i del Tèxtil de Manresa va acollir ahir la primera edició de la Nit del Bages. Aquest esdeveniment de nova creació i organitzat pel Consell Comarcal del Bages en un acte que va omplir, com deia, el Museu de l'Aigua i del Tèxtil i que va reconèixer el primer ambaixador de la comarca del Bages, el porter sallentí del Barça, Joan García, que va rebre ahir a la nit aquest guardó en aquest acte, en aquesta primera Nit del Bages, que va tenir lloc ahir a la ciutat de Manresa. La intenció és cada any doncs, organitzar aquesta nit de reconeixement a la comarca del Bages i que serà itinerant i que es dinarà celebrant a diferents punts de la comarca cada any. I avui trobada per parlar dels infants al convent de Santa Clara de Manresa.
0: Enfortir i crear lligams entre les famílies i els nadons, aquest és l'objectiu dels espais familiars, i cada trimestre l'Associació de Professionals d'Espais Familiars de Catalunya organitza una trobada i aquesta vegada l'han fet a Manresa.
13: I és un intercanvi de coneixements de la nostra pràctica diària, de com ho vivim, i és una manera de supervisar-nos entre professionals de manera molt horitzontal. Ho fem trimestralment i com a PFAC també el que fem és impulsar formacions específiques dins d'aquest àmbit de treball, que és molt específic i no n'hi ha gaires.
0: Una jornada que vol posar en valor la importància dels espais familiars i que ha comptat amb una cinquantena de professionals.
16: Persones que estan vinculades a nivell educatiu, a nivell social, també a nivell d'ajuntaments, no? a diferents àmbits.
0: Un clar exemple d'espai familiar consolidat és el de l'Espai Francesc d'Assís de Manresa, que funciona des de fa 8 anys i que va néixer amb la voluntat d'entendre l'acompanyament educatiu i familiar en la petita infància, apostant per una mirada integral, preventiva i comunitària.
18: Per reivindicar la importància d'acollir a la infància des del seu primer moment de vida i a nivell social donar-li la importància que té. No?
0: Crear espais on les famílies se sentin escoltades, acompanyades i valorades és fonamental per construir una societat més cohesionada i respectuosa amb les necessitats dels infants i dels adults que els acompanyen.
17: I ahir es va posar aquesta placa per commemorar i per recordar la Pista Castell de Manresa.
0: Desenes de persones vinculades als àmbits polític, esportiu i cultural s'han aplegat aquest dijous al carrer Circumval·lació de Manresa per participar en un acte commemoratiu pels 25 anys de la cessió de la Pista Castell a la ciutat. L'acte ha començat amb el descobriment d'una placa commemorativa per part de l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, i la placa recorda la importància històrica d'un espai que va ser bressol del Club Bàsquet Manresa i escenari de nombrosos esdeveniments culturals, musicals i polítics.
5: que més de poder doncs, reconèixer-ho amb una placa, una petita placa commemorativa d'aquest fet, que després va esdevenir que el bàsquet Manresa passés i tingués l'ús del vell Congost, no? Del que és la primera pista, primer pavelló cobert, en aquest cas a la zona del Congost, i va ser el que és conegut com el vell Congost, no? Per tant, va ser un canvi doncs, que no només tancava una etapa a la història esportiva del bàsquet manresà, per començar-ne una altra de molt important al Congost, i aleshores doncs, hi donava aquesta continuïtat, no?, d'espais, i tot i així, doncs, com deia, doncs, va seguir doncs, molts anys fent activitats culturals, socials, i per tant crec que reunir avui doncs, representants d'aquella època, tant del sector cultural, esportiu i social, doncs, crec que dignifica i reconeix tota aquesta trajectòria de la pista Castell per Manresa.
6: Arrive. My first interview was with Noel Gallagher.
7: Welcome to Manchester.
20: Thank you so much.
6: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving.
17: El que estem escoltant són les paraules de Pep Guardiola al Santpedorenc amb aquest vídeo que, a més, diu adéu després de 10 anys a la banqueta del Manchester City. Amb aquest vídeo que diu que no hi ha cap raó, sinó que res és etern, deixa després, com dèiem, després de 10 anys i de molts títols, la banqueta de Manchester City. De moment no es parla de quin serà el futur del entrenador del Santpedorenc, Josep Guardiola. Pel que fa als esports, el Baxi Manresa continua jugant a la Lliga Endesa, una lliga que encara no s'ha acabat, i aquest dissabte marxa cap a les Illes, i és que s'enfronta demà dissabte a les 8 del vespre contra el Dreamland Gran Canària, un Dreamland Gran Canària molt necessitat de victòria, ja que estava a la part baixa de la classificació de la Lliga Endesa. El Baxi Manresa arriba a aquest compromís demà a les 8 contra el Dreamland Gran Canària, sense Benítez, baixa de llarga durada, i també, segons ha anunciat avui Diego Campo, per la baixa també de Luis Olinde, que té lesions musculars i, per tant, no jugarà demà dissabte. Són 2:45. Bona tarda i bon cap de setmana, i guardin-se de la calor, que serà forta. Adéu-siau.
21: El tiempo, el calor, los termómetros que hoy ya superan con creces los 30 grados en muchos puntos de España.
23: Si estás un ratito del sol ya te estás quemando. Si estás un ratito del sol ya te estás quemando, te empiezas a quemar. Sí. 30 grados creo, fácil, sí. Ya.
26: Tomar agua.
21: No es poner. Hay dos cosas que llaman la atención en esta primera ola de calor de la temporada. Las noches tropicales, que no son habituales en mayo, y luego está el calor que van a sufrir los que viven o los que se vayan al norte. Ourense va a rozar los 40 grados un 22 de mayo. Alameda de Santiago de Compostela, Íñigo Caínzos, y otro fenómeno poco habitual en Galicia, ¿no? La calima. Íñigo, ¿qué tal? Buena tarde.
27: ¿Qué tal, Casar? Buena tarde. Sí, el anticiclón ya ha llegado con calima, llega todo este fin de semana a Galicia con esa masa de aire africano que va a empeorar la calidad del aire y que ha obligado a la Xunta a activar el protocolo de actuación ante la presencia de estas partículas en suspensión. De momento se nota al mirar al cielo, debería estar azul y no lo está, se ve blanquecino con neblina, incluso dificulta un poco el paso del sol, se nota ya desde primera hora de la mañana. Las autoridades recomiendan que en caso de que la calidad empeore se cierren ventanas, no hacer deporte, y a las personas que son más vulnerables con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, mayores, niños, embarazadas, pues que tengan cuidado y que usen mascarilla. Como dices, suben mucho las temperaturas. A estas horas en Santiago tenemos ya 26 grados en subiendo. En Ourense pueden rondar esos 40 grados. Aquí, en la capital gallega, la Alameda está poblada de gente, los chavales saliendo del instituto y las terrazas de los bares, como te puedes imaginar, a tope aprovechando esta primera ola de calor antes del verano.
21: Alerta ya ante el riesgo de incendios. Ahí, recordemos, 6 comunidades en alerta. Sevilla va a llegar este viernes a los 37 grados. De modular el discurso inicial sobre un caso de Loufoire en la imputación de Zapatero a verbalizar abiertamente que no hay persecución judicial y a defender una justicia que trabaja de forma independiente. El PSOE baja el pistón. Bueno, en realidad confirma y reitera su marcha atrás en una semana que empezó el martes con Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, escribiendo en redes aquel "no pasarán" y que termina con Bolaños diciendo que la justicia trabaja sin injerencias.
28: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación. Dejemos trabajar a la justicia, dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Hemos superado afortunadamente tiempos pasados donde sí se producían injerencias muy graves en el trabajo de la justicia y, por tanto, ahora es el tiempo de la justicia y el tiempo de seguir trabajando para ver dónde acaba esa investigación.
21: No pararán a estas palabras de Bolaños. El próximo paso, conocer el contenido completo del sumario y ver si la investigación aporta nuevas pistas sobre la trama de tráfico de influencias y si esa trama, logró o no penetrar en el Consejo de Ministros para que se aprobara el rescate de Plus Ultra en pandemia.
2: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
21: Por tanto, compás de espera político, aguardando el contenido del sumario, la declaración del día 2 de Zapatero y también las posibles nuevas imputaciones que se vayan a sumar en los próximos días. Ya digo que esa confianza del PSOE en Zapatero circula en paralelo a ese sentimiento de conmoción y al desconocimiento sobre hasta dónde puede llegar esta trama y los nuevos actores que se puedan incorporar. De momento, y en este sentido, precisamente la SER ha avanzado esta mañana que la Audiencia Nacional mantiene otra investigación paralela al caso Plus Ultra. Es otro caso de tráfico de influencias y que en este caso señala a esta compañía aérea que logró el rescate en pandemia por parte del gobierno, es decir, que a las dudas sobre si Plus Ultra cumplía o no los criterios para ser rescatada por el gobierno se suman otros, digamos, asuntos turbios que pueden añadir nuevos personajes a la trama principal, a la trama por la que, recordemos, ha sido imputado todo un expresidente del gobierno. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una investigación incipiente porque la UDEF todavía está midiendo el alcance y el grado de implicación de los investigados. Nombres que se guardan por ahora con la máxima discreción. La UDEF todavía está recabando indicios para acotar esa nueva vía de investigación. Unas pesquisas que están bajo secreto, una pieza separada de la Audiencia Nacional relacionada con un delito de tráfico de influencias que implicaría a nuevos personajes, altos cargos a los que las empresas de la red pudieron tocar gracias a que tiraron de contactos pagando supuestamente para conseguir acceso a otros funcionarios. Todo siempre bajo la sombra de Plus Ultra y de las empresas en la órbita de Julio Martínez.
21: Tenéis todos los datos en cadenaser.com. Investigación en fase incipiente, nos dice Bañuelos, al igual que la trama principal, de la que, ya digo, nos queda por conocer mucho el alcance o el papel que pueden jugar en todo esto dos personajes más. El primero, Ábalos, que en conversación con el programa de Javier Ruiz en Televisión Española, reitera que él no tiene ninguna vinculación con el rescate de Plus Ultra, que se enteró ese día cuando el asunto llegó al Consejo de Ministros, que intentó avisar a Pedro Sánchez de que no era pertinente y que ha acusado a Zapatero de haberle puenteado para gestionar ese rescate directamente con miembros de su ministerio, como el entonces secretario de Estado Pedro Saura. Ábalos apuntando desde la cárcel. Esto dice Ábalos, pero lo que dice Ábalos, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes,
21: pues, José. Lerma, no encaja, ¿no?, con unos mensajes que el propio Ábalos se intercambió en su día con Saura.
7: Sí, el que fuera secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos desmiente Casal esas afirmaciones que el exministro ha hecho desde prisión a Televisión Española. Saura asegura que no ha recibido ninguna llamada ni comunicación de ningún tipo por parte del expresidente Zapatero ni de ninguna otra persona en relación con Plus Ultra y con la participación del departamento que dirigía con ese expediente. Un proceso que dice se desarrolló con total independencia y rigor, exactamente igual que el resto de ayudas a las demás compañías aéreas. Hoy Ábalos, desde prisión, se desmarca de la concesión de ese crédito, dice que nadie se dirigió a él para reclamárselo y ha acusado a Zapatero de puentearle y de presionar al que era su número dos, a Pedro Saura, pero esa versión de hoy no coincide con la que reflejan unos mensajes que se intercambió con el propio Saura y que fueron publicados por el diario El Mundo hace unas semanas, en la que ambos hablaban sobre ese rescate. Pedro Saura le dice a Ábalos que en su opinión hay que advertir al presidente del gobierno de que tiene que suspender el proceso y Ábalos se niega, dice que eso sería indisponerse con Hacienda. Así que esa versión que aparece reflejada en los mensajes no coincide con la que hoy da en su entrevista a Televisión Española.
21: Versiones que no encajan. Ábalos por un lado y el otro personaje a seguir muy de cerca es el empresario amigo de Zapatero, el empresario de Análisis Relevante, por empresa por la que se canalizaban los pagos de las comisiones a la familia Zapatero, Julio Martínez Martínez, que está por ver en qué dirección se mueve a partir de ahora, Isabel Vega. Es decir, si finalmente Martínez no termina siendo una especie de Aldama, ¿no? Es decir, que pueda ser un colaborador interesado de la justicia en esta investigación. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, sí, porque la investigación sitúa en el centro a Zapatero, pero nada se entiende sin la figura de este empresario de Elda. Consta con cargos activos en una veintena de sociedades y fue detenido el pasado diciembre por blanqueo de capitales y con 300.000 euros en efectivo en casa. Entre esas sociedades está, como ya es sabido, Análisis Relevante, la consultora constituida en febrero de 2020, que la investigación define ahora como una pantalla. Pero también está Martínez detrás de la sociedad offshore en Dubái, creada en teoría para recibir un 1% del rescate y que el juez atribuye a una instrucción de Zapatero. En manos de Martínez está así rebatir o confirmar este y otros indicios que señalan al expresidente, sobre todo si, como indican algunas fuentes, la defensa de Zapatero pasa por señalar que se estaban haciendo gestiones en su nombre de las que él no era conocedor. De momento, Martínez solo ha concedido entrevistas a OK Diario. Empezaremos a ver, después de la declaración de Zapatero, qué línea sigue este empresario imputado por delitos graves como organización criminal y blanqueo desde el inicio de la causa.
21: Como digo, la semana en fila su final, con el PSOE confirmando su repliegue en el ataque a los jueces. No consta mensaje de rectificación de Montse Mínguez, la portavoz de Ferraz, que el martes salió con aquel "no pararán", el comunicado posterior del partido aludiendo al "quien pueda hacer que haga" de Aznar. Hoy Bolaños ha verbalizado ese repliegue, lo ha vuelto a hacer. El PSOE, en este caso el gobierno, recupera el discurso de la confianza en la independencia judicial. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno se ha instalado en la prudencia a la espera del sumario y de la declaración de Zapatero ante el juez el 2 de junio. Una espera que asumen que se les va a hacer larga, complicada, con cada nuevo detalle de la investigación, pero están decididos los socialistas a mantener.

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
5: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
6: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
7: Sí.
6: Ponga el PIN.
7: No, póngalo usted, 4504.
8: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
9: Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética.
10: 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Què tal? Bona tarda a tothom. Sigueu un divendres més. Molt benvinguts al rebobinent dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana en què hem connectat les cançons de l'escriptor i guionista Albert Espinosa, també del gerent de l'Associació dels Amics de la Rambla, en Xavi Massip, del músic Adrià Barbosa i de l'expert en comunicació política Toni Aire, amb qui, sense més preàmbuls, comencem aquest resum. Som-hi, va!
12: L'ai no parla mai, l'ai no en dice mai.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, rebobinem el llapis de memòria.
12: Ha bisogno d'afetto e pensa que el mundo non sia solo questo.
3: Amb Jordi Manau.
12: Non

0: sense títol.
1: El Toni Aira és periodista, professor universitari, escriptor i tertulià. I en totes les seves facetes explota els seus coneixements polítics, ja que el Toni és tot un expert en comunicació política. De fet, el Toni és un apassionat de l'univers polític des que pràcticament no aixecava un pam de terra i al llarg de la seva trajectòria també ha sigut assessor d'alguns partits. En fi, ja ho veieu, política, política i més política. Un món que l'apassiona fins al punt, com diu ell, que no sap on acaba l'oci i on comença la feina. I mira, parlant d'oci i de feina, aquesta cançó que està sonant de la italiana Nada està relacionada amb una sèrie que el va enamorar i que d'alguna manera també té a veure amb la política i sobretot amb el poder. Què, voleu saber quina sèrie és? Doncs estigueu atents que ja mateix el Toni Aira ho revela.
0: Todo viene del niente, niente rimane senza di te.
1: Un perquè de la italiana Nada és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del periodista, professor universitari, expert en comunicació política, supertertulià també, el Toni Aira, que aquest tema va ser publicat l'any 2004 amb molt bona acceptació i 12 anys més tard va viure una segona joventut quan Paolo Sorrentino la va incloure a la banda sonora de la sèrie The Young Pop. Toni, en el teu cas, què va arribar abans, la sèrie o la cançó?
2: La sèrie. Jo sóc molt de sèries. De fet, amb mon pare, quan jo era petit, em deia deixa de mirar la tele que sortiràs amb el cap quadrat, perquè em mira moltes encara, avui en dia em miro moltes. I, a més, jo sóc molt fan de Sorrentino. Encara recordo fa unes setmanes que vaig anar a veure La Gràcia i és que la tornaria a veure no sé quantes vegades. És un personatge que, a més, ha tractat molt bé la qüestió del poder, fins i tot té el Tony Servillo, que és el seu actor fetitx, que en el seu dia ja havia fet de Giulio Andreotti. És un personatge que ha fet de papa, també, i aquí a La Gràcia fa de president de la República. En el cas de Sense un perquè, sortia la sèrie de Young Pope, també amb un papa de protagonista, en aquest cas Jude Law. I després, a la segona temporada, se'n recorda que es deia The New Pope, amb el John Malkovich. I a mi m'encanta tota l'atmosfera que crea, que genera. Això que dèiem ara dels sentiments, de les sensacions. L'Eduard Ponset deia en el seu dia que sense emoció no hi ha projecte. Ell que va ser un polític, que ell sempre deia que havia sigut el primer ministre de Relacions amb Europa de Suárez, perquè diu que era l'únic que devia saber anglès del seu entorn i havia estat exiliat al Regne Unit. Però després el vam conèixer, jo crec que unes generacions, unes quantes, per el seu programa Redes, en el que treballava el món d'això.
1: Les cèl·lules,
2: no? I què no es passa per la cabeza, i tot això. I a ell li agradava molt entendre per què fem el que fem, per què ens atrau el que ens atrau. I ell ho explicava molt bé. Ell no era científic, però entrevistava molts científics. Feia una gran tasca de divulgació científica. I al final, una de les conclusions a les que arriba que és que no és que sigui més important en nosaltres, això que deia el Milan Kundera, de l'homo sentimentalis, emocionar-se o passar-ho pel filtre del racional. És que una cosa va primer davant que l'altra, no? És a dir, nosaltres, tu i jo, per exemple, avui no ens havíem vist en persona mai, però quan et trobes amb una altra persona, tot, una mica, ja et condiciona, no? Abans de que l'altre obri la boca, una mirada, una estètica, un posat,
1: tot.
2: I això són sensacions, perquè a mi em passa moltes vegades, però mira, t'ho porto una mica, es dedica al món de l'espectacle, amb un local d'aquí a Barcelona molt divertit, que es diu El Cangrejo, que ell sempre fa com un espectacle de varietés i has de riure una mica, no? I hi ha moltes vegades que li pregunta a un que està a primera fila, li diu, que tu estàs passant bé, t'estàs divirtiendo? I l'altre diu, sí. I li diu, pues comunica-se-lo a tu cara. El concepte aquest de dir, doncs no ho sembla, perquè estàs transmetent una cosa i en canvi per dins tens una altra. Això passa molt. És a dir, a mi a classes, a conferències, a xerrades, hi ha gent que m'està mirant amb una cara com d'assassinat de primer grau i jo dic, què li he fet jo a aquesta persona? I resulta que en un moment determinat obre la boca, pregunta i és entranyable, està d'acord amb tu, no sé, o no, bé, però tot flueix. Però hi ha una part de la seva comunicació no verbal que no controla. I per això transmet moltes sensacions, condiciona, pot condicionar l'altre. Bé, al final això és el que jo estudio des de fa molt de temps i el que personatges o sèries com aquestes posen en valor, no? És a dir, la importància del factor humà.
1: De fet, el ser i el semblar, no? Això crec que ho deia el Pablo Iglesias, no? Que a part de ser honest, ho has de semblar.
2: Sí, perquè mira, hi havia un gran filòsof, George Berkeley, i científic, que ja fa uns quants segles va dir allò de ser és ser percebut. vivim una societat de les percepcions, també, no? De la, algú dirà de les aparences, i tan pitjor, però allò típic de que tu estàs a Instagram, no?, i penges una selfie amb els teus amics i reps queixes, no?, de que l'únic que surt bé a la foto ets tu, i tu dius, no, si sortim tots bé. I algú dirà, doncs no, és que aquest surt amb un ull mig cluc, l'altre està parlant i està fent una ganyota amb la boca. I la gent, això ha passat, molts, segur que més d'un dels que està escoltant ara li ha passat, no? Tu allà a Instagram estàs construint també una part, encara que sigui d'una manera no conscient o no, no diguéssim, planejada, planificada, no? Però sí que tots... Bé, quan sortim al carrer estem construint una certa presència, no? Una certa projecció del que ens agradaria o com ens agradaria que ens percebessin. I això en el món de la política que jo segueixo el que es fa és portar a l'extrem de la professionalització.
1: Home, i també com quan has sigut assessor polític, suposo sí. que va per aquí el camí. Perquè, clar, aquí sí que el nom fa la cosa. Un assessor sí. assessora. Exacte. Això tenim clar, però... Això, efectes pràctics, què vol dir? A què es dedica un assessor?
2: A moltes coses, perquè n'hi ha molts tipus d'assessors. Al món anglosaxó tenien aquell concepte dels spin doctors, que eren com els, com es diria, els publicity, els relacions públiques dels... diguéssim, les estrelles del Hollywood dels anys daurats o dels jugadors de futbol americà, que bàsicament havien de vendre el seu producte, no?, la seva estrella, als nois de la premsa. Que es deia, llavors, llavors, aquí ells comencen a perfeccionar la idea de posar molt en valor les coses bones que té aquell individu, fins i tot intentar tapar o dissimular les mancances que pugui tenir, i també a la vegada si pots fotre una mica de mala maror sobre el que fan els teus contrincants, no?, és a dir, l'estrella rival, no?, pels papers de Hollywood més importants o el jugador que li pot disputar el hàndicap, etc., doncs també fotre-hi mala maror. Allò es va anar traslladant a la cosa política. Com ha passat històricament en el món de la comunicació i amb tantes altres coses de la política, primer als Estats Units i després generant un efecte contagi a la resta. Normalment, la comunicació política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. I allà on ha avançat abans la tecnologia, on hi ha arribat abans, doncs abans hi ha hagut algú que ha dit, i si adaptem el discurs a aquest mitjà que triomfa? Doncs si abans arriba la ràdio, abans ens adaptem a la ràdio, als Estats Units, la premsa igual, la televisió igual, les xarxes.
1: Ara estem amb TikTok, clar.
2: TikTok, la intel·ligència artificial.
1: O sigui, és fer lluir el teu i posar la merda que puguis en l'altre.
2: Sí, resumit, en prosaic seria això, sí.
1: I un assessor ha de congregar ideològicament amb el polític que assessora, o no té per què?
2: No necessàriament, és molt interessant això. És a dir, jo on he assessorat més, on he treballat més, ha sigut en l'àmbit corporatiu, en l'àmbit del futbol, en l'àmbit de la universitat. Et diria que el món polític, que hi he estat molt poc, no ha sigut el més bèstia, el més...
1: Es pot saber qui has assessorat o això no s'explica?
2: Sí, jo, per exemple, en el món de la universitat, a la campanya electoral última del meu rector, Oriol Amat, per exemple, que va ser-ho de la Pompeu Fabra...
1: Aquí entenc que sí que congregues, no?
2: Sí, clar, aquesta és una cosa que tu no has de... Com dir-ho? Hi vas perquè vols, és a dir, al final no et guanyes la vida amb això. En el món del Barça, t'he de dir que també he combregat moltíssim...
1: Perquè... En parlarem del Joan,
2: d'acord,
1: a la porta.
2: I en el cas polític va ser un pas en els anys del procés, jo hi vaig estar tot just un any, i va ser una història més de... viure el moment per dins. És a dir, no va ser tant de dir he d'anar a treballar per una formació política que està morint, una altra que està naixent, sinó de dir com no pots, si te reclamen o et proposen muntar un gabinet de comunicació, com no pots fer-ho ara, no? En un moment en què va passar tot. Jo sempre vaig dir que va ser l'any que vam viure perillosament, i des de dins de la bèstia política encara més. Jo ho recordo amb molta... com dir-ho? Jo sempre dic que tinc com un ros platí aquí a la barba, que és una manera de dir... cana, cabell blanc. I crec que va començar a sortir aquell any, perquè realment van passar moltíssimes coses, molt grosses, per moltíssima gent, i vist des de dins, doncs, per algú que com jo no està acostumat a aquest tipus de ritme, això que deies tu ara, tu has d' explicar les coses més bones del que tens i tirar merda a l'altre, això ho fan molts, no és necessàriament que ho hagi de fer tothom, però a mi, per exemple, personalment no em sortia gaire, potser és que jo tampoc no estava cridat a aquesta esfera.
1: Que pel que estàs dient de partit que està acabant.
2: Això és Junts, el Partit Demòcrata, no? Era Partit Demòcrata i llavors va néixer la marca Junts. Sí, val, correcte.
1: Aquí enmig estàs tu.
2: Allà, bueno, de fet, jo recordo fer els primers logos del que en principi va ser una candidatura i després va acabar sent un partit, però allà jo ja no hi era. Que era Junts, sí, un any. Jo recordo una llista electoral que es va fer, recordem, el 155, una llista electoral amb el candidat Emili Pico Quilòmetres, que era Carles Puigdemont, i amb una llista molt, molt peculiar. És a dir, a la llista hi teníem des de la Pilarín Vallès fins al malaguanyat Fermí Puig, passant pel Joan Lluís Bozzo o el Ferran Requejo. És a dir, era una llista, en què van dir la llista del president, que també a la rerebotiga agafava gent que no era necessàriament d'aquest univers clàssic, no? El moment era molt... I aquest context em va engrescar, no, perquè mai m'he sentit jo molt de ningú en el tema polític, no? És a dir, des d'un punt de vista de marca. Que això crec que és el que m'ha fet possible a mi entrar i sortir, i que ben bé he estat als mitjans, diguéssim, a interacció de tertúlia i d'anàlisi, inclús més després d'aquesta etapa que abans, no? És a dir, potser no vaig deixar gaires ferides que molts espins deixen, no? Molts assessors de comunicació i estratègia, perquè ho viuen des d'una mirada molt... o ultra o sectària.
1: Clar, tu no et cases amb ningú i si has de reconèixer mèrits, clar, els pots reconèixer a tothom. Entenc que també tens les teves línies vermelles, clar, però, que pot ser l'extrema dreta.
2: Però potser per això vaig durar poc. En part perquè jo vaig dir que no volia continuar, però en part potser perquè ningú m'havia cridat cap aquí des d'un punt de vista de dir t'hi has de dedicar eternament. No. Em va semblar una experiència fantàstica, dura, complicada, en clau de país, de tot, de la política catalana. Ara jo sempre dic que hem passat del mambo al balneari, perquè aquells anys, escolta, no hi havia un dia de tranquil·litat. Ara aquí a Catalunya passen coses, però políticament mires al Parlament i no passa res.
1: Però això és la llei del pèndol, no? Estàvem a l'oasi català, al mambo, al balneari, o sigui que d'aquí una temporada
2: ens toca mambo,
1: tindrem embalat aquí.
3: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn de l'Albert Espinosa, del qual crec que no calen gaires presentacions perquè qui més qui menys tothom el coneix. Ja sabeu, escriptor, creador de sèries com Polseres Vermelles i, malauradament, l'Albert també és conegut per la seva salut, ja que des de ben petit ha hagut de conviure amb el càncer. I precisament amb la cançó que està sonant, és a dir, amb Runaway d'Elvis Presley, marxem cap a la infància de l'Albert.

0: Runaway d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria de l'Albert Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, sí, que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quins records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que en cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, en Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar junts un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford i... I recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època portar texans...
0: I que és molt lleig, sobretot.
1: Bueno,
0: eh?
1: Això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer... va anar a fer com algo de la mili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà la mili també, que van obligar a anar-hi, i el va conèixer. I el meu pare tenia una pua, que encara conservo, de l'Elvis. Amb la qual sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis. I crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues, com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està viu?
1: Sí, i també Michael, també està viu.
0: Gràcies als seus protectors,
1: Julio,
0: no?
1: I Julio està viu també, pues, poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Ja.
1: Vindries, llavors? Si t'arriba, Tanatori de l'Albert, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no de Julio, segur que vinc. Que és el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: Ah, tres germans? Cinc.
1: Sí, jo sóc el del mig. Els del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: tu què
0: no?
1: Ets?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, clar, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins. Que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas un en escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc, a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius, ho sento? No. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico
1: vale,
0: bé.
1: I ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Tu porter, eh?
1: Sí, porter de futbol sempre.
0: Però a més el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre. Perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors potser el dissabte i diumenge a l'urbanització jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45... I jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien porta tot el dia. I sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol, però bueno, va ser un d'aquells moments preciosos i a part estava el meu pare i ja vaig veure com va posar els ulls igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el easy que hagués passat?
1: No, perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós. El dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vaig tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va asseure al llit, i em va dir com vols el monyó, i dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts? I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñó, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip i crec que és important que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que somio amb dos cames és quan jugo a futbol i jugo molt i quan vaig fer els nostres tigres veuen jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà i va ser com tornar, i com ara el director intentaven no ficar-me molts gols, en tenien molt respecte.
0: I si el papa és l'Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles petites coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar és el nano de Poble Sec.
1: El Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, ara
1: jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat i, bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Vam estar a punt de col·laborar el No me pides que te bese porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva, i recordo que el vaig trucar i li vaig dir: jo vull que el No me pides que te beses la facis tu, i em va dir: és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de... que no tindré temps més que de concert, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina, i ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie, i curiosament a Polseres Vermelles van posar moltes cançons però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital pues sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit pues, hi havia molt rebombori, perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb la qual potser soc de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com ho han portat els teus pares? Perquè clar, tu eres el seu fill... Aquí li han tret una cama, vull dir...
1: Bueno, és complicat. Jo mai no hauràs vist cap història meva que parli dels pares com a protagonistes, ni a Polseres Vermelles eren protagonistes, perquè jo crec que és com els pares del Dylan, no? Com ho porten, complicat, i la meva mare pues, ho portava bastant complicat com el pare, perquè de cop canvia la teva vida i... Jo pensava que eren molt grans quan jo vaig tenir càncer, però només tenien 46, eren joves. Però a mi em semblava com que eren molt grans i que, bueno, estaven preparats. Però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen pel matí amb els pares i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu: ara t'explicaré que em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual cosa el nen ho viu amb una felicitat diferent, i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer, perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat en què la visquem nosaltres, perquè et surten unes ganes de viure brutals.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

La Rambla de Quimi Portet és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla de Barcelona, en Xavi Massip. I és clar, si el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla inclou entre les seves cançons La Rambla de Quimi Portet, potser, i només potser, és que volia xerrar una estona sobre què serà.

0: Rambla de Quimi Portet sonen el llapis de memòria perdó, del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip. Una cançó publicada l'any 1997, és a dir, gairebé fa 30 anys, en la que el Quimi ens parla d'un mico que balla sobre d'un pal, d'un home resant a un déu superior amb un nas de cartró i sobretot d'aquell ramet de flors que ens comprarà. Xavi, 30 anys més tard, què queda d'aquest ecosistema de la Rambla que ens descriu aquí el Quimi Portet?
1: Segueix quedant moltíssima cosa. La Rambla segueix sent l'espai de la ciutat on pot passar qualsevol cosa. I, de fet, passa
0: això
1: qualsevol cosa.
0: Això és en positiu
1: cosa.
0: I també en negatiu, eh?
1: Sí, sí, sí. Per això jo vaig escollir aquesta cançó, perquè recull molt bé l'esperit del que ha sigut i del que és la Rambla. És aquest esperit de l'espai on lo important també és la gent. I la gent que fa coses. La gent que et sorprèn, la gent que va comprar les flors... Jo crec que la Rambla, una de les coses importants que abans parlàvem, és la gent. I la gent és molt important dins de la Rambla perquè tots els barcelonins i barcelonines, i segurament també molta gent de Catalunya, té el seu record particular o la seva història particular amb la Rambla. Al final, el que fa aquesta cançó és recollir unes quantes d'aquestes petites històries que passen cada dia a la Rambla. Però hi ha qui se'n recordarà de quan l'avi el portava a les golondrines. Hi ha qui, per exemple, la meva mare, el seu pom del dia del casament, el ram de flors, se'l va fer la Carolina de la Rambla.
0: Flors una, Carolina.
1: Una parada que encara avui, ara no la tenim a la Rambla perquè estan a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla, estaran uns mesos més i després tornaran a la Rambla. Però segueixen sent les floristes de la Rambla. I hi ha moltes històries relacionades pues, amb l'adolescència, les primeres vegades que sorties, o les primeres vegades que sorties quan anaves de nit a la Rambla, al Raval.
0: Fellini, me'n recordo.
1: Clar, cada algú té les seves històries, però algunes són això, de quan eres petit o quan sorties amb la teva parella. O sigui, sempre hi ha moltes històries personals relacionades amb la Rambla. Jo sempre recomano a tots els meus amics que facin l'exercici de seure's a la terrassa, per exemple, del Cafè de l'Òpera, davant del Liceu, i que mirin el que passa en un quart d'hora o en mitja hora. Primer, si porten un llibre o alguna cosa, no llegiran, perquè es deixaran portar per tot el que està passant. És un espectacle constant. És seure en una terrassa de...
0: Font d'inspiració.
1: Exacte.
0: La Rambla.
1: Bueno, la Cubana, que són ramblistes d'honor, de fa un parell d'anys, deien que ells tenien el seu local molt a prop de la Rambla i que el que feien era inspirar-se a la Rambla per totes les persones que passaven per allà i que els hi donaven idees de personatges.
0: Gràcies a aquesta barreja, com dius tu, insubornable que hi ha en l'ecosistema, sí. Que pel que fa a tipus de negocis que hi ha a la Rambla, continua venint aquesta barreja, perquè almenys des de fora tinc la sensació que cada dia ens llevem i tanca aquest local emblemàtic, tanca l'altre, i en el seu lloc doncs, posen, jo què sé, la Casa de les Carcasses, el restaurant de la paella i la sangria. Què fem amb tot això?
1: Hi ha de tot una mica. Seguim tenint restaurants i locals que valen moltíssim la pena i que són locals que ens agraden a tothom, i tenim uns altres que no ens acaben d'agradar. Una mica és el mercat. Vull dir que la barreja és constant i el canvi també. La Rambla, abans ho deia, que és molt, va canviant constantment. I canvia molt també el tipus de comerç que tenim. Va haver un temps que segurament el que havia més a la Rambla eren cafès, un altre temps que eren llibreries, després va venir una època que tot eren negocis de pell. Una mica la Rambla es va adaptant a la demanda, una mica. I per això també ara tenim algun tipus de comerç que no ens acaba d'agradar. La nova Rambla, la Rambla que ara estem remodelant...
0: Està
1: en moltes obres i molt llargues. La nova Rambla que tindrem no només ha de tenir aquest canvi físic. Volem que el canvi també sigui un canvi que vagi més enllà de canviar el paviment. Volem que aquest mix comercial que tu deies, que és interessant tant pel local com pel visitant, d'alguna manera es potenciï.
0: Perquè tu em vas repetint, volem, volem, volem. I podem, també?
1: Jo crec que sí.
0: Perquè al final et poses això, no? Que algú té un local i aquella botiga de camises de tota la vida, li donen el lloguer en canvi de valdre X, ara val X per 3. Aquests marxen i entren algú que ho pot pagar, que potser no és ni d'aquí, i posa el seu negoci.
1: Això, per desgràcia, són les dinàmiques del mercat.
0: Efectivament.
1: I són unes dinàmiques de mercat que nosaltres volem, d'alguna manera, influir. Volem provocar el canvi. I què estem fent? Des d'Amics de la Rambla estem intentant parlar amb els propietaris perquè, d'alguna manera, s'impliquin en aquesta Rambla que ha de ser millor i que, si d'aquí 3 anys s'acaba el lloguer que tenen en un establiment i pot venir un que sigui més interessant o que ajudi a que aquest mix comercial sigui més ric, pues, d'alguna manera, acompanyar-lo perquè això pugui passar.
0: Sí, que aprengui a estimar la Rambla,
1: sí, perquè no la vista, vengui. I amb la vista posada a més a llarg termini. No és allò de vull guanyar diners ara, sinó si aconseguim una Rambla millor, tindràs un producte, en aquest cas el teu local, que serà millor i serà més desitjat perquè serà un espai que tothom voldrà perquè és un espai agradable i que, a més, funciona també comercialment. Per tant, el que volem és això, que a poc a poc els propietaris d'edificis s'impliquin amb aquesta nova Rambla.
0: I, a més, em sembla que tu tens les eines per camalar-te'ls, perquè m'han dit que tu saps moltíssimes històries sobre la Rambla, anècdotes i això. Tens alguna de preferida?
1: No, tinc cap de preferida. No. Jo, la gent, el que més m'agrada de treballar a la Rambla moltes vegades és la gent que he conegut. Llavors, coneixes a gent fantàstica com la senyora Dòria, que era la propietària, Rosa Dòria, que era la propietària del Cafè de l'Òpera, o coneixes el Jaume Doncos, que és el propietari de Casa Beethoven, i que, per exemple, a la seva rebotiga té el piano i molts dies te'l trobaves a ell tocant el piano amb els seus amics. O sigui, són aquestes petites històries, més que anècdotes, són petites històries que quan entres a conèixer més a la Rambla i la gent que hi viu i treballa, et prenen el cor i dius, ostres, això és el que m'estic enduent de tots aquests anys de feina, que estic coneixent a gent molt xula, molt, molt maca, i després aquestes petites històries de rebotigues o trobar, ara fa poc, el Juanón Gaspar, que té l'Hotel Oriente, em va portar per lo que són els sòtans, i tots són passadissos estrets, que fins que arribes a un lloc on hi ha ninxos de l'antic monestir que hi havia allà. I al sòtan tenien els ninxos on havien enterrat els monjos. I els ninxos segueixen estant allà, els monjos ja no, però els ninxos sí. És d'aquestes petites històries o anècdotes que et vas trobant a la Rambla i que està ple de sorpreses tots els locals que hi ha.
0: I al llarg de la història de la Rambla se n'ha parlat amb moltíssima admiració, com en el seu dia ho van fer Hemingway, Henry Miller o un tal Federico García Lorca, que en el seu dia va escriure que la Rambla és l'única calle de la Tierra que jo desearia que no se acabara nunca. I esclar, si ho diu Lorca, això va a missa i queda per sempre tatuat a la leyenda del tiempo.

0: Camarón, musicant a Lorca, La leyenda del tiempo, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip, un tema que es va publicar l'any 1979 i, si a mi no em fallen els càlculs, Xavi, tu en aquella època deuries tenir, què, 11 anyets?
1: 11 anys, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: M'ha sortit bé els números. El vas descobrir aleshores, el Camarón, o el descobreixes més endavant?
1: Molt més endavant. Jo vinc d'una família on no s'escoltava flamenc, o sigui, per tant, a mi el flamenc és un gènere que descobreixo d'adult i que de cop descobreixo tot un món. I el descobreixo gràcies a aquest disc.
0: A tot això, tu de quin barri ets?
1: Jo del Guinardó. Jo ara no hi visc, al Guinardó, però el barri de la meva infància és el Guinardó. Després vaig viure molts anys a Ciutat Vella i des de fa uns anys estic a Hospitalet.
0: Això està molt bé, el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla està a Hospitalet. Bé, clar que sí.
1: M'encantaria viure a la Rambla, m'encantaria, és veritat, però no m'ho puc permetre.
0: Quan facis això de parlar amb els propietaris i tal, aviam si treus un piset també.
1: Exacte.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Qui fes... Que festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo y el cajín. Subtoñé un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie.

0: I acabarem de rebobinar els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de l'Adrià Barbosa, un músic multidisciplinar que tant et fa uns arranjaments com t'acompanya amb el piano o et compon la música d'un espectacle com, per exemple, fet amb el musical Ànima. En tot cas, la dèria de l'Adrià amb la música ve de lluny perquè des de ben petit, tenia molt clar que s'hi volia dedicar. I una de les seves primeres influències van ser les pel·lícules Disney, i més concretament peces musicals com aquesta que està sonant, és a dir, Que festín de la Bella i la Bèstia. Que festín de la pel·lícula La Bella i la Bèstia és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del músic Adrià Barbosa. Que, Adrià, que hi fa un tema interpretat per un canalobre afrancesat en el teu llapis de memòria?
1: Bueno, jo, quan penso en l'Adrià del Maresme de 5 anys, jo, de fet, hi ha una anècdota que els meus pares eren mestres de primària i cada estiu em tocava fer el quadern de vacances. El típic allò, al meu temps era el Santillana, no sé ara què fan els nens, però hi havia el quadern aquest Santillana i sempre cap al setembre era quan sortien les pel·lis amb el VHS famós, i recordo que els meus pares em van dir: si no t'acabes el quadern Santillana, no et comprem la pel·lícula.
0: Era el xantatge, eh?
1: El xantatge total. Jo, i això deuria tenir potser com 6 o 7 anys, i recordo treballar com mai per aconseguir el VHS de la Bella i la Bèstia, i tot el que sortia de la Bella i la Bèstia m'ho havia de comprar.
0: Era la teva pel·li preferida?
1: Jo crec que per l'edat i tal com em va venir, em vaig com obsessionar amb aquesta pel·li. Sí, i recordo que tenia el casset, jo no tenia ni el CD, ni tenia el casset, i ja estem parlant, i m'ho posava en bucle i cantava, ballava, feia els meus veïns fer tots els coritos i tot.
0: Els teus veïns?
1: Sí, sí, bueno, sobretot el meu veí i ma germana. Jo em posava de director i muntava, fèiem els shows. Jo això m'encantava, de petit.
0: Però entenc que els teus veïns eren nens, no ho posaves, sí,
1: no,
0: en senyors?
1: No, els nens.
0: En senyor de 55 anys a
1: de l'obra. No, però fèiem allò de tot. Sí que posava les cadires per als meus pares, pels pares del meu veí i tot això, i llavors allà els posava el caset i començàvem a fer allà...
0: I vinga, la còrio.
1: Còrio, vinga, i a cantar, i a fer el playback, i tot el que fes falta.
0: Que tu ets de 1985.
1: Sí.
0: O sigui, ara tens 40 anyets, estàs fet un xaval.
1: Total, bueno, ja veus.
0: Ho portes bé?
1: Sí, la veritat és que sí. És que mentalment no em sento de 40. Això és una cosa que sempre...
0: Això sempre va bé, eh?
1: Sí, em sento com de 27. Sempre dic, tinc 27.
0: Ah, tu saps
1: mentalment estic a 27.
0: Tu continua aquí.
1: Taylor Swift, aquesta...

0: coses, saps què vull dir?
1: Que des de ben petit has estat sempre amb la música entre cella i cella?
0: Clar, jo no sabia molt bé el que era això de viure de la música i tal, però a mi sempre m'ha encantat cantar i l'espectacle i tot això. Però jo no sabia... Els meus pares no són de teatre. Jo, de petit, no recordo anar al teatre ni tampoc concerts, però sí que sempre cantava, sempre posava música, sempre... I el meu pare va decidir apuntar-me a música. Però jo era molt poruc de petit. O sigui, malgrat fer aquests espectacles, jo, de cara al públic que no coneixia, era molt introvertit. A mi, per exemple, recordo quan el meu pare em va dir... Em va matricular a l'Escola de Música d'Arenys de Mar, que era la que hi havia aleshores per a la zona. I recordo com va portar... I recordo veure com un edifici molt fosc i vaig començar a plorar. Dic, papa, jo no vull venir aquí, no vull venir aquí. Jo tenia 4 o 5 recent fets. I em va dir, no, l'any que ve t'apuntaré aquí, que vindràs a fer música i a cantar amb altres nens. I jo, no. I plorant, vaig estar tota la tarda plorant. Això sí que ho recordo. Em feia por tot. I sort dels pares que tinc, que són els que sempre m'han impulsat una mica... M'han fet l'empenta aquesta, que moltes vegades ens fa falta, perquè si no jo m'hagués quedat a Llavaneres tota la vida i ja està. Però clar, he tingut la sort de després he anat a Los Angeles, a Boston, a Nova York i totes aquestes coses que... I més, però això és gràcies als meus pares. Perquè jo, per mi, hagués estat a casa i ja està.
1: Doncs no, perquè amb 10 anys crec que entres a l'Escolania de Montserrat.
0: Exacte.
1: Com és això? És una cosa que tu volies, que volien els teus pares...
0: Jo crec, bueno, va sorgir arrel de l'Escola de Música d'Arenys de Mar. Jo, clar, jo cantava molt, tot i que em va costar anar a l'escola perquè em feia por, però a la que vaig començar no vaig tenir problema i recordo estar estupendament allà amb la coral La Vela, que fèiem moltes coses, això del Juguem Cantant, que és una cosa que encara es fa, que junten moltes corals de tot Catalunya i fan trobades, i recordo que m'ho passava genial. I els de l'Escola de Música d'Arenys de Mar em van dir, bueno, van dir els meus pares, a mi no, els van dir, aquest noi, aquest nen canta bé i sembla que li agrada això de la música. Hi ha aquesta opció de portar-lo a l'Escolania de Montserrat, que és un internat, ara ha canviat una miqueta, però bueno, aleshores
1: era un internat.
0: Era un internat, o sigui, ma mare mai ho tenia clar. Ma mare, per ella, jo m'hagués quedat a Llavaneres, però el meu pare és el que diu, bueno, anem a provar-ho, a veure què, perquè per entrar allà no és en plan et deixo i ja està, sinó has de fer
1: proves d'accés.
0: Exacte, proves d'accés.
1: Però tu eres un nen poru, que ens comentaves ara,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, clar, tot
1: si
0: això...
1: Si feia por un edifici d'Arenys, l'Escolania Montserrat.
0: Total, no? Jo anava una mica sobre la marxa. El meu pare em deia, no, anem a provar-ho, però que si tu no vols, tal... Jo tinc la sort de que després m'adapto molt bé a les coses. És una cosa que molts cops he pensat com a mecanisme de defensa.
1: Home, clar, ser camaleònic.
0: Camaleònic. I ja crec que és una virtut que a vegades és rara, però m'ha ajudat molt, començant per Montserrat, que amb 10 anys em porten allà al monestir. D'entrada em fa com una mica de por d'estar amb gent que no coneixes, viure allà. A més, era una habitació molt llarga, era un passadís molt llarg amb tots els llits. Com aquestes pel·lis dels anys 40 o així, que veus aquests orfanatos, aquestes coses...
1: Los chicos del coro.
0: Bueno, exacte. I recordo que tenia por d'anar-hi, però jo a la que vaig estar allà m'ho vaig passar teta.
1: I després entenc que a l'Escolania també hi ha el tema religiós.
0: Sí, bueno, de fet jo no estava ni batejat. Els meus pares no són...
1: Hòstia, un heretge.
0: Tal qual.
1: A l'Escolania de Montserrat.
0: Però em vaig batejar l'any abans d'entrar. O sigui, vaig fer una mena de marató religiós.
1: Si et vas batejar per poder entrar a l'Escolania.
0: Sí. O sigui, em vaig batejar... Jo vaig entrar a l'Escolania al setembre del 1995 i l'abril del 1995 em vaig batejar i al maig vaig fer la comunió.
1: O sigui, si vas fer tot el que havies de fer per poder entrar a l'Escolania.
0: Sí.
1: I crec que el tema et va agradar perquè fins i tot et vas plantejar ser monjo.
0: És que quan estàs allà vivint amb aquella... O sigui, inclús ara quan vas... Jo no sé si la gent li passa, però jo vaig a Montserrat. Jo no soc... Ara, avui en dia, no soc ni religiós ni res. Soc com agnòstic, ateu, directament. Però sí que vaig a Montserrat i hi ha com una energia... Entres a la basílica i hi ha com una energia... I jo molts cops penso, clar, que escoltes els cors d'aquests cantant en un lloc així, i qui no creuria en Déu? És que és una meravellosa...
1: Sí, quedes totalment abduït, no?, pel que estàs veient, pel context en el que estàs vivint.
0: Clar, jo amb 10 anys...
1: Que és molt anacrònic, també entenc, en aquell
0: totalment.
1: Moment.
0: Totalment. I ara, de fet, bueno, ja han canviat una mica les normes de l'Escolania, però en aquell moment encara era com... Anàvem allà, vivíem 24 hores, els pares venien el diumenge, i ens saludàvem, anàvem a dinar amb els pares i ja està. I després seguíem allà, ens ho passàvem teta, eh? O sigui, a l'escolònia teníem pista de futbol, pista de patinatge, un futbolín, un ping-pong, uns gronxadors, un hort, teníem tot. O sigui, que per jugar no... De fet, una cosa que em fa gràcia és que allà no dèiem l'hora del pati, dèiem l'hora de recreació. És una cosa que sempre m'ha fet gràcia.
1: Repelents, eh?
0: Repelents, sí, sí.
1: Que suposo, Adrià, que ja has identificat la música que està sonant ara mateix de fons, que té molt a veure amb l'Escolania de Montserrat.
0: Sí.
1: Explica'ns.
0: Bueno, és una Ave Maria que és d'aquestes que cada cop que es canta salten les llàgrimes. És d'aquestes peces que dius... Ostres, i a més és d'un monjo de Montserrat, que bueno, ja no està molt, jo no el vaig conèixer, eh? És el pare Anselm Ferrer, i és una peça que sempre que hi ha trobades d'antics escolans, sempre apareix, sempre es canta, o sempre... Jo crec que és una peça que ha marcat a molta gent. Una, jo crec que l'emotivitat que té és de les coses més espectaculars que et puguis imaginar. L'última vegada que la vaig escoltar va ser el Palau de la Música, que vam celebrar els 1000 anys de Montserrat, que ha sigut aquest últim any. I és allò que poques coses jo crec que et poden emocionar tant com aquesta peça. Jo tinc familiars que no coneixen la peça, van acabar plorant d'escoltar moltes veus cantant aquesta meravella musical del pare Anselm Ferrer. T'hagués pogut posar moltes més peces d'acord, eh? Però trobo que aquesta és d'aquestes que qualsevol antic escolar que potser ens estigui escoltant ara sap de què estem parlant i l'emoció que aquesta peça transmet.
1: Doncs va, emocionem-nos tots junts.

0: Adrià, suposo que estàs al corrent de tota la mística que desperta tot lo de l'Escolania de Montserrat, tant per lo bo com per lo dolent. Tu ara ens deies que tu vas viure des d'un punt molt, molt feliç.
1: Sí.
0: No vas veure res estrany.
1: No, allò que s'escolten de coses aquestes...
0: Des d'omnis a monjos amb les mans llargues.
1: No, jo no vaig ni omnis ni...
0: Ni monjos amb mans llargues.
1: Mira que a vegades això dels omnis, molts cops recordo veure les estrelles allà de manera molt clara. Recordo que tenia una obsessió amb la Cassiopea.
0: Bueno, cadascú.
1: I allò que dius, oi, però omnis no vaig acabar de veure.
0: I de monjos tampoc.
1: Tampoc. Amb la mans llargues tampoc.
0: Que tu t'hi estàs fins als 15 anys, no?, a l'Escolania.
1: Als 14.
0: Als 14.
1: I jo crec que allò em va... Bueno, és una experiència que jo crec que no seria qui soc si no hagués estat allà. Jo crec que allò és respirar la música 24 hores. O sigui, t'aixeques al matí i bueno, llavors ja és... Bueno, hi ha molta religió, o sigui, fer un pare nostre al matí, lo típic així...
0: Però... Que això no ha quallat en tu, no?, com ara ens deies.
1: Bueno, amb els anys jo crec que he anat com perdent això. Aleshores sí que potser estava més... No, a veure, tenia 10, 11, 12, 13, 14 anys, però bueno, després amb el temps vaig acabar sent organista de fet de Llavaneres durant 9 anys, però bueno, ja vaig perdent una miqueta la fe aquesta o el que es vulgui dir. Però jo crec que a nivell musical va ser... una cosa que no, jo crec que si no hagués estat anat allà no hagués pogut assolir, potser queda malament dir-ho, no hagués pogut assolir els coneixements i la passió per la música en una escola de música normal.
0: És una operació en triunfo d'uns quants anys.
1: De 4 anys, exacte.
0: I per què tornes a casa? Perquè s'acaba el curs? Perquè ja decidiu que fins aquí?
1: No, perquè sempre l'estància... Clar, en principi, als 14 anys, tècnicament la veu et canvia... i llavors ja no tens la veu de nen, i llavors ja els 14 és en plan...
0: Te'n vas. Adéu. O et castrem o te'n vas.
1: Exacte. No? Tot i que ja crec que vaig canviar la veu una miqueta abans de marxar, però bueno...
0: Adéu, senyor monjo.
1: Exacte.

Doncs això és el que ha donat de si el rebobinem del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara nosaltres marxem a descansar, però recordeu que ens retrobem dilluns, que nosaltres no fem festa, només faltaria. Aquí estarem a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt bona tarda i fins dilluns.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Filla, quan era el teu aniversari?
2: Un altre cop, papa?
3: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
4: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles. La fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecnobages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa. Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
5: Y en su lugar había un chaval de unos 12 años jugando a videojuegos. Ojiplática, pregunté, ¿tu papá? En la cabina solo me deja llevarlo un rato.
6: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
7: Ya está aquí la Final Four de baloncesto.
8: ¡Tendrá otro tiro libre! ¡La estrella! ¡El MVP de Valencia Basket! ¡Va Montero! ¡Canasta!
7: Dos equipos españoles en busca de la final. La buena noticia es que uno de ellos lo conseguirá.
9: ¡Canasta, canasta, canasta, canasta de Gavidec! Que además va a forzar la falta personal.
7: Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, desde Atenas, Valencia Basket, Real Madrid. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
10: El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
7: Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER, número uno en deporte.

0: Avui al balcó, connexions i ciències sobre les llicències dels supermercats 24 hores i una competició d'atletes on es permet el doping. I a les 8 els Oterons porten Bad Bunny i les crítiques de diferents estils musicals.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La C, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna Puigvolta. No sé si m'escoltes el tot bé. A vols que et digui on sóc?
0: Mare meva, quin batibull. On ets, Bofill, ja?
1: Estic dins de l'estadi olímpic, Anna, i el que està passant ara mateix és que acaba de començar el taloner que farà una horeta de concert abans que arribi aquí, finalment, Bad Bunny. A l'estadi olímpic ja pots veure que ja està sonant salsa i música llatina, eh?
0: S'escolta moltíssim. Bofill, hauràs de cridar una mica, eh?
1: Doncs ara cridaré, no pateixis, saps que tinc veu.
0: Digue-li que baixi una mica la...
1: Ara els hi dic, ara els
0: sisplau,
1: dic.
0: Vés...
1: Va començar ara mateix, Anna.
0: Just ara, no podia esperar-se 10 minutets. És que es cola molt. Mireu, t'ha costat entrar, Bofill?
1: Ha costat una mica, hi ha moltíssima gent, la veritat, i els accessos estan plens, et pots imaginar, queda una hora perquè comenci aquest concert, i la veritat és que hi ha moltíssimes riuades de gent per entrar, per aparcar, i també ara estic veient aquí a l'altre cantó, ara crec que m'he amagat una miqueta, estic veient els accessos a l'estadi aquí, tota la vista de Barcelona, i no pares, un formigueig de gent i gent que hi entra. Pensa que aquí hi hauran 55.000 persones avui i 55.000 més demà.
0: Jo no sé si han entrat tots els 55.000, segur que estan a poc, però a punt d'entrar-hi hi ha la nostra companya Clàudia Arcarons. Clàudia, com estàs?
2: Bona tarda, Anna.
0: Aquí s'escolta, aquí hi ha més pau. Què veus al voltant?
2: Estic una mica apartada, però ja et puc dir que no, encara no ha arribat la gent i, de fet, no para d'arribar. O sigui, aquesta cua és constant. L'ambient aquí, o sigui, et puc donar una exclusiva i és que ja és estiu, perquè sembla una festa de Sant Joan, de mitjans de juliol, si m'apures. La gent va com qui està de vacances, guapos, estiuencs, mica de brilli-brilli, cuidao, això ara es porta molt, però també hi ha nervis per aviam qui serà el possible artista convidat o per quines cançons farà que no són de l'últim disc.
0: L'artista convidat.
2: Els fans esperen algun clàssic que, bueno, fa una mica riure. Exacte. Ara t'explicaré aviam les apostes que fa la gent. Però això que, si ens posem tècnics, la gent espera Callaita o la cançó de Se hace la que...
0: Hola, la Clàudia l'estem perdent. Jo imagino que està... A veure... No estem escoltant.
2: Hola, Anna,
0: sí, t'escoltem amb alguna dificultat. No sé si volies tirar algun tall.
2: Mira, en tirarem un de... Aviam què espera la gent d'aquest show.
3: Jo nerviosa no, jo estava nerviosa i avui estic més tranquil·la, moltes ganes de passar-ho bé. Sí. Avui he pogut dormir, que ja és
4: com si anéssim a una festa supergran, sí, en plan a una superfesta, doncs jo espero això.
5: Sí. Ballar, sí. Passar-ho bé.
3: Molt de show, il·luminació, yeah. Efectes visuals i passar-ho bé.
6: Bueno, passar-ho bé i que sigui un espectacle.
7: Ballar molt. Balla moltíssim. Ai, m'encantaria que vingués la Rosalía.
8: A mi m'agradaria l'Arcángel, que se rumorea.
9: Sí, jo també, perquè així les vibres i que canti moltes cançons.
8: El que més espero és saber-me la cançó exclusiva, perquè si no, a mi em dóna alguna cosa.
0: Rosalía, Arcángel... Aquestes són les...
2: Bad Gyal, fins i tot.
0: La Bad Gyal. Sí. Bad Gyal podria... Seria fort, no? Està molt sol·licitada, ja va sortir amb la Rosalía, no? Clàudia, i estan, imagino, tots com emocionadíssims. Hi ha un control tremendo, no?, també, amb totes les motxilles.
2: Déu-n'hi-do, sí. A més, bueno, també amb el tema de portes, no?, perquè la gent allò s'equivoca, no toca cap aquí, no toca cap allà, o sigui, portar 55.000 persones té el seu. Ja no es poden entrar entre pans, no es poden entrar beguda, evidentment, i això dificulta molt, o sigui, per això la gent no para d'entrar, o sigui, ni a comptagotes, o sigui, a manades.
0: Van entrenats amb les cançons?
2: Comprovem-ho, no? Els hem posat a prova, aviam què.
10: Pensava que t'hi havia oblidat.
11: Pero pusieron la canción.
10: Por la mañana café.
11: Por la tarde ron.
10: Ella es calladita.
11: Pero pa' sexo atrevida.
10: Tú no eres bebecita.
12: Tú eres bebesota.
10: Titi me preguntó si tiene muchas novias.
12: Si tengo muchas novias.
10: Ay, perfecto.
12: Si tengo muchas novias.
10: No quiero que más nadie me hable de amor.
12: Ya me cansé, te lo truco, ya me lo sé.
10: Vale, la última.
12: Vale.
10: ¿Cómo quiere que me vaya bien?
12: ¡Hostias!
10: Los Clofren,
12: amigo, los Clofren.
10: Tienes un repasat al disc.
12: No, no, a ver, a poc.
0: La Clàudia Arcarons renyant-les, dient, nenes, no heu repassat el disc, totes les salms, Clàudia?
2: No han vingut estudiades, algunes sí, eh? No, aquí la gent s'ho està passant molt bé i encara no ha començat això, Anna.
0: Escolta, Clàudia, demà ens expliques el concert del Tot és Comèdia, eh?
2: Exacte, farem una repassada amb una crònica, aviam què tal.
0: tu disfruta molt, i si jo dic Debi
2: tirar
0: más la Clàudia Arcarons, gràcies, guapa, disfruta.
2: A tu, Anna, un petó.
0: El que dèiem, queden 54 minuts perquè comenci el primer concert a Europa després de 6 anys de Bad Bunny. És l'artista de la dècada, Joan Bofill, i estem parlant d'un cantant que fa 9 anys, quan venia aquí, actuava en discoteques davant 1.000 persones i escaig, no més.
1: Això que fem avui, Anna, és increïble, fer la secció de música des del concert de Bad Bunny.
0: Un somni, una fantasia, que dius tu.
1: Jo t'explico la història de Bad Bunny, perquè ell va començar a produir i penjar les cançons a una cosa que es diu SoundCloud, quan ell tenia 19 anys, que és una plataforma sobretot escollida pels DJs i productors per donar-se a conèixer, i ho feia des de Puerto Rico, i això parlem de l'any 2013, Anna. Cap al 2016-17 ja comença a col·laborar amb artistes coneguts que l'impulsen, per exemple, Nicki Minaj, Drake, també. De fet, la primera cançó conegudíssima de Bad Bunny és aquesta, Mia.

0: mica aquest concepte de possessió de la dona. En té moltes d'aquest estil amb Bad Bunny, que s'han criticat per sexistes. I els seus primers dos àlbums apareixen en una època en què ja la gent comença a descobrir el trap com a gènere arreu del món, no només a Amèrica Llatina. Sí. No era tan mainstream, però començava a ser-ho. Hi ha un àlbum, que és el seu primer, que és Por Cien, que li va fer guanyar un Grammy Llatí al millor àlbum, i té cançons com aquesta. Després n'hi ha un que va fer amb... N'hi ha un altre que va fer amb el reggaetonero més famós llavors, el rei del reggaeton, que va substituir una mica el Daddy Yankee, que és un disc amb J Balvin. Aquí ara li han pres el tro i l'ha superat. L'àlbum es diu Oasis i un dels temes més coneguts d'aquell àlbum és la canció. Escolta, si, no, si em sentiu fatal, m'aviseu, eh? Jo
1: no, jo sí que ho escolto molt intensament, però jo crec que els oients sí que tenen el so més nítid. El Toni Suárez està fent mans i mànigues perquè arribi bé. Tu segueix.
0: Aquesta cançó que estem escoltant, la canció on estem ubicats, després, en tot aquest context, 17, 16, és quan es produeixen les primeres visites de Bad Bunny a Catalunya. De fet, no n'hi ha hagut més fins ara, fins a aquest concert, des d'aquelles que t'explicaré ara. El 2019, el Sonar el va programar com a cap de cartell. Jo crec que sonarà de seguida, però és que després va ser quan acabava de publicar aquest tema famosíssim Calleita, però un parell d'anys abans va fer gira de discoteques per Catalunya. Si ara el veuran avui 55.000 persones, a 300 euros l'entrada de mitjana, el 2017 va actuar de banda com a molt 1.000 i pico persones a 20 euros l'entrada. Escolta.
2: Gente de Girona, esta noche los veo en Sala La Mirona, Bad Bunny Baby, la nueva religión, continuando mi Edo Tour, así que...
0: Bad Bunny Baby, això és un segell seu.
1: 20 euros, és al·lucinant. I ara 300.
0: 20 euros. Això era un divendres del mes de setembre de 2017. Bad Bunny a Salt, a la Mirona, que sonava així al concert.
3: Buena noche, Girona!
0: Després, Anna, també va actuar un altre que discutia Euforia Latina, on li van regalar la samarreta del Girona a pocs mesos que l'equip pugés a primera.
1: Ai.
0: I després va dur la samarreta del Barça, que ho estem... se m'està tallant, no, això?
1: No, no, t'escoltem.
0: Em perdeu?
1: No, no, tira, tira.
0: Doncs deia que es va posar una samarreta del Barça en la seva primera visita aquell mateix any 2017 a la Sala Biloba de Lleida. Anna, si avui molts han pagat uns 300 euros de mitjana per l'entrada, llavors el van poder veure en aquella Sala de Lleida per 15 euros. Aviam si avui el veiem amb alguna samarreta d'algun equip.
1: Clar, seria preciós, ara que el Girona s'ho juga tot, seria fantàstic.
0: Exacte. Mira, si vols, t'explico també una mica per què captiva Bad Bunny a dia d'avui.
1: Per què enganxen els seus temes, exacte.
0: Sí, mira, és veritat que el punt d'inflexió de Bad Bunny va ser en plena pandèmia, allà és on el va descobrir tot el món, i va fer també una mica que la música llatina ja fos la més escoltada arreu del món. Ara a tothom li encanta el món llatí, la música llatina, Estats Units, a tot arreu. De fet, només cal que vegis un concert com aquest, la quantitat de gent que el vol venir a veure. Però va ser llavors dels pocs artistes que es va atrevir a no cancel·lar la publicació d'un àlbum, tot i que tothom estava tancat a casa. Mira, aquesta és la cançó més famosa de la pandèmia.

0: Capzana o no?
1: Home, jo perreo sola.
0: Saps, jo perreo sola. Tinc les ganes de que la canti aquesta.
1: Aquesta jo crec que la traurà ben aviat, no?
0: Esperem, esperem. Jo perreo sola, que llavors va ser molt trencadora, li deia a les dones que també podien perrear soles. Aquest àlbum és el Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, i a partir d'allò també va, doncs, comença amb una mica a forjar el relat com a artista, la seva identitat, perquè saps que el seu nom artístic sempre ha estat Bad Bunny des de l'inici. I de fet, al País Semanal explicava el Pablo Llano que el Bad Bunny és que ell es va inspirar en una foto de petit que anava disfressat de conill, sortia amb cara de pillo, doncs Conejo Malo, Bad Bunny. Però és veritat que amb el pas dels anys ha anat deixant una mica aquesta imatge de reggaetonero, i ara sempre utilitza més el Benito, el nom de pila, perquè vol parlar dels seus orígens i sobretot perquè la seva missió, i això també ho explica el Pablo Llano a l'especial del País Semanal, que la seva missió de Bad Bunny és ensenyar la realitat del seu país.
1: Tu, Joan, jo ho recordo molt.
0: Sí.
1: Tu vas ser dels que vas dir que aquest àlbum el catapultaria encara més. El Benito, eh? Sí. Que ara deies que és el seu nom de pila, que ja és que ja és més Benito que Bad Bunny, deies.
0: Sí, aquest àlbum, el de Tirar Más Fotos, que el va publicar ja fa un any i mig, el gener del 2025, aquest canvi l'ha acompanyat ell d'unes lletres, d'una estètica, d'un concepte que simplement és sobretot per denunciar el que li passa a l'illa i fa política. Hi va haver una cançó a l'anterior àlbum seu, que és Un Verano Sin Ti, que ja ens ho va ensenyar una mica, que es diu El Apagón.
2: Maldita sea, otro apagón, vamos pa' los bleachers a prender un blon, antes que a Pipo le de un bofetón, Puerto Rico está en
0: cabrón. Busqueu a YouTube,
1: sí.
0: Perquè l'acompanya un documental fet per un periodista de l'illa on expliquen els talls de llum que pateixen constantment, la falta d'inversió, l'abandonament total pel part del govern dels Estats Units que pateix aquesta illa, que recordem que ells no poden votar el president dels Estats Units, però formen part dels Estats Units. Però amb David Tirar Más Fotos, ara com em deies, Anna, el missatge és encara més clar, perquè està impregnat tot l'àlbum, totes les cançons, des de la primera, Nueva York, que diu que com són els estius dels puertorriquenys que han hagut d'emigrar de l'illa. I també n'hi ha una que ho explica molt bé, que és lo que

0: Aquesta m'encanta.
1: Sí. Aquesta explica que no volen convertir-se en Hawaii, que ja és el 51è estat dels Estats Units, i on es considera que la població originària de l'illa, doncs, ha estat pràcticament apartada pel colonialisme dels Estats Units. I també la gràcia d'aquest àlbum és que hi ha molts artistes locals de Puerto Rico que eren desconeguts per la resta del món i que ell, el Bad Bunny, els ha donat a conèixer. La cançó número 12 és una meravellosa també, que és Café con Ron, és un exemple.

0: Jo tinc FOMO, tinc molt FOMO ja.
1: És que aquests que canten, i també alguns artistes apareixeran aquí, no sabem quins, Anna, pot ser que alguns apareixin d'aquest àlbum. Los Pleneros de la Cresta, que fan música tradicional, un estil de música de percussió i lletres, que fan sàtira del que passa a l'illa, doncs abans aquests homes tenien 38.000 oients mensuals a Spotify i ara tenen gairebé 20 milions. O sigui, imagina't l'efecte per la música llatina. Hi ha una altra cosa molt interessant, que és que Bad Bunny, abans d'anunciar aquesta mega gira internacional que avui comença a Europa, ell va anunciar una residència a Puerto Rico. Va fer més de 30 concerts en el que deia als fans: si voleu venir, heu de venir a gastar a Puerto Rico, heu de venir a gastar a l'illa. I la gira es va dir: no me quiero ir d'aquí.
0: Sí.
1: És veritat que, per contra, va generar l'efecte contrari una mica, que és que doncs, també ha gentrificat una mica els preus de l'illa, hi ha hagut un boom de turisme, tothom vol anar a Puerto Rico, i això també alguns diuen que ha generat potser l'efecte contrari que volia en Benito, però, en fi, aquesta és la intenció. I a més, així més, hi hem de sumar que ell no va dir que no passaria per als Estats Units per no ser un motiu als seus concerts de les batudes de l'Ice, però alhora l'única vegada que van als Estats Units va ser per fer la Super Bowl i dir que això no és la Super Bowl, sinó que és el Superdatón.
0: El Superdatón.
1: Missatge per Donald Trump.
0: Bofill, tu com a fan, què esperes del concert? La Clàudia ara apuntava i els hi preguntava a les fans qui creien que apareixeria. Què penses tu?
1: Aviam, saps que els grans subconcerts ara s'ha posat molt de moda, els grans artistes, que hi hagi una incògnita que encara generi més FOMO, no? I avui passarà. Jo què sé, penso una de la Sabrina Carpenter, que sempre és a quina famosa detén entre el públic, o la Charlie XCX, quan feia els seus concerts de Brat, convidava un artista a fer un ball, o una celebritat a fer el ball de la cançó Apple.
0: Uh-huh.
1: I la Rosalía també amb el seu confessionari és un altre exemple. Doncs en el cas de Bad Bunny avui, les sorpreses són dues, perquè és veritat que el que fa les xarxes és que tu ja saps pràcticament pots saber el concert abans de que vinguis. Per tant, sempre busquen l'efecte sorpresa, no? Doncs pues aquí, sempre, el Bad Bunny, a cada concert, canta una cançó que no ha cantat en cap altre lloc, mai la repeteix perquè sigui com hi hagi alguna cosa única en aquell concert, i després sempre puja amb un artista a cantar, que, per exemple, a les darreres hores hem vist a un que es diu Arcángel Dominicà, trapero, assajar, però bueno, no sabem si serà aquest o no, ja ho veurem. I després hi ha dos escenaris aquí, que els estic veient jo ara. Estic veient el principal, on hi ha darrere una grada també amb la gent ultra mega VIP i allà davant. Però a l'altre cantó hi ha la casita.
0: Ah, sí, la famosa casita.
1: Clar, emula les casetes típiques de Puerto Rico, de tres nivells, amb terrassa, terrat, on la gent que viu a l'illa hi puja. Doncs en Bad Bunny passa alguna estona en aquesta casita, i a dins qui hi ha? Doncs celebritats, que cada ciutat són diferents. Aquí s'ha parlat de que poden haver-hi jugadors del Barça, altres artistes, doncs això, potser la Batial, la Rosalía, actors, veurem, Anna. Són aquestes sorpreses que sortirem de dubte d'aquí res,
0: Jo sé que vols que soni, sobretot, aquesta.

0: jo, saps que jo sóc de reggaeton puro y duro, que m'encanta, i és del David tirar-me fotos, però passa molt desapercebuda aquesta, i és una gran cançó per anar de festa.
1: Escolta, Joan, ens està escoltant la Lorena Montón, que és periodista musical especialitzada en el fenomen fan. Com estàs, Lorena?
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Ara escoltaves, has escoltat en Joan, no?
2: Sí, l'estic seguint molt a prop del que explica. M'ha agradat molt aquest repàs que ha fet de les visites del Bad Bunny. Hi ha una data, per això, que va ser a 2018, també el vam tenir a Barcelona.
1: I tu vas veure, em sembla.
2: Me'n recordo perquè jo el vaig veure
1: allà. Com va ser aquest concert?
2: Mira, va ser el Reggaeton Beach Festival, no? Que era, és una barreja, encara es fa, on porten a diversos artistes de reggaeton, evidentment. En aquell cop, aquella vegada va compartir cartell amb la Karol G, fixa't, que premonitori, perquè en aquell moment encara no era les grans superestrelles llatines que són en l'actualitat. Vull dir, tenim versió masculina i versió femenina, no hi ha ara mateix dos artistes més grans. I en aquell moment ja venien per separat. I també estava el Daddy Yankee, que era tot just l'estiu del Despacito.
1: Sí, sí, sí.
2: Vull dir que va ser una bogeria. I és curiós no veure com ha anat esglaonadament, ha passat des de la Mirona de Girona, després el vam tenir en un festival, que ara seria doncs, una mica com impossible, no? Pensar que el Bad Bunny el porta a un festival quan pot omplir no un estadi o dos, sinó 12 al nostre país.
1: Clar, i ara ho deia en Bofill, com ha anat escalant això, i el que deies tu també, no? De petites discoteques al macroconcert d'avui. Què caracteritza, tu que ets experta en fans, els fans de Bad Bunny?
2: Fixa't que hi ha una cosa que a mi em sorprèn, no? Perquè jo sóc d'una altra generació i he viscut el fenomen fan com, doncs com aquesta bogeria, entre cometes, aquesta entrega tan passional, no? Per l'artista. En canvi, amb el que està passant amb el Bad Bunny, veig que el que mou molt els fans és la música, els ritmes, aquesta sensació de festa, de col·lectivitat, d'anar a passar-ho bé. És veritat que la figura de Bad Bunny com a representant d'una cultura i d'una identitat, que és la llatina, té un poder i un pes supergran. Vull dir, això és el que fa que arrossegui tant de fandom i tanta gent que l'agafa com un referent.
1: A molts ens ha enganxat d'aquesta capacitat reivindicativa tan ben feta.
2: Clar, exacte, no? Amb aquest missatge, aquest discurs, i precisament que també hem de tenir en compte en el moment en el que estem vivint, com estan les coses als Estats Units, la política migratòria del Donald Trump, és un moment de reivindicació. Però, per exemple, fixa't que em crida l'atenció que, tot i que s'ha filtrat quin és l'hotel on està allotjat el Bad Bunny a Barcelona, sí que hi ha gent a les portes. Però jo, per exemple, recordo que els Backstreet Boys es van allotjar al mateix hotel i hi havia la mateixa quantitat o més de fans a la porta. Per tant, és un fandom que no és tant apropar-se a la figura del Bad Bunny o tenir una primera fila, per exemple, perquè si no haurien estat fent cua des de fa un mes, sinó que és més això de gaudir-ho en col·lectivitat, de passar-ho bé, de ballar, de perrear, i d'estar gaudint de la música i del missatge.
1: Ja. Lorena, un dia vens a parlar de fans, que és interessant sempre tot aquest tema fandom. Tens FOMO avui? T'agradaria ser allà o no?
2: Doncs, sincerament, sense guanyar-me haters, us haig de dir que jo visc a la plaça d'Espanya, per tant, molts cops escolto concerts de l'Estadi Olímpic sense voler.
1: Clar.
2: Els Coldplay o la Beyoncé m'estava cantant mentre sopava.
1: Doncs,
2: en aquest cas, he fugit de Barcelona.
1: Has fugit de Barcelona. Lorena, gràcies per estar avui al balcó, periodista musical especialitzada en el fenomen fan. Una abraçada i gràcies.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: I Bofill, algun afegitó al que ha dit la Lorena?
0: No, jo crec que estic molt d'acord amb aquesta col·lectivitat que se sent aquí, que la gent realment té moltes ganes de ballar, perquè ara molta gent que estic veient que arriba, va arribant, tots estan ja movent-se al ritme d'aquests taloners que estan ballant salsa pura i estan cantant salsa pura. Doncs la gent sí, està ballant tota l'estona, estiguin fent cua per una birra, per agafar les samarretes que tenen, caminant per aquí, tothom està ballant.
1: Bofill, disfruta molt. Envia'm un missatge quan hagi acabat el concert i així sabré de l'1 al 10 com t'ha agradat.
0: Estic segur que serà un 15, però ja t'ho faré saber, Anna.
1: Una abraçada. Adéu, Bofill. Disfruta, que t'ho mereixes.
0: Gràcies.

0: El balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Prodalfo, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs està en marxa ara mateix l'operació sortida per aquest cap de setmana llarg, pels que el tinguin, que el balcó hi serà dilluns. S'espera que 600.000 vehicles surtin entre avui i demà de l'àrea metropolitana de Barcelona. I des del Servei Català de Trànsit tenim la Sílvia de l'Amo. Quina és la situació ara mateix?
3: Hola, bona tarda, Anna i companyia. Doncs la situació és complexa. En aquests moments estem immersos en l'hora punta, però és cert que la situació s'ha avançat a les 7 de la tarda, a les 2 de la tarda, 2 quarts de 3, aproximadament, quan hi havia un accident a Llinars. En aquests moments la situació, la P7, és la via més complexa. De fet, hi ha problemes de gairebé 10 quilòmetres entre la Roca i Mollet, en sentit nord. També hi ha aturades a Santa Perpètua de Mogoda, al Papiol, i entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, cap a Tarragona, 9 quilòmetres. L'avaria d'un camió provoca 10 quilòmetres a l'Ampolla en sentit Castelló i, a banda, a l'àrea metropolitana també encara hi ha molt moviment a les rondes i a accessos nord, per exemple, a la C58, a la part sud, a la B23. Com sempre, demanar-vos molta cautela i que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Doncs paciència i cautela. Gràcies, Sílvia. Bona tarda. I a Figueres, el jutge ha enviat a presó el detingut per matar ganivetades a la seva parella al mig d'una plaça del municipi aquest dimarts. Presó provisional sense fiança a l'espera del judici per homicidi i trencament de condemna, perquè recordem, l'acusat havia sortit de presó dilluns, acceptant 6 mesos de presó sense ingrés i una ordre d'allunyament de la víctima per maltractament. Una ordre que es va saltar acabant amb la vida d'aquesta dona. Aquesta és la segona dona víctima de violència masclista a Catalunya aquest 2026. Recorda també el telèfon d'atenció per a dones en situació de violència masclista. És el 900 900 120, 900 900 120, que és anònim, gratuït i no queda registrat al mòbil. I en política, bones notícies pel govern de Salvador Illa, que ha confirmat que tindrà pressupostos. Els nous comptes s'hauran de validar definitivament el 2 de juliol al Parlament, un calendari que podria però endarrerir-se unes setmanes més si algun dels partits de l'oposició decideix recórrer-los al Consell de Garanties Estatutàries. Els nous pressupostos són pràcticament els mateixos que ja s'havien presentat fa 3 mesos, però incorporant algunes de les mesures pactades ara amb Esquerra. Xavi Abelló.
4: En els comptes presentats fa 3 mesos, el govern ja havia contemplat reservar gairebé 900 milions d'euros que, per dir-ho d'alguna manera, van deixar en blanc i així poder-los omplir d'algunes peticions de Comuns i Republicans. I això és el que han fet, per exemple, amb mesures com els 20 milions per reforçar l'agència tributària o els 100 milions destinats al Pla de Pobles. El cas és que la despesa total és exactament la mateixa, més de 49.000 milions, i la distribució per departaments també. Això sí, una bona part d'aquests diners acordats amb Esquerra estan vinculats a que es recapti més del que s'havia previst inicialment, que des d'Economia donen per fet per com estan en la marxa econòmica des de principis d'any.
2: Gràcies, Xavi, pel que no s'ha reservat de moment. Ni un sol euro és pel que pugui costar un possible pacte amb els professors.
5: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
2: I això deia la consellera d'Economia, l'Alicia Romero, que faran tot el que calgui per atendre un possible acord amb més ingressos o reprioritzant les partides. De moment, però, no hi ha entesa. La reunió d'avui entre el Departament d'Educació i els sindicats de docents ha acabat sense un acord que permeti desencallar el conflicte després de 2 hores. Segons fonts presents en aquestes converses, sobre la taula ja s'ha començat a parlar d'increments salarials, però s'han emplaçat a continuar a parlar-ne dimarts que ve. De fet, a la sortida els sindicats han qualificat la proposta d'inacceptable perquè, diuen, no s'ajusta al document que ja van presentar dijous passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial. I aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en aquest en el nostre marc de negociació. Nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga convocada amb la qual ens hi hem de posar a treballar.
2: Propera vaga de mestres dimecres que ve i convocada a tot el territori. Qui no farà vaga finalment és Rodalies, que avui ha desconvocat la que teníem prevista també per dimecres que ve i la del 5 de juny, que coincidia precisament amb les dels professors. Doncs finalment els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, han arribat a un acord amb Renfe i no hi haurà vagues.
1: Teje, avui agradaria del balcó des d'Oslo. Com estàs?
7: Hola, Puigvoltes.
1: On ets? Mira, escolta. Mateix, mira.
7: Escolta. Mira, ara han callat, eh?
1: Ara han callat.
7: Però sóc ara mateix a l'entrenament de l'Olímpic de Lió.
1: Uau, les rivals.
7: Que està fent un simulacre de partit abans del partit amb el Barça de demà. I estem presenciant l'últim assaig del que demà és el gran rival del Barça. Des de ben d'hora ha començat l'activitat aquí a l'Uleval Stadium d'Oslo. A 3:15 hi ha hagut les rodes de premsa del Barça. A 4:45 hem vist entrenar-se l'equip blaugrana també fent l'últim assaig. Sí? Hem escoltat fa una estona Jonathan Giraldes, l'entrenador del Olímpic de Lió, i ara tenim el seu equip a la gespa fent l'últim assaig general abans de la finalíssima de Champions de demà a les 6 de la tarda a Oslo.
1: Com les veus? Les veus en forma?
7: Veig els dos equips molt confiats en els grans equips que són i alhora amb molt respecte pel rival. Així com les altres rivals, les altres finals de Champions sempre hi havia entre Barça i Lió, aquell punt de que el Lió doncs, era el rei del continent per història, el Barça el gran aspirant, l'última que van jugar entre elles la va guanyar el Barça. I veig les jugadores de l'Olímpic de Lió amb una prudència extrema que no les havia vist mai abans d'enfrontar-se al Barça.
1: Demà, a casa Seat, la final també de la Champions femenina, emoció total, que tenim demà pantalla doble. Tinc aquí la Núria Vilamala. Núria Vilamala, com
8: estàs? Què tal, Anna, com estem?
1: Com vas de nervis?
8: Avui bastant malament. Avui ja s'està fent complicat, això.
1: Què passa demà pels qui aterren que no...
8: Doncs que el Girona...
1: Que no segueixen el futbol.
8: El Girona juga a continuar o no continuar a primera divisió. Anna, l'avantatge és que ho té fàcil, és a dir, si guanya, se salva, si empata o perd, baixa segona. No ha d'estar pendent del que passi en altres camps o del que facin altres rivals directes. Simplement ha de fer la feina. És veritat que l'empat no li val, però és guanyar a Montilivi, Anna, davant la seva afició. Per tant, veurem què passa. Però...
1: Una afició mobilitzadíssima, sí, abans del partit. Bengales, sí, sí. Hi ha de tot.
8: Sí, de fet, tota la setmana ja s'ha mobilitzat bastant amb banderes per tota la ciutat. Està preparada una rebuda a les 7 de la tarda a l'equip. Perquè et facis una idea, Anna, normalment els jugadors del Girona arriben amb cotxes particulars a Montilivi, cadascú amb el seu cotxe.
1: Sí.
8: Demà arribaran amb autocar, pararan uns metres abans d'arribar a l'estadi i els jugadors acabaran d'arribar caminant envoltats de l'afició, doncs, per enviar-los aquest últim suport abans d'un partit que, Anna, és clau per la història
1: del
8: Girona.
1: I tant, Teje guanyaran, no?
7: Esperem-ho.
1: Jo crec que sí, ho tenim bé.
7: Esperem-ho.
1: Oslo, Girona,
7: em preguntaves
1: concentrats.
7: Per qui m'ho preguntaves, pel femení o pel Girona?
1: Per tot.
7: La pregunta em val per tothom, eh?
1: Et val per tothom, guanyaran, ja està.
7: Quina tarda i quina nit de diumenge que ens espera.
1: Quina tarda. Doncs disfruta el partit demà, Teje. Ja sé que sempre no, ja, diràs, no disfruto que treballo, però sé que el disfrutaràs.
7: Es pot disfrutar treballant.
1: I tant,
7: sí.
1: I tu ho saps fer. Gràcies, sí, Teje, sí. Una abraçada.
7: Fins ara, ens escoltem a l'esport de nou.
1: Núria Vilamala, sort demà.
8: Gràcies, la necessitarem.
1: Vull escoltar-te com l'última vegada cantar
8: un gol d'Estuani, sisplau. És el guió perfecte.
1: Que vagi molt bé.
8: Una abraçada, Anna.
1: Gràcies. Carbó, com estàs?
9: Gaudint les connexions exteriors. Barcelona, Osona, Oslo...
1: Oslo. És que
9: no s'ha de res, aquesta portada.
1: Com diu Lluís Andrés, el balcó sempre hi és. I caloret pel cap de setmana. Arreu de Catalunya?
9: Clar, com tu estàs a la costa, pots posar aquest diminutiu, no? No has tingut una sensació de calor agobiant avui a Barcelona, per exemple.
1: Déu-n'hi-do, però sé que l'estan patint més cap al centre.
9: Sí, és creuar fins i tot alguns barris de Barcelona, els que estan darrere, doncs, als peus de Collserola, la temperatura ha superat amb escreix els 25 graus, però just arran de mar hi ha hagut moltes poblacions on no s'ha arribat ni als 25. És l'avantatge que té tenir el mar encara amb una temperatura al voltant dels 20 graus. Si bé les nits del cap de setmana ja rondarà alguna primera tropical, encara no seran molt descarades, però bé, de mica en mica tot es va tornar en estiu. Un ràpid repàs de les màximes d'avui, 36 graus, perdó, al Carràs, 35 a la ciutat de Lleida, 30 al voltant dels 30 als Pirineus, a les valls, també a tot l'interior i fins i tot al prelitoral. Cap de setmana, petites variacions, però en general sol i moltes hores de calor. Temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui, petites variacions, per exemple, perquè també arran de costa hi haurà alguna novetat en forma de núvols baixos, també algun banc de boira, però sobretot núvols baixos que no estaran presents en tot moment, sinó que aniran alternant amb estones de sol. Per això el litoral és on menys pujarà la temperatura. A l'interior, com avui i com a novetat, demà a la tarda, al final de la tarda, hi pot haver algunes gotellades fruit d'aquesta calor, sí. I al Pirineu compta durant aquestes tardes del cap de setmana. No hi haurà moltes tempestes, però hi haurà d'aquelles, de ben segur que tu les coneixes, que t'agafen sobretot quan estàs fent un cim.
1: Sí, sí,
9: perquè
1: sí.
9: Estaran a les capçaleres, val? Aquelles nuvolades que creixen estàtiques, de manera que el consell és no pujar massa tard a alta muntanya.
1: Ben d'hora i ser a casa al migdia.
9: això mateix, la llei màxima de la muntanya, no? I aquesta calor, doncs, anirà a més la setmana vinent, si bé també per la setmana vinent ja veiem condicions més favorables perquè hi hagi tempestes, però, en definitiva, cap de setmana de molta calor, els que feu festa dilluns també, i gran part de la setmana vinent.
1: Carbó, el dilluns ens escoltem o tampoc?
9: Agradablement ens escoltarem, sí.
1: Perfecte. Bon cap de setmana, Carbó, descansa.
9: Salut.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:32 d'aquest divendres 22 de maig. Fem dos minuts de pausa i tenim connexions i ciència preparades amb en Salvador Massip i en Jordi Mera.
0: El balcó.
10: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
11: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
12: Cada día ando más despistado.
13: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
14: Si tienes tarjeta El Corte Inglés, tienes un tesoro.
15: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
14: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
15: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
14: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
16: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
17: Quina raó mou el teu món?
18: Lo futur del Pere.
19: Algun dia tenia el meu propi piset.
20: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
21: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Pues eso, necesito encontrar un coche que me siga el ritmo.
23: Entendido. Necesitas algo que funcione entre semana, espacioso para escapadas, tecnológico y que conecte contigo. Juan, cada día vuelves con la misma pregunta y la respuesta es la misma.
24: Skoda Karoq. El SUV que responde a todos tus planes. Llévatelo desde 25.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
25: Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad a precios increíbles, como China desde 1.000 euros, Egipto desde 596 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
26: Cadena Ser presenta Territorios Mágicos. Del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a disfrutar con Dani Rovira, Manuel Vilas, Paula Ortiz, Edor Talamo, Pablo Carbonell, Cristina Monge, José Antonio Ponsetti, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro y Carlos Cano, entre otros. Y las experiencias en el Castillo de Loarre, los Mayos de Riglos y la Gran Cena con Soles y Estrellas. Todo está en territoriosmágicos.com. Con el impulso del Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
27: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
28: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7 i 37. Salvador Massip, Jordi Mir, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Com porteu aquest divendres?
1: No amb tanta pallaruga com el Joan i la gent que està a Montjuïc, però...
0: Que hem començat tan intensos. Jo crec que em fan mal les oïdes de Bad Bunny. Mira que m'encantaria ser allà, eh? Però és veritat, hem començat de manera molt...
1: No podem estar a l'alçada. O sigui,
0: no, però vosaltres...
1: Hem d'estar en un altre to.
0: És un altre tipus d'intensitat. Massip, tot bé?
2: Sí, molt bé. Jo aquesta vegada, mira, no és que em tingui moltes ganes jo d'estar en aquests moments a l'estadi allà...
0: Tu ja vas veure el sopar de cabra i t'ho vas passar fantàstic.
2: Jo amb el sopar vaig tenir prou. Jo em sembla que sóc de la vella escola, jo.
0: Vas ser un home feliç, tu.
2: Sí, molt.
0: Mira, avui les connexions parteixen d'una de les novetats de la setmana. A Barcelona ja no s'hi pot instal·lar cap supermercat 24 hores nou. Durant un any, l'Ajuntament no considera cap llicència davant la proliferació d'aquests negocis.
3: Així ho explicava Laia Bonet, tinent d'alcalde.
4: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública.
3: Ara mateix n'hi ha 1.300 que no es poden eliminar, però la intenció és que no se'n sumin més.
0: Gràcies, Guillem Delso. Queda't aquí, no?
3: Em quedaré aquí, aviam.
0: Mir, per on vols començar?
1: Mira, escoltant aquesta notícia, una de les coses que més em va cridar l'atenció és que en determinats espais veies com una expressió de ja era hora, perquè durant un cert temps s'havien anat generant determinats discursos en un sector bastant ampli, des de sectors d'extrema dreta fins la candidata a les eleccions per part d'Esquerra Republicana a les eleccions de Barcelona, que havien anat enviant missatges sobre com aquests locals, que són aquests locals que poden ser 24 hores o no 24 hores, però una vegada molt extensos, eren un problema per la ciutat.
0: Sí.
1: I llegint la nota de premsa de l'Ajuntament de Barcelona i la seva primera declaració, veies com a mínim dues qüestions que et semblava que convindria donar-los un parell de voltes.
0: És que, clar, Jordi Mir diu, ja era hora, però no es queda mai amb la primera impressió. És com, m'ho vas explicar a mi i jo vaig dir, doncs ara no sé què pensar. Això és les connexions d'en Mir. Què més vas pensar?
1: Clar, doncs la idea era, fem aquesta suspensió per fer possible que el petit comerç, que el comerç de proximitat pugui tenir una millor salut i sigui més divers. Aquest objectiu primer situa com a responsables dels problemes del petit comerç, del comerç de proximitat, aquests locals, aquests supermercats de 24 hores, no? I la pregunta hauria de ser si és així o no és així, primera qüestió. Després apareix el tema dels incompliments, no?
0: Sí.
1: que ara escoltàvem amb el TAI i els problemes de salut pública o males pràctiques laborals,
0: sí.
1: I evidentment aquí ningú ha d'estar a favor de qualsevol pràctica laboral o de qualsevol altre tipus que suposi un incompliment de les normes. Però la qüestió és que la declaració inicial de l'Ajuntament és si posem un límit en aquests locals... farem possible que el comerç de la ciutat, aquest comerç de proximitat, tingui una major salut.
0: Sí.
1: I aquí és on hi hauríem de donar una volta i fer una connexió. Una primera connexió que és amb un dels temes que vau tractar durant aquesta setmana aquí al balcó.
0: Sí, per on vas, les llibreries.
1: Les persones que ens escolten, si no van escoltar, farien bé de recuperar-ho, perquè quan les persones de les llibreries situaven quins eren els seus problemes, en cap moment van situar aquest tipus de locals, entre altres coses perquè aquests locals no venen llibres, però...
0: Van parlar de la selva amazònica.
1: Van parlar de la selva amazònica, perquè un dels elements clau

0: que el comerç local, diguem així, tradicional, les xarcuteries de tota la vida, les pollastreries, directament desapareixen, perquè ho tenen molt difícil per competir davant d'aquests locals. Per tant, una de les coses que em preocupava davant d'aquesta notícia no és que s'hagi de posar ordre i s'hagi de regular, molt a favor, sinó si no estem situant com a responsables d'alguns dels mals que tenim algú que no necessàriament ho és. No? I en una societat que es vol democràtica, quan establim una prohibició, i per exemple amb El Salvador n'hem parlat moltes vegades quan parlem de les restriccions, per exemple amb motiu de les malalties, de les pandèmies, prohibim la mobilitat de la gent o hem d'establir les quarantenes obligatòries, això significa una intervenció en la llibertat de les persones. Si nosaltres establim una limitació en la llibertat de les persones, l'hem de justificar molt bé, perquè en principi les nostres societats es volen fonamentar a partir de la llibertat de la gent per poder fer allò que consideren que han de fer. Però de vegades sabem que per mantenir la llibertat potser hem d'establir restriccions. Hem de posar semàfors, hem de posar normes que no acceptin determinats tipus de comportaments. Sí. El problema amb els supermercats aquests de 24 hores és que qui sortirà a defensar-los? Qui dirà que està en contra d'aquesta mobilitat quan gairebé no els coneixem, no escoltem les seves veus?
1: No sortirà ningú,
0: Mir. I, en canvi, Amazons, plataformes d'internet, grans superfícies, que ara més poden obrir durant els caps de setmana...
1: Pots dir que ningú s'atrevirà a limitar-los.
0: Els nostres barris han desaparegut, o han vist desaparèixer molt del seu teixit comercial per aquests altres locals. Aquests nous supermercats no han sigut els responsables d'aquesta desaparició. Jo crec que això ens ho hauríem de pensar una mica.
1: Per al·lusions, Massip, que t'has citat...
2: Pas més a un fenomen curiós que estic observant, que Barcelona s'està convertint en el que era Nova York a principi de segle, que jo estava allà vivint a Nova York i hi havia també aquestes polèmiques i aquestes històries, i allà es deien els supermercats aquests, es deien delis, i era també uns llocs que tenien oberts 24 hores i eren regentats normalment per immigrants, i aquest debat també existia. Què va acabar passant? Doncs que es va acabar integrant una mica en l'estructura de la societat. És veritat que la forma de comerç, la forma de consum canvia, va evolucionant i ens hem d'anar adaptant. Ara bé, com bé deia el Jordi, hi ha un tipus de consum o d'oferta que és depredadora i que es menja el petit comerç, i això és més un problema de grans superfícies que no de potser d'aquests locals. En tot cas, jo crec que és cert que s'ha de pensar, s'ha de regular, no es pot deixar que passi per si sol, sinó si es fa, si permetem això, s'ha de fer amb compte.
1: De fet, Jordi, estàs parlant d'un cert comportament arbitrari.
0: Sí, en part arbitrari, en part també... Saps allò de...
1: Per què sempre pringuen els mateixos?
0: A posar-te amb el... No sé si són els més febles, però diguem, és com... A qui li semblarà malament que regulem o que prohibim els supermercats de 24 hores? Segurament a la major part de la població li semblarà bé, cosa que a mi també m'ho sembla, que jo a favor de que tot ho regulem de la millor manera possible, establint els criteris que considerem que són necessaris. Però la qüestió és, només regulant això, farem possible que el comerç local tingui la salut que necessita? I quan escoltem la gent del comerç local, la gent del comerç local diu que no, la gent de les llibreries no t'han posat com a origen dels seus problemes aquests supermercats. I si anem a escoltar la gent que ha de traspassar el local o ha de vendre el local o ha de tancar el local perquè no pot pagar el lloguer, et parlarà dels lloguers, o la gent que et parlarà de la competència que signifiquen les grans superfícies comercials amb les que no pot competir perquè és un petit una petita xarcuteria, una petita casa de queviures que no pot competir amb una gran superfície que té una capacitat de compra diferent. Per tant, jo crec que si veritablement ens preocupa la salut del nostre comerç local, que crec que ens ha de preocupar perquè és molt més que un comerç, forma part de la vida de la nostra ciutat, dels nostres municipis, ens hem de plantejar que la cosa afecta alguna cosa més que aquests nous supermercats de 24
1: Això
0: hores.
1: Això passarà durant un any, no? Aquesta prohibició, diríem, no? Aquest fet de no concedir cap llicència també està bé, anirem preguntant. Jo penso que és un tema per anar esbrinant. Has portat Un clàssic, la Iaio Herrera.
0: Estem en la recta final de la temporada, apropant-nos a l'estiu, i em semblava que era una bona recomanació també per llegir una mica sense pressa. Aquest, fa pocs mesos es va publicar l'últim llibre de la Iaio Herrera, que es diu Metamorfosis, una
1: sempre
0: revolució
1: és meravellosa,
0: antropològica.

0: És un llibre, jo crec, que molt recomanable per llegir amb una mica de calma, i ella, que ve de l'ecofeminisme i que té com a principi bàsic la sostenibilitat de la vida, no ens parla d'aquests supermercats, diguem-ho així, no ens planteja aquesta qüestió, però ens planteja qüestions molt, molt vinculades des de la perspectiva de quan hem de regular, per exemple, a les nostres ciutats, quins comerços hi han de ser, quins no, el tema del turisme, el tema dels lloguers, l'habitatge, temes que considerem que són molt essencials, el que ens hauria de guiar és la sostenibilitat de la vida. És a dir, què és el que fa possible que la vida pugui ser viscuda i quines necessitats tenim i com les podem satisfer. I la Iaio ens ajuda molt a pensar i a trobar alternatives.
1: El títol, recorda'l?
0: Iaio Herrero és l'autora, Metamorfosis, una revolució antropològica, publicat per Arcàdia.
1: Massip, apuntat, eh?
2: Apuntat.
1: Apuntadíssim. Anem amb els temes de ciència. Jo crec que hem de passar ràpidament perquè divendres passat ho esbossàvem, just hi havia els primers casos de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, que ara ja ha provocat 160 morts. Tu ens vas dir que normalment no afecten a tanta gent, però ara és que ara ha crescut molt. No sé si ho hem de comentar massa o és fer alarmisme.
2: No, jo crec que està bé comentar-ho. A veure, des del punt de vista de que això arribi aquí, o sigui, una pandèmia global, les possibilitats són mínimes, que serà un problema de salut important, sens dubte, i que pot haver-hi milers de víctimes, que ja és bastant tràgic, és possible. És una variant d'Ebola bastant agressiva, el contibuglio aquest, que és, té una mortalitat en aquest moment, sembla, del 30%, que és molt elevada per un virus, i que s'està transmetent bastant ràpidament. Recordem la diferència amb l'antivirus que parlàvem últimament, sí, que gairebé no es transmeten de persones. A l'Ebola sí que es transmet entre persones, has d'estar molt a prop per un contacte, però sí que es transmet amb una certa facilitat, i això fa que sigui molt difícil tractar aquests malalts, perquè s'infecten els metges, s'infecten la gent que està a prop, els familiars, i abans no te n'adones, que sembla que és el que ha passat, que ha començat el brot, i fins que no ens hem adonat ja havia corregut bastant el nombre
1: a
2: de
1: metges,
2: casos.
1: A metges, precisament, tu deies, no?
2: Sí. Un problema important que també que hem de recordar és que un dels que les raons per les quals es creu que està sortint tan ràpid és per la que han retirat l'ajuda dels Estats Units que tenia l'USAID, que era part del que feien era fer vigilància d'epidèmies. I aquesta ha passat sense detectar, doncs, perquè Donald Trump va retirar tots aquests fons que anaven destinats a aquesta mena de coses.
1: Just és el que t'anava a preguntar, això és gravíssim.
2: Molt. Això està tràgic, perquè, evidentment, estan morint persones. Evidentment que pots, si vols discutir, que si tu creus en l'America first, doncs els diners dels americans són pels americans. Però bé, vivim en un món que el mínim que pots esperar és una mica de solidaritat, no? I els països que no tenen recursos, crec que els hem d'ajudar tot el que puguem, els que tenim més recursos. Això
1: no,
2: és una
1: i
2: vergonya.
1: Més, clar,
2: una
1: i més quan l'OMS l'altre dia feia aquella alerta de que viurem alguna pandèmia properament, que ens va posar els pèls de punta. Ara s'està tornant a parlar de la grip aviar. Tu sempre ens n'has parlat, de la grip aviar. És a dir, ara...
2: Sí, cada cop pitjor. Cada cop menys preparats, cada cop menys recursos. O sigui, fantàstic.
1: Anem a una altra. Salvador, gràcies a tu hem sapigut que aquesta setmana s'està fent els Enhanced Games.
3: Enhanced Games. Això és el 24 de maig a Las Vegas, a Nevada, on uns 50 atletes tenen previst competir en natació, atletisme i aixecament de peses al marge de les normes habituals antidopatge. Salvador, això perquè ho entenguem és una competició esportiva on el dopatge està permès, és així?
2: Exacte.
1: Tal qual.
2: Resumidament, diguem-ho així, sí. Això és un tema que fa molts anys que s'està discutint, o s'havia proposat, o és una idea que èticament és molt espinosa, com us podeu imaginar, és un invent d'un personatge.
1: Mira les celles d'en Jordi Mir.
2: Això és territori del Jordi totalment, no? Això és un invent d'una persona, d'un australià, un negociador i personatge curiós, que es diu Aaron de Souza, que se li va córrer un bon dia que, escolta, per què no hem de permetre que la gent es drogui, no? En els jocs, que facin el que vulguin. I clar, això ha generat, fins ara, només a nivell teòric, i aquesta és, finalment, l'arribada al món real d'aquests Enhanced Games, que vol dir que tothom que està allà pot, o no, com vulgui, drogar-se per millorar els seus resultats en els jocs.
1: Però sembla, no sé, sembla irreal. És com, per què no hem de permetre que els metges fumin a la consulta? No sé, no?
2: Bueno, ja, és més complex del que...
1: Bueno, tornem al tema de la prohibició, clar.
2: Sí, estem parlant de temes molt complexes, perquè tu penses, val, d'acord, el principal motiu pel qual no permets que es droguin els atletes és, primera, perquè sigui justa la competició, clar, perquè si no, qui té més fàrmacs o el l'últim fàrmac guanya, i segona, per la salut perquè normalment aquests fàrmacs posen en perill la salut dels atletes. Però si penses, els Jocs Olímpics o les competicions ja no són justes, perquè depenen molt de la teva genètica. Tu has de disposar d'una genètica especial per ser capaç de, per exemple, per nedar. Si no fas 1,90 m, ja no et dediquis a nedar, per exemple, no? Ja hi ha la genètica. Els que corren maratons tenen una capacitat d'aprofitar l'oxigen i un nivell de processament de l'energia al múscul diferent dels altres. Els que corren sprints, al contrari. Llavors, dius, val, ja no és un joc just.
1: Ja, depèn... bueno, clar, és una desigualtat darwiniana, si vols, però drogar-te...
2: La forma de raonar de l'Aaron de Sousa i els seus partidaris, que ja us dic ja de sortida que no sóc jo partidari d'aquests jocs, perquè és una mica bèstia, però diuen, bé, el que estem fent amb això, permetent que la gent es drogui, estem equilibrant una mica aquesta desigualtat genètica des del principi. Per tant, tothom llavors té oportunitats.
1: És a dir, el que medeix 1,80 m no, i no 1,95 m té preferència.
2: Almenys té una possibilitat.
1: No? Mira, que, o sigui, tu compres l'iclista. Compres el tema... Mira, dubte, eh?
0: No, jo per un principi de defensar la salut de les persones, crec que a vegades ens han de posar límits, encara que nosaltres pensem que seria profitós plantejar aquesta qüestió. Per exemple, jo ara recordava, quan hi va haver la lesió, aquesta setmana parlàvem del Fermín, que s'havia trencat un dit, i recordava un jugador de la NFL que li va passar una cosa semblant, I ell va demanar que li amputessin el dit per poder jugar a la Super Bowl. No? Ja no al Mundial, sinó a la Super Bowl. És que jo no em perdré per res del món. No? Llavors aquí, tu, el dilema ètic, li tallo el dit en aquest perquè pugui jugar al partit o no. No?
1: I perdona, no se'l va tallar. No?
0: Jo crec que no, que al final crec recordar que no, que la qüestió el vam poder limitar. No? I llavors aquí hi ha una qüestió de com estem portant en l'esport, jo crec que el Salvador ho explicava molt bé, els nostres cossos al límit. Llavors diu, no, però si tu m'estàs portant ja els cossos al límit, el que passa és que hi ha gent que naturalment el pot portar més al límit que uns altres, o que té millors condicions, aquí hi ha tothom que tiri del pal dret, no? Jo, a favor de la salut de la gent, intentaria controlar-nos perquè, evidentment, la ingesta de determinats productes o determinades pràctiques et poden donar un gran resultat a curt termini per guanyar una competició, per exemple, però deixar-te unes pèssimes condicions de vida per la resta de temps que visquis.
1: En tot cas, això és diumenge, no? Bé, has dit 24 de maig... Tu el seguiràs?
2: Perquè des del punt de vista ètic, com diu el Jordi, és molt complex, això és un tema molt complex. A veure, estàvem parlant de que l'Estuani al Girona va jugar infiltrat i va marcar un gol.
1: Però això no és doping, no?
2: No és doping, però no és sa. O sigui, tu, si et fa mal un múscul, és perquè el cos t'està dient que no el facis servir.
1: En Guillem està fent així, que avui té un esguinç al turmell. No. Ara diràs, no puc fer ràdio perquè m'he d'infiltrar.
3: Però perquè cal trobar la línia. I el ciclisme, amb això del dòping, van per molt exemple, al dia. És a dir, el que era és una substància legal, potser d'aquí 5 anys no serà legal. Vull dir que el dòping també sempre hi ha una línia fina entre què és dopar-se i què no és dopar-se.
1: Això també és veritat,
2: però
1: que és complicat.
2: Però on la posem, aquesta línia? Això també és molt interessant, no? Perquè, per exemple, estava dient el Jordi molt bé que la salut dels atletes ha de passar pel davant de tot, i això estic 100% d'acord. Però mirem els atletes que no es dopen, com estan de salut. Per començar, la majoria d'atletes, quan són grans, tenen problemes, perquè posar el cos al màxim rendiment durant tant de temps quan ets jove, tens conseqüències físiques després. Segona, salut mental. Com està la salut mental dels atletes? Recordem el que és la Simone Biles i tot això al voltant.
1: Sí,
2: també és salut. Estem forçant unes persones que estan de perdre la joventut moltes vegades per arribar a uns màxims de força física que nosaltres, doncs, prenent-se un fàrmac i després anant-se'n de copes amb els amics, doncs està arribant al mateix lloc, no? Que no, insisteixo, no estic defensant ni molt menys això, que és...
1: No, però has obert, però és veritat, un és debat interessant.
0: Jo crec que sobretot ens ha de servir per pensar com amb el que avui és legal ja estem potser portant més enllà del límit desitjable a determinades persones i fins i tot a gent que mai arribarà a ser esportista d'elit i canalla, que mai arribarà a ser esportista i que potser ja està sent forçada a tenir pràctiques que potser no són saludables.
1: Jo ara mateix el que donaria per entrevistar l'Aaron de Sousa, que té un nom curiós per ser australià, sembla més brasiler que Aaron de Sousa. Salvador, amb un minut, perquè després hi tornem una mica més, fes el titular d'aquesta empresa que es diu Colossal Biosense. Què vol fer, Guillem?
3: Vol ressuscitar el mamut. Diuen que han inventat un ou artificial de silicona. Salvador. Sí,
1: sí. Estem Jurassic Park?
2: Sí, estem Jurassic Park. Aquests són famosos per això, perquè van anunciar que diuen que volien ressuscitar animals, entre ells el mamut, i el primer un dels passos que han fet ara és inventar-se un ou sintètic. Això és molt divertit, eh? Un ou que és un dels grans invents de la natura, tenir un ou on poder incubar les aus. Doncs aquesta gent diuen que han creat el primer ou sintètic.
1: Val, la pregunta del sí o no me la dius després de la publi, però... tornar a tenir un mamut és possible? No ho diguis. No ho diguis.
2: Que sí. A veure.
1: Ara, 2 minuts, ara tornem.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
5: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER.
6: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com. El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecnobages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: 8 en punt. En Guillem acaba de dir que hi ha una empresa que vol ressuscitar el mamut. La pregunta era, Massip, això és possible?
1: Resposta és, en aquests moments no. Va. En el futur em reservo la resposta perquè no estic segur que pugui ser... Si dic que no, potser serà massa rotund.
2: Et traurem el tall.
1: Sí, exacte. Després recuperar. Mira, fa 10 anys vas dir que no. Clar, a veure, la logística, això no és Jurassic Park, no és tan fàcil. Calen fer moltes passes abans. I bé, una de les coses que podria funcionar, com dèiem abans, és trobar la incubadora, no? Perquè un d'aquests problemes és el mamut, per exemple, si generes un embrió de mamut, on el poses? Doncs bé, potser el pots posar dintre d'una femella d'elefant, però no serà ben bé el mateix. Si és un au, si el que vols és ressuscitar un pterodàctil o un d'aquests ocells juràssics, doncs potser necessites un ou, i això és el que hem fet.
0: Però ara, en Bofill, des d'allà, des de Bad Bunny, preguntaríeu quina utilitat té aquesta mena d'ou artificial de silicona, no? Perquè les gallines ja produeixen les closques de forma natural. Sí. És a dir, de què serveix?
1: Sí, us explico l'experiment. Bàsicament el que hem fet ha sigut, han agafat uns embrions de pollastre i els han trasplantat 36 hores després d'estar fecundats, diguéssim, a aquests ous de silicona que tenen amb un líquid a dintre que més o menys reprodueix l'entorn habitual.
0: Amniòtic, avana.
1: Exacte. Llavors, el que han aconseguit, diuen, perquè a més això, tot això és un anunci només, i de fet només han publicat un vídeo que és un públic reportatge, o sigui, no sé si aquest punt és cert o no és cert, no han publicat cap article científic encara, diuen que han aconseguit 26 pollets que han sortit i que estan corrent per allà tots feliços, que també s'hauria de veure si estan 100% perfecte. Yeah. La novetat, això s'havia intentat abans, s'havia posat doncs, embrions a dins doncs, de petites com ampolletes de vidre o de plàstic per simular l'ou, però clar, és complicat perquè l'ou, la gràcia que té és que la membrana és permeable a l'oxigen i permet doncs, que l'oxigen entri i surti tranquil·lament, clar. No? Amb la silicona ho han aconseguit, i això seria una part important. A més, és una part d'aquest ou de silicona és transparent, per tant, pots veure què passa dintre, que això també permet veure el desenvolupament.
0: Ah, això és fantàstic,
1: això
0: clar.
1: Això és molt útil. I per què serviria? Perquè serviria, doncs, en principi, ja hi ha gent que podria estar pensant, que podria estar demanant per intentar reactivar, reanimar, reviure animals que estan extingits, no necessàriament juràssics, no necessàriament pterodàctils o animals tan grossos, però sí potser alguna espècie d'ocell que s'havia extingit, intentar, doncs, a través de la genètica, modificar algun tipus d'embrió del que sigui d'un altre animal, que és el que estan fent amb el llop, per exemple, aquesta empresa mateixa és la que va fer aquests llops peluts, els, que sembla que són aquests, com el Joc de Trons, diguéssim, aquests llops que no existeixen ara. I modificant uns gens van aproximar-se, això, diguéssim. I això seria la idea.
0: Seguirem el tema, haurem de seguir el tema. Massip, Mir, passeu un bon cap de setmana.
2: Igualment, bon cap
0: de setmana. Sense connexions, un gust.
1: Vinga, que vagi bé, adéu.
0: Que vagi bé. Nosaltres, 2 minuts, i aquí estan els Otero ja.
3: El balcó. Tiri, tiri,
4: tiri. ¿Eres seguidor de esta cadena?
5: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse... Nunca lo has visto. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo, pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla. Dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: ¡Valorado!
8: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: I aquesta hora ballen la sintonia els Oteros. Miqui, Malcolm, com esteu?
1: Molt bé.
0: Què heu de dir? Molt bé.
2: És que ens puja l'ànima.
0: Ens puja l'ànima, sí. I aquí estàvem ballant tots. No estem sols, eh? Clàudia Matas ha volgut estar-se aquí.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Laura Polo del Fó.
4: Hola.
2: Come together.
0: No us ho voleu perdre.
4: Mai.
0: No, perquè
1: no,
0: és ja que...
1: Està. Sí, no tindríem FOMO.
0: No, és que més portat... Exacte. La de persones que m'han dit aquesta setmana... Tens FOMO pel tema de la setmana. Ja se l'ha vist a Barcelona, s'ha sabut on s'allotjava, ja ho sabeu, i ara mateix està començant a punt de... Sí, ara mateix, el seu primer concert a la ciutat.
5: Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia.

0: veure, Malcolm, sobretot, tu voldries estar allà, no?, ara mateix?
1: Bueno, hi ha un concert. No, he de dir que m'agrada molt Bad Bunny, però no m'agraden molt els concerts. Mm. So, vull dir, a mi... vull dir,
0: els concerts en general.
1: En general, els concerts massius, vull dir. Yeah. A mi els concerts ja m'he fet gran i m'agraden asseguts. Vull dir que aquest concert que estàs... Vull dir, no comparteixo amb la gent, o sigui, amb la música, no acabo de compartir l'emoció amb la gent. Jo vaig anar a un concert de Kendrick Lamar, que és un dels meus músics favorits, i aleshores tenia, i era una zona que ens havien trobat, zona VIP, collona, però ja vaig, li vaig dir, estàs bé? Dic, sí, però hi ha massa gent, poden marxar aquesta gent?
0: Seria perfecte.
1: M'agradaria estar sol, un concert per mi.
0: Miqui, tu què?
2: No, a mi m'agrada anar a concerts, m'agrada molt. M'agrada, per mi és com una experiència en 360, perquè m'agrada molt, això hem parlat més cops, m'agrada molt mirar l'escenari, sobretot si el grup o el cantant m'agrada, i m'agrada mirar molt a la gent que mira l'escenari, i això no ho tinc a casa. És a dir, m'encanta mirar el públic mirant un concert. O sigui,
0: és
2: a dir,
0: avui
2: m'encanta Bad Bunny, crec que és el més important que li ha passat a la música.
0: Sí, tan radical. No, sí, no sé si ens ho havies dit mai, que t'agradava tant.
2: M'agrada molt Bad Bunny, m'agrada molt tot el que representa. Em sembla que l'acte de la Super Bowl està al nivell com dels... dels grans events o de les grans fites contraculturals dels 60 i dels 70. O sigui, em sembla una cosa des del mainstream, però molt valuosa, tot el que va fer. I m'agrada molt la seva música i m'agrada molt des de fa molt temps,
0: des d'abans que tingués
2: aquesta pàtina com de legitimitat que té ara, no? Però llavors, si avui anés al concert de... o estigués ara en el concert de Bad Bunny, em despistaria molt ràpidament, perquè per mi ja la cua seria part del concert, com veure com els superfans adolescents, els més iaios, la penya, diguem, de la diàspora, la gent d'aquí, els comentaris de tot tipus, reservats i entusiastes. O sigui, els concerts m'agraden precisament com a experiència total, per veure la música, per escoltar la música i per veure tota la penya.
1: Sí. Clar, a mi em passa... O sigui, exactament pel que li agrada al Miqui, no m'agrada a mi. A mi veure la gent...
2: És l'altra gent.
1: No, és com un mirall, saps què vull dir? Jo sóc molt fan de Bad Bunny, està en la meva playlist bàsica, però quan vaig a un concert i veig la gent a la que també li agrada Bad Bunny, no m'agrada reconèixer-me amb aquella gent, saps què vull dir? No m'agrada pensar, hòstia, sóc com aquest senyor.
2: Però
1: és com el que em passa Ikea, saps? Aquest bany de realitat que arribes allà i dius, t'estàs comprant el teu moble, estàs supercontent i veus aquell senyor al costat que està comprant...
0: Que s'estava ballant amb la dona.
1: El mateix moble, i dius, aquest senyor i jo tenim la mateixa casa o què?
2: Tenim coses en comú.
1: El mateix gust, aquest senyor i jo.
2: En el cas de Bad Bunny és bastant pitjor si t'emmiralleses en la gent que diu Bad Bunny no és música. Vull dir,
0: val,
2: no.
0: Però és que el ventall de gent, jo he tornat amb la bicicleta aquests dies i passava per l'hotel on està allotjat, el cúmul de gent que hi havia gent de tota mena, totes les edats, totes les vestimentes, és a dir, que agrada molta gent.
2: És curiós com s'ha anat. Primer, que agrada molta gent perquè és impepinable, per mi té molt talent, però també és curiós com en els mitjans, per exemple, generalistes, s'ha anat legitimant la figura i la música de Bad Bunny, quan era un motiu de xanza fins fa molt poc. No se l'entiende... Tot el que
1: no
2: diu de,
1: la,
0: perquè
2: de, qualsevol,
0: Mayol, no?
2: de qualsevol revolució, diguem, també musical. Aquest... No se l'entiende, no és música.
1: Aquest últim disc ha canviat una mica tot. És una mica com el madrileño de Zetangana, que és un disc que ja els crítics callen, saps? Bueno, potser estàvem equivocats. Jo crec que era molt bo abans. Però a més hi ha una cosa que... la música de Bad Bunny es veu com de la distància, com si fos per joves. I aquest és una mica el concepte. El reggaeton... El meu fill no havia nascut i ja escoltàvem reggaeton. Saps què vull dir? El rap, per exemple, és una música que s'ha considerat de joves. El rap té exactament 52 anys. Va néixer a l'agost de l'any 73 al Bronx. Vull dir, la gent que començava el rap va néixer al 56, al 57, que ara són gent de 70 anys. Ja. Vull dir, aquesta és la gent que començava amb el rap. És el rap una música de joves?
2: No, a mi em fa molta gràcia perquè després quan es compara amb el que es diu, això em fa molta gràcia, el pop-rock com mayúscules.
0: Sí.
2: O, entre parèntesis, la música... A les inicials van en majúscula, ¿vale? La música de verdad, quan pensen en el rock and roll, mai fan aquesta reflexió. Com si, com, jo què sé, saps? Estan dient el Bad Bunny per joves amb els seus pantalons pitillos que no encaixen ja en les cames de pollastre, no? Així com molt, molt pitillero la cosa. I aquesta reflexió no la fan amb altres tipus de música. Quina música no és per la joventut? És evident que la nostra educació sentimental musical està en l'adolescència, First Cut is the Deepest, o sigui, la primera cosa que t'emociona és la que es queda amb tu per sempre. Clar. però és igual, també tens dret durant la resta de la teva vida, diguem, a
0: que t'agradin, clar.
2: T'està mirant la Laura, que deu tenir un FOMO ara mateix, que no està al concert, no, brutal.
3: És que té FOMO.
2: No,
3: és que sabeu què em va passar a mi? Que jo les meves amigues van dir, anem a veure Bad Bunny fa un any, i jo vaig dir, no em gastaré aquest diners ara, perquè no m'agrada tant. I a mesura que ha anat passant el temps, m'ha anat agradant més, i ara és com, bueno, pues no vaig, no passa res. Jo vaig aprendre de vosaltres que el Jomo també és bo i també s'ha de
2: ho vas aprendre l'altre dia, però no serveix.
0: No passa res, però no ha parlat en tot el dia.
2: El Claudio es posaria les botes avui amb catalans ballant Titi me preguntó, segurament.
4: Seria divertit. Jo no aniria mai a Bad Bunny. No,
3: quina sorpresa.
4: No és el meu món musical.
2: Bueno, però
4: per
2: tu
4: res.
2: Ens vas dir l'altre dia que no aniries enlloc si et deixessin.
0: Clar,
2: que...
4: clar. O sigui, sí, per FOMO no serà. M'ha d'agradar de veritat, no?
0: I no t'agrada?
4: No. O sigui, cansa. Titi me preguntó, la trobo genial, i mira que l'he escoltat mil vegades i encara no sé qui és Titi, que és el que més m'interessa a la cançó.
2: Qui
4: és aquest que està preguntant? Penso que és la tia abuela, saps? Que vol saber si el net...
2: No.
4: Té qui moltes nòvies.
2: No, jo trobo una com una dialèctica per arribar al coneixement. Rollo Sócrates, Platón. Algú li... Titi me preguntó, jo li respondí.
5: És maieutica.
4: Sí, com los diàlegs de Plató, no? Seria això.
3: Una gran comparació.
4: Però està molt bé la cançó, però no aniria mai. És un estil de música... Jo que sóc zero bailongo, o sigui que no tinc interès pel que seria el ball, no m'entra aquest
5: tipus de música. Però jo que sí que sóc bailongo, molt, però sóc bailongo a llocs...
4: Però tu ets bailongo a la intimitat.
2: No, a més, el Malcolm és bailongo assegut. O sigui, sí. Està assegut i bueno, moves
5: perquè això
2: com a la guajim dels viatges.
5: Sí. És com els flamencos.
0: Ho anava a dir. És veritat, Malcolm balla bé,
2: té una gran expressivitat
0: aixeca molt els braços.
2: Bueno, molt expressiu, eh?
0: Es contoneja.
3: És molt important l'expressió facial, també, quan
0: balla. És el que et va dir, les cadires t'afavoreixen.
5: Ajuda, perquè tenen bamboleo.
2: Però ets el... Ets el Travolta de les cadires d'oficina, tio. Guanyaries concursos a Saturday Night.
5: No, però ja dic, a mi m'agrada ballar entre amics, vull dir que una juerga amb ballar m'agrada, ho he fet moltes vegades, però no, el que no m'agrada és ballar entre desconeguts molts i molt apretat.
0: Clar, no, ha quedat claríssim. Diríeu que hi ha dos tipus de persona, doncs, a l'hora d'escoltar la música?
2: Sí, davant de la pregunta de si és massa gran de vegades per algunes músiques, sí. No? Hi ha... el que es troba incòmode amb una música massa moderna. Llavors aplica una prevenció, que és aquesta idea de que l'única música bona és la música de la seva adolescència. Per què? Perquè se sentiria ridícul. Llavors, per il·lustrar això, hi ha la idea de l'escena del rap de Homer Simpson en el famós capítol que hi munta una empresa, ha de fer un anunci i per fer-se el modern i tal, grava un rap sobre Treure la Neu, que és l'empresa que ha muntat. No?
6: Ja sé, con un rap! Pum, cachichín, cachichique, pum, pum. Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar. Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
7: No, cállate ya. Promete no volver a hacer eso.
2: Bueno. Promete no volver a hacer eso.
0: Homer salve
5: no, no
0: siempre.
5: No es Homer, es Homero. Porque hemos posat versió latina.
3: Molt cringe aquest moment.
2: I clar, imagina't, i el Bart i la Lisa dient-li... Promete que no lo vas a volver a hacer. No. Això et passa a tu, de vegades, no,
3: sí,
2: Anna?
3: Sí, totalment.
5: No, però, i no us passa... Jo recordo ma mare, quan ballava en una festa i tal, jo pensava, no ballis, sisplau. Ara penso, tant de bo haguessis ballat molt més, saps? Però en aquell moment clar. Jo pensava, sí. Quina vergonya els meus pares ballant, saps? Sí,
0: sí, però mireu, fa dues temporades, jo us ho havia dit, que els hi feia... Jo els hi faig ràbia quan ballo la música dels supermercats. Si no poden suportar-ho.
2: No hi ha res més
0: ara,
2: humà que ballar
0: carrer. Crec que ara començo... Em troben entranyable ja. Quasi sí? Que em deixen. Sí. S'aparten.
2: És que és el punt aquest quan una cosa passa de ser una cosa vella a una cosa vintage.
0: Sí.
2: Quan diguen, no? Vull dir, aquest punt que ara ja diuen...
0: És la
2: mala
0: enrotllada.
2: Que mona.
0: Sí.
5: No, i el missatge és patètica, però és la nostra patètica.
2: Clar. Això és un bon símbol. Vull dir, és un bon signe de la teva relació.
4: No, i la mamà no està ballant. Estarà trista, què li passa?
0: Ah, sí.
4: Que
0: clar,
4: no balla al mig del Mercadona.
2: No balla Daddy Cool.
0: És un indicatiu de l'estat d'ànim importantíssim.
5: Jo sempre ballo al supermercat.
0: Clar.
5: Tu i jo ens podríem trobar un passadís.
0: Això passarà algun dia. Això seria Homer, la banda. Qui seria l'altre exemple?
2: L'altre és exactament el que se n'enfot per sistema de les noves músiques. No? Llavors, la setmana passada va sortir el gag aquest, la, diguem, els petits curs aquests humorístics que fan pantomima full, uah, que són com els Julio Camba de 2026, no hi ha una escriptura, no hi ha una escriptura costumista caricaturitzable més heavy que el que fan aquesta penya. Claven tipus de la societat actual cada setmana, i en aquest cas van fer el tipus de banda indie o independent, entre cometes, de penya més o menys de mitjana edat, tots amb la mateixa pinta, amb pameles, amb tatuatges i tal, que consideren que el que fan ells sí que és música, no? Allò sí que és música de veritat, no? Llavors hi ha un moment molt concret que un d'aquest grup fals, que em sembla que es diuen Duele París o alguna cosa així, li posa... parla d'una entrevista en la que un periodista musical li pregunta per Bad Bunny.
8: Bad Bunny. Y digo, mira, ¿quieres que te diga, tío? No lo entiendo. ¿Por qué no se lo entiende? Y me da igual que lleve autotune o no. Y le digo, de todas formas, si quieres, hablamos de reggaetón, pero pensaba que querías hablar de música en el repo.
0: Està, clar, dos tipus molt diferenciats, bueno, realment.
2: No, no. A mi
0: on us classificaríeu?
1: No, jo la veritat... Sé, vull dir que, no, tinc prejudicis per moltes coses a la vida, però per la música no. És a dir, jo... Sempre, vull dir que jo quan... Mira, us explico una cosa. Quan, abans de que comencés Bizarrap a fer el seu mitjà, jo el coneixia i vaig proposar al País fer un reportatge i em van dir, aquest tio no el coneix ningú. Vull dir que jo sí que m'agrada estar una mica avançat i he fet de negre amb alguns llibres de rap.
2: Això és molt bo, això m'agradaria.
0: Has fet de negre en llibres de rap?
1: Sí, és una cosa una mica complexa, però sí. I de batalla...
2: És que la frase sona raríssima.
1: I, de batalla, home, sí. I expert en batalles de gallos, és increïble, però són coses que he fet vaig fer de jurat un cop.
0: De batalla de gallos? De batalla de gallos,
1: i em van posar MC Abuelo.
2: I ja fa anys, a més.
1: Sí, ja fa anys, ja fa...
3: Per tant, tu faries un rap com Homer Simpson.
1: Ara... No, el faré, però jo, el meu fill i jo, quan anem al cotxe, fem freestyle.
0: A més, tens entreno, no?, si has fet de jurat.
1: Sí, però bueno, no és el mateix veure. Que, o sigui, a vegades veure una creació no és tan fàcil com fer-la, no?
2: No, jo sóc molt partidari de no dir sempre en públic tot el que penses. Llavors, jo tinc dues esferes, la privada i la pública i publicada, no? És a dir, m'explico, a mi m'interessen, diguem, totes les músiques noves que surten i la narrativa nova. Intento estar més o menys al dia, no sóc esclau d'això, tinc molt clares les meves arrels, allò que m'emociona més, però sí que tinc clar que hi ha un punt, que és el punt on, més enllà del judici, on no entens el que t'estan explicant. És a dir, no entens perquè aquesta música agrada o no entens... Mm. No? I aquí hi ha dues postures. Dir-ho, dir-ho així, simplement, sí. Això no ho entenc, o el que fa molta gent que és dir que és horrible. No? Quan no ho entens, de vegades et sembla horrible. Vale, doncs aquí és el moment per no dir la veritat, en el sentit que quines armes tens tu per dir que una música adreçada a l'adolescència és horrible si tu tens més de 40 anys. No? Doncs no ho diguis, llavors en privat podries dir, hòstia, això no ho entenc, em sembla, en sèrio, que no estic parlant del Bad Bunny, d'altres casos. Em sembla que aquestes lletres són horribles, que són molt reduccionistes, que és bla, bla, bla, bla, bla, però en públic no ho diré fins que no tingui clar que entenc d'aquest parlant.
0: Això,
2: no,
0: l'actitud intel·ligent. Jo em va gustar quan Morat, per exemple. Sí. Jo ara soc superfan de Morat. Però, clar, quan tu convius amb adolescents que es tanquen al lavabo però que la música supura per tot arreu, estan amb la dutxa que omplen tot de boira, no? I de sobte, clar, Morat a mi al final m'ha entrat. I ara m'encanta i el canto. Però has de tenir aquesta connexió.
2: Bueno, també
0: l'has d'escoltar i ells t'han d'explicar-la, els adolescents.
2: Jo crec que et reconnectes mirant les coses a l'alçada dels ulls de les noves generacions. Les entens millors perquè et donen les seves armes.
0: I jo els agraeixo, aquesta connexió.
1: Que pensar que perquè siguin joves són imbècils és una cosa absurda.
2: Bueno, sí, nosaltres o teníem, en tot cas, si som imbècils és criteri... perquè tots hem sigut imbècils,
1: clar,
2: quan érem joves.
1: Clar,
2: que
1: o no tenien criteri nosaltres quan érem joves i no el tenen ells o tothom el té. El que no pot ser és que nosaltres teníem un criteri excels i que els joves són imbècils. Això no pot ser, això no funciona, no té sentit.
3: Però això ha passat sempre. O sigui, jo a casa meva, el meu pare sempre m'ha criticat la música que escolto, però alhora em deia, la que escoltava jo, alhora me la criticava la meva mare, i això sempre ha sigut així. O sigui,
2: no, oi, a part que, jo què sé, agafant Bad Bunny ara, Titi me preguntó, o el Tussi és Rosita, diuen, llavors la penya diu, la penya adulta, diu,
0: la penya adulta.
2: Quina fresa més horrible, la penya adulta amb una samarreta dels Clash, per exemple, que podria tenir
0: Nirvana,
2: a casa.
0: No? Sí.
2: No sé què tal, i tu penses, bueno, i què deien les cançons del rock and roll? Alu, aluei, o baby. O sigui, o a guap, babaluba, balam, bambú. Què passa? Que guap, babaluba, balam, bambú era un idioma impossible, era un idioma adolescent. És a dir, precisament buscava esperava que els adults no entenguessin què volia dir agua, babulu, balam, bambú. I aquesta paraula no sortia al diccionari, però volia dir moltes coses que tenien a veure amb la generació de joves d'aquell moment.
1: Perdona,
2: doncs,
1: rima...
2: les frases incomprensibles de Blat Bunny també. La cosa que no són per tu.
0: Blat Bunny.
2: Com li deia? Bugs Bunny, deia la porta, no? Era la porta que...
1: Però això que ha dit Elvi, bubabaluba, penseu que la rima és be my baby, don't mean maybe. Vull dir, és bastant horrible. Si comencem a analitzar tot, les lletres de tot, tot és horrible. No s'aguanta, no estem parlant de Bob Dylan tota l'estona.
2: No és horrible o... Però per mi no és horrible. És a dir, el que passa és que no juga al mateix que pot jugar una Patti Smith o un Bob Dylan, que tenen una altra cosa,
1: que és
2: explicar tot a través de la paraula quan hi ha una música de ball que expressa coses amb
1: no,
2: el cos.
1: No, però vull dir que tu dius, a tu t'agrada Elvis, però després dius, no, però és que, mira, això diuen i Viva Bolúa no et molesta. Vull dir que és una cosa que és un doble rasero que es diu en castellà, que tu quan examines lo de la teva època et sembla bé o de les èpoques passades i lo nou sempre és horrible.
2: Dit això, aquesta postura de consens que estem tenint tots, sí, que ens agrada molt Bad Bunny i que estem atents a les nostres...
1: Puc agafar la postura contrària, eh?
2: Puc agafar les nostres principis, però els puc canviar. No, en el sentit que també és una mica patètica, en el sentit també tendre del terme, la gent que directament oblida tot el que... Vull dir, aquesta gent que es posa al sabor del mes, no?, es consagra a cada cosa nova que surt d'una manera quasi submisa,
0: sí,
2: i dius, aviam, no et pot agradar tant...
0: És que a mi m'agrada el verb que dius tu, entendre. Primer has d'entendre.
2: Sí, entendre abans de jutjar. Jo crec que estem en una societat que... Bueno, que és un tic molt humà, eh? La idea de jutjar abans que entendre, perquè és molt més fàcil jutjar una cosa que comprendre-la. No?
0: Clar, vosaltres ens heu portat un joc per demostrar...
2: Sí.
0: Que sempre s'han criticat estils nous.
2: Heu de jugar els tres, eh? Nosaltres som els d'això. Llavors, la qüestió és, sempre s'han fet el tipus de comentaris que es fan ara contra el reggaeton o contra el dembow?
0: Sí.
2: Sempre s'han fet, no? Llavors hem buscat... Això és bastant guai, perquè el que hem buscat és com la reacció a altres estils musicals de diverses èpoques, i vosaltres heu d'endevinar de quin estil estem parlant.
0: Que difícil, no?
3: Ens donareu opcions, no?
2: Les opcions sempre...
0: No, us estampareu, dirà.
2: Sempre seran les mateixes, vale? Les opcions són... No us donarem opcions, ara que penso, si no serà massa
0: tira,
2: fàcil.
0: Vinga.
2: Vale? Jo començo amb la primera, eh? Hoy tengo que llorar. La fealdad de unos bailes exóticos galopados por pies españoles. Porque anoche, querido lector, tuve la ocurrencia de ir al cierto salón famoso que está de moda a causa de esa música que allí tiene lugar. Todas esas modalidades son bailes de degeneración propios de razas venidas a menos, indicadísimos para los individuos feos y escuálidos que vimos allí. De que se trata de una degeneración me convenció la observación siguiente. Los bailarines de ambos sexos dan los mismos saltos y hacen idénticas burradas. Sin embargo, al bailar, ellas resultan hombrunas y ellos afeminados. Una obra demoledora de la humanidad. Tal vez tampoco... ve tanto este público ingenuo, aburguesado y snob, que va allí a sentir el encanto de asomarse a un mundo distinto y, por cierto, peor que el suyo. Y conste, es buenísimo, y conste que mi temperamento no es puritano, ni mi profesión la de moralista. Vale, això és una crònica que reacciona a un estil musical, diguem-la. Podeu donar opcions.
4: Jo per l'estil literari,
2: sí?
4: Poso una època que hauria de ser rock and roll.
2: Claudio diu rock and roll. Què més diem per aquí?
0: Jo swing.
2: Hòstia, l'ha clavat.
0: És swing?
2: Sí. Això és una crònica...
1: Això és Sempronio.
0: Però un moment, és que tinc avantatge igual, perquè la meva parella balla swing.
2: Ah!
3: I tu?
2: I tu penses...
0: la definició, no? Jo no penso el mateix.
2: Que és una obra demoledora de la humanitat?
0: No, clar
2: la teva
0: que
2: parella.
0: No, però...
4: Que s'ha afeminat els homes i...
0: Els salts i todo saltando m'ha fet pensar en això.
3: És que vale. M'ha vingut l'escena de Gris aquella, que estan tots ballant una mica per allà. No sé si això
0: és swing, exactament. Estàvem
2: a prop. És una crònica de Sempronio del desembre del 45 a Solidaritat Nacional. O sigui, aquesta és la crònica. Sí, sí. Swing.
0: I tenim swing?
2: Tenim swing.

0: Això ho va dir Fito Páez, eh?
1: Ah, això ho va dir Fito Páez.
2: Que... Ai, amb el que m'agrada. Que...
3: Bueno, aquest també l'has estat tenint, aquest dia.
1: Sí. Vinga, anem a l'altre.
3: Anem a un altre, eh? Mireu, és suficient posar la vista en el entrelazamiento voluptuoso de las extremidades y la cercana compresión de los cuerpos al bailar para ver lo alejado que está de la modesta reserva que hasta ahora se ha considerado distintiva de las mujeres inglesas. Mientras que esta exhibición obscena se limitaba a las prostitutas y a las adúlteras, no lo consideramos digno de mención. Pero ahora que se intenta imponer a la fuerza a las clases respetables de la sociedad por medio del perjudicial ejemplo de sus superiores, nos parece un deber advertir a todos los padres de familia contra exponer a sus hijas a un contagio tan fatal.
1: Oh, això sí que és el rock and roll.
3: Això és el rock and roll, Laura?
2: No, jo crec que és més antic encara. O sigui, el que està dient... No, això ha de ser més antic.
3: Una mica més antic?
4: Més antic. Jo no puc tornar a dir rock and roll, perquè he dit...
3: Tu has dit rock and roll entre tot, no?
4: Sí, clar,
3: no. És com el de Spinal Tap, de rock and roll. Aviam, anem a sentir què és.
1: Laura, l'has clavat un vals.
2: Home, és que el que diu de les hijas, per favor.
1: Ja, però com que es podia veure diabòlico, no?, una mica el...
3: És el vals, és un article del Times del 1816 sobre el vals.
1: Que boníssim que hagueu trobat això.
5: Imagina això, mira quina música, perversió.
3: A veure, la Laura ha dit més antic que el rock and roll, però no sé si estàs pensant en tan més antic que el rock and roll.
2: Igual no, eh?
1: I l'última.
5: I l'última.
1: Serà rock and roll.
3: Claudio, atento, que l'encertes.
5: Ara veuràs.
1: És la teva oportunitat.
3: Calienta que saps quan diu un altre.
5: Calienta que sales. No puede cantar una melodía. Compensa sus deficiencias vocales con los sonidos más extraños y animación claramente obscena y desviada, como sacada de la danza de un apareamiento de un aborigen. Una exhibición obscena y vulgar, teñida del tipo de animalismo que debería limitarse a antros i burdeles.
3: Una de...
2: Home, estàs que...
1: Rock and roll,
4: rock and roll
1: ara.
3: Molt bé, Claudio! Claudio, guanyador! You make me look
1: more hand, dog. Magnífica investigació de crítiques, no sé on les heu trobat, però són fantàstiques.
5: Aquesta que era sobre Elvis Presley diu El tal Elvis.
1: El tal Elvis, lo de obscena i vulgar, em
3: Elvis
1: sembla increïble.
3: Elvis.
1: Com ha donat de si...
3: Però heu vist que diu exactament el mateix, la crítica al vals, que el swing, que el rock and roll, sí, que el reggaeton.
5: El reggaeton.
2: Tot és
3: obsceno. No hi ha res que s'assembli més a un adolescent que un altre adolescent.
1: O sigui, obsceno.
3: I això no va de generacions ni d'èpoques.
1: Magnífic, de veritat, Oteros. Acabem amb Bad Bunny.
3: Sí, please.
1: I bon cap de setmana.
3: Marxem igualment.
1: Ha sigut fantàstic. Ei, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una, mañana...
6: La graderia del balcó amb Joan Tejedor.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó en directe des de l'Olevol Stadium d'Oslo, des de la posició on demà us narrarem la final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Des d'aquí fins a l'estadi de Montilivi hi ha en línia recta 2.500 quilòmetres. Núria Vilamala, bona tarda.
1: Què tal, TG? Bona tarda.
0: Són els dos escenaris, l'Olevol Stadium i Montilivi, que demà a la tarda i demà a la nit centraran els màxims focus esportius futbolístics a Catalunya. A l'Oleval, a Oslo, el Barça femení busca la quarta Champions de la seva història contra l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez per enterrar el trauma de Lisboa contra el gegant històric del futbol europeu. Tres precedents, els dos primers per les franceses i l'últim, el 2024, a Bilbao, per les blaugrana. La capitana culé, Alexia Putellas, diu que aquesta és la més igualada de les quatre.
2: Pot ser, a priori pot ser. Després és una final de la Champions i pot passar qualsevol cosa. Nosaltres intentarem tenir controlada les màximes de coses possibles que poden passar en un partit, però evidentment és futbol i sempre hi ha aquest punt d'incertesa, no? Però sí, crec que els dos equips són els millors equips d'Europa a nivell de jugadores, a nivell d'entrenadors, i crec que serà un partit molt disputat.
1: I a Montilivi, el Girona juga una final per continuar sent equip de primera. Depèn d'ell mateix, ho fa a casa, amb la seva afició, i els comptes són claríssims. Si guanya el Girona, continuarà primera. Si perd o empata, serà equip de segona divisió. I a més, l'oportunitat de deixar enrere l'espina encara clavada de l'ascens frustrat de primera contra l'Elx, amb un gol de Pere Milla al temps afegit. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, no té cap dubte amb l'equip.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip.
0: A més, demà l'Espanyol encara confia en la carambola remota que el pot dur a Europa. El Barça de Flick tanca la Lliga mirant ja el mercat. El Real Madrid, demà sabrem de manera formal si finalment hi ha eleccions, si Enrique Riquelme formalitza del tot la candidatura que ahir va anunciar que té intenció de dur a terme a la Junta Electoral. Pep Guardiola ha fet oficial que marxa del Manchester City. Moltes coses més que hem de repassar aquest divendres 22 de maig amb el Toni Suárez al control tècnic.

0: Gairebé 5 hores consecutives d'activitat en aquest estadi perquè a 3:15 començaven les rodes de premsa prèvies del Barça, després s'ha entrenat el conjunt blaugrana a porta oberta i a continuació l'Olímpic de Lió ha fet el mateix, compareixences de premsa i després sessió oberta, ho ha seguit tot plegat des d'aquí, des d'on som ara l'Anna Palet. Hola Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Tejem.
0: Avui ha sigut una jornada per no perdre's ni un detall, perquè hem escoltat la capitana, Alexia Putellas, hem escoltat l'anfitriona, Caro Graham Hansen, per part del Barça, per part de Leo també una anfitriona, hem escoltat els entrenadors, sobretot l'ex del Barça, Jonathan Giraldez, en una final potser de les de més difícil pronòstic, com sentíem ara Alexia Putellas, de les que han jugat el Barça i l'Olímpic de Lió, i amb molts interrogants més enllà del marcador, perquè també hi ha el futur de la capitana sobre la taula i moltes altres qüestions que es plantegen, però que demà tot plegat es reduirà a 90 minuts o 120 al damunt d'aquesta gespa.
1: Crec que tots dos coincidim, Teje, en que els dos equips es tenen un enorme respecte, que cap vol anar amb aquest cartell de favoritisme, un cartell que el Barça el va perjudicar a Lisboa. Un any més tard les protagonistes ho accepten, i teníem un gran dubte pel que feia a l'última hora, i era l'estat físic d'Irene Paredes, que tenia una sobrecàrrega muscular, per això no va jugar a la final de la Copa de la Reina, i encara no s'havia pogut entrenar amb el grup en tota la setmana. Doncs bé, Irene Paredes ha estat amb les seves companyes a l'entrenament previ de la final aquí a l'Uleval Stadium. És veritat que alguna activitat se l'ha saltat, alguna de les accions així més explosives, també segurament no era un moment per forçar i no era moment per tenir un petit ensurt, però normalitat amb Irene Paredes, que ella, al seu cap, té la idea de sortir demà de titular. Per tant, jo crec que en aquest sentit no s'hauran de buscar experiments a l'eix de la defensa, però és cert que sí que és un contratemps que Paredes no arribi en perfecte estat de revista. També hem vist a Aitana Bonmatí, que ja hem anat explicant que el més probable és que tampoc sigui titular perquè no acaba de rodar fi després d'aquesta lesió de llarga durada, i l'única que hi faltava era Laia Alexandri, l'única lesionada de llarga durada. Podem escoltar de nou a la capitana, Alexia Putellas, que cada cop que li han preguntat pel futur ni ho ha mencionat, per tant, com si li entrés per una orella i li sortís per l'altra el fet que acaba contractar el mes de juny, però ha fet una reflexió, Teje, que trobo molt interessant, de com ha viscut ella aquesta temporada.
2: Es va començar potser amb molt soroll, també influenciat per aquesta final de Lisboa. Som una plantilla curta, tenim poques jugadores i hi ha hagut lesions llargues de jugadores principalment claus, no? Llavors les jugadores més experiència crec que hem hagut de donar un pas endavant en aquest sentit. Els partits al Spotify Camp Nou amb aquestes eliminatòries, veient que realment res era diferent perquè l'afició seguia estant, la il·lusió ja respirava el mateix, la mateixa energia, i sabem que demà tornaran a estar els culers amb nosaltres aquí a Oslo, a l'estadi, o a casa des de Barcelona o arreu del món veient el partit, i sens dubte doncs això ho fa molt especial. Llavors, a la resposta de la teva pregunta, sí, la demà és especial.
1: Em sembla interessant perquè accepta que l'inici de punt de partida de la temporada era complicat pel mercat de fitxatges que va haver d'afrontar el Barça amb moltes sortides i poques entrades, i pel punt d'inflexió dels dos Camp Nous, com aquells estadis plens amb 60.000 persones li van tornar a donar l'energia que necessitava a l'equip. Parlant d'afició, per cert, demà hi haurà aquí al voltant d'uns 4.000 culers, 1.200 han comprat entrada via club, molts d'altres ho havien fet amb anterioritat a través de la UEFA, per tant no serà un desplaçament massiu com veníem acostumats, però la seu, ho hem viscut en primera persona, és complicada, la logística, els preus, per tant, està molt bé que 4.000 culers hi puguin anar.
0: L'aforament, fins i tot, perquè clar, és un estadi que no arriba a les 30.000 localitats, no és Lisboa, que fregava les 60, no és Sant Mamés, que
1: exacte,
0: també passava les 50.
1: Són 28.000.
0: És un estadi més aviat com el de la primera final de la Champions, el de Budapest, perquè fins i tot Turí sí que estava al voltant de les 40.000 persones. Interessant aquesta radiografia que feia Alexia de la temporada i sobretot la lectura dels Camp Nous, que van coincidir amb tornar a veure la versió d'excel·lència del Barça que vam retrobar a l'estadi del Bayern de Múnich a l'anada de les semifinals, que es van culminar de nou a casa. La que sí que estarà molt a propet dels seus és Caro Graham Hansen, que ens ho explicaves ahir en un reportatge meravellós, i avui li tocava sortir a fer d'anfitriona també a sala de premsa.
1: Sí, una Caro que ha deixat clar que està bé, va rebre ja ahir l'alta mèdica, ha deixat clar doncs que no és l'ideal arribar després d'un procés de recuperació a aquesta final de la Champions, però que està preparada per tots els minuts que Pere li vulgui donar, i ha parlat evidentment de com d'especial és per ella jugar aquest partit al seu Oslo natal, a casa seva.
3: Obviamente me hace mucha ilusión poder jugar en casa prácticamente para mí, para nosotros como país. Me hace muchísima ilusión que las mejores jugadoras del mundo y los dos mejores equipos de Europa vienen mañana a enfrentarse a una final de la Champions aquí en nuestro país, que va a hacer mucha ilusión a los jóvenes, a la gente, y seguramente que va a haber un punto de motivación para la generación futuro. Así que para mí, con mucho orgullo.
1: Una Caro emocionada per jugar a casa seva i un Pere Romeu a la banqueta que, ho començàvem dient en aquesta graderia del balcó, no vol saber-ne res de l'etiqueta de favorites.
4: Mañana nos enfrentamos dos grandísimos equipos con sus virtudes, con sus defectos, donde cada uno va a intentar dominar el partido y va a ganar el que domine más los detalles. Estoy 100% convencido. Entonces, etiquetas fuera, humildad, trabajo en equipo, tener buen rendimiento individual, que mañana seguro que va a ser muy, muy, muy, muy importante, e intentar levantar la copa haciendo el mejor partido posible.
0: Demà, Pere Romeu, li toca complir una tradició. Lluís Cortés, primera final perduda a Budapest, segona guanyada a Göteborg. Jonathan Giraldez, primera final perduda a Turí, segona guanyada a Eindhoven i rematat amb la tercera a Bilbao. Pere Romeu, primera final perduda a Lisboa, per tant, demà li toca guanyar aquesta segona, precisament contra l'últim entrenador que va aixecar l'orello d'Èlfica, aquesta Copa d'Europa amb les orelles punxegudes, que és Jonathan Giraldez, que, Anna, avui que hem pogut veure les dues sessions d'entrenament, com s'han assemblat els entrenaments del Barça i de l'Olímpic de Lió.
1: Sí, perquè un dels detalls importants del partit de demà serà que no ens trobarem aquell Olímpic de Lió de fa unes temporades tan físic, amb aquesta exuberància d'una jugadores doncs, que eren capaces de guanyar les nostres ràpidament en quant a carrera, en quant a velocitat, però ara aquest Lió la toca molt més, li agrada molt més tenir la pilota, per tant també serà interessant veure qui domina en aquest sentit la possessió. I hem pogut parlar, escoltar a Jonathan Giraldez ja vestint aquesta samarreta i l'escut de l'Olímpic de Lió, explicar també quin és el segell que ell li ha volgut posar al seu nou equip, al conjunt francès.
5: Sobretot la posició, entendre per què serveix la posició, per atacar, per defensar, com a equip. En aquest sentit, l'evolució que hi ha hagut des del dia 1 de pretemporada ha estat espectacular. Jo estic molt content amb això. Després, analitzant tots els partits que hem jugat, les eliminatòries també, hem dominat els partits. I per mi això és el més important. No hem estat un equip només que ha contraatacat, hem estat un equip que ha dominat diferents situacions de joc, i crec que en aquest sentit l'evolució de totes les jugadores en funció de la posició, per entendre el rol, per atacar, per defensar i posar tot això per l'equip, per mi és el més important, i crec que col·lectivament hem crescut molt.
1: Per tant, una de les claus pot estar precisament en aquest domini, en aquest control del partit demà, i per cert, Tejeta apunto que ara mateix aquí a Oslo, a l'Ajuntament, al centre de la ciutat, és en marxa el sopar institucional amb les diferents autoritats que seran presents demà a aquesta final de la Champions, i en el cas del Barça, la comitiva encapçalada pel president Rafa Juste.
0: Per tant, al màxim nivell de representació del Barça, demà aquest duel a la gespa, recollint i tancant el cercle amb la primera resposta d'Alexia, dit que les de la vella guàrdia han hagut de fer un pas endavant, ella mateixa, serà l'última final de Mapileon que hi ha comunicat que marxa, ha agafat els galons que li toca Caroline Graham Hansen, els ha agafat Patrick Guijarro, i sobretot s'han vist reforçades per la irrupció de la Masia, amb la consolidació de Vicky López, amb seguint el carril Sidney Shertenleip o Aisha Camara, o sobretot la irrupció bestial de Clara Serra Jordi, el gran fenomen futbolístic, si parlem en femení, d'aquest 2025-2026, perquè el Barça girant el compte és la petita vila que resisteix a l'imperi gal amb una pòssima màgica que té de nom la Masia, que per molt que uns el vulguin comprar, d'altres el vulguin imitar, d'altres el vulguin copiar, la fórmula original sempre serà la de Barcelona. Palet, demà més.
1: Demà més ens escoltem i a veure qui guanya.
0: El que t'hi jugues Barça des de les 5 amb la narració de l'Anna Palet. El carrusel, com sempre, arrencarà a les 3 de la tarda. A les 6, la final de la Champions femenina, Barça-Olímpic de Lió des d'Oslo, i a les 9, la

0: Mitchell, que ha volgut enviar el missatge a Teje, que, clar, el Girona, també ha de valorar-ho, té l'oportunitat de jugar-se-la davant de la seva afició a Montilivi, i això és un factor absolutament clau. I Mitchell ha volgut simplificar una mica, no?, el que té demà el Girona en joc, i no és, diu Mitchell Sánchez, res més que no sigui jugar a futbol.
1: El més important és la claritat que ha de tenir el jugador de com hem de fer les coses al camp, perquè és un partit de futbol, hem de jugar a futbol, i sobre això hem parlat molt. Les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar, i hem de mirar al camp i al futbol.
0: I clar, Teje, la prèvia, òbviament, estem només pel partit i per tot el que s'hi juga al Girona, però després s'haurà de veure què passa amb el futur de Mitchell, que acaba contracte aquest estiu. Ha sortit aquestes últimes setmanes, doncs, que l'Ajax és una opció de futur per Mitchell, però preguntat per què passarà a partir de demà amb l'entrenador, Mitchell ha volgut ser claríssim.
1: No ho sé, no ho penso. No l'he pensat, de veritat. Perquè el més important és el Girona, el creixement, el projecte, no ho juguen tot a un partit, no puc pensar en mi. Penso en el Girona i penso que són capaços de superar aquest partit, i després veurem, no tinc prisa. Sempre he dit que primer parlaré amb el club i així serà.
0: Clar, Teje, ara mateix el futur de Mitchell és l'últim dels maldecaps que té el Girona a aquesta hora de la tarda, eh?
2: No, amb el Girona necessita salvar-se. Àlex, ja ens vens explicant tota la setmana l'ambient que hi ha a la ciutat, les diferents accions que s'han anat fent, i demà no serà una excepció, i en programació especial de Ràdio Girona des de primera hora del matí. Demà imagino que serà tot un dia blanc i vermell a la ciutat.
3: Doncs sí, perquè el club ha publicat a les seves xarxes socials per fer-ne la màxima difusió possible de tot el recorregut, no?, que hauria de fer l'afició demà. Anecdòticament, doncs, des de les 9 del matí posar-se la samarreta del Girona, i qui tingui la capacitat de fer una migdiada, si els nervis ho permeten, doncs que la faci. Però el més important és que a partir de les 8 el club ja estarà fent prèvia a la fanzone, al pàrquing del costat de l'estadi, i la rebuda a l'equip es preveu cap a les 7 de la tarda, 2 hores abans de la cita. El club, això sí, demana que tothom estigui a un quart de 9 del vespre, si no m'equivoco, correcte, a tothom a dins de Montilivi, així ho ha dit, per començar a guanyar el partit des d'aquesta prèvia, començar animant juntament amb el grup d'animació, que també ha preparat alguna sorpresa per l'inici, i ja des de l'escalfament, doncs, està endollant els jugadors, que serà el més important per intentar guanyar la final.
2: Quina sensació palpes, tu que ets allà el dia a dia, el vestidor, el club? Perquè, clar, és molt fàcil que tremolin les cames si penses en els dies que no ha anat bé a Montilivi, finals de play-offs, l'anterior descens, però també hi ha hagut nits grans que l'estadi ha sabut arrossegar l'equip i acompanyar-lo fins al final.
3: Sí, és una barreja de nits de glòria i nits de pena. La veritat és que la setmana ha estat ascendent. Si a mi em preguntes al cap de setmana i al principi de setmana, jo, per exemple, estava enfonsat, i em consta que la majoria d'aficionats també, sobretot per aquestes sensacions, per aquesta ratxa, perquè has fet mèrits per guanyar, en 56 xuts només has fet un gol. Però a mesura que han anat passant els dies, amb aquests actes que ha fet la ciutat, el club, els vídeos motivacionals, precisament contra l'Elx, que l'afició sencer que vol rematar el possible per intentar treure, jo crec que ara hi ha aquest punt de por, evidentment, perquè has de guanyar i tens la necessitat, i l'equip doncs, també té carències, però també hi ha un cert punt d'optimisme, i fins i tot et diria que respondrà millor que les últimes finals. Per tant, jo crec que Girona està molt mentalitzada, tot i les circumstàncies de l'equip, perquè també hi haurà baixes, perquè Estuani no el podrem tenir, perquè jo crec que hi haurà alguna sorpresa d'última hora, però confiants que el Girona aquesta vegada sí, i quina casualitat, no? 6 anys després, en aquella final contra l'Elx, doncs novament a Montilivi, amb la diferència que aquesta vegada estarà ple, doncs que la moneda surti cara.
2: Estuani no podrà ser-hi, has dit?
3: Estuani podrà ser-hi, però...
2: Podrà
3: ser-hi, es tornarà
2: a infiltrar. Però com els últims dies, no?
3: Correcte, jo crec, dubto que surti de titular, perquè si no perds aquest factor emocional que et dona Estuani, si les coses no van bé a la segona part, jo crec que tornarà a jugar amb Sigankov o amb algun extrem que sigui reconvertit a fals nou, més fals que mai millor dit, però crec que Estuani no està per jugar 90 minuts, ni molt menys.
2: Home, la millor notícia que seria que quan surti sigui ja només per aplaudir-lo i no perquè l'equip ho necessiti, seria un grandíssim senyal. Un altre que s'hi ha apuntat, Núria Esporto, que no podrà ser-hi, i aquest també és d'aquests dies, li agrada menjar-se la gespa.
0: Sí, perquè va tenir la lesió greu al genoll, i òbviament demà Porto no podrà ser al terreny de joc, però

0: Estuani és el capità i Porto és el segon capità pràcticament del Girona i òbviament ha volgut també enviar un missatge a la prèvia d'aquesta final.
1: Llevo 6 años defendiendo este escudo y los que me conocéis sabéis que daría la vida por estar el sábado en el terreno de juego. Esta vez seré uno más desde la grada, porque sé que como afición marcaremos la diferencia. El partido no son 90 minutos, es ponerte la camiseta desde que te levantas. Es ese grito de aliento en el recibimiento. Es ese primer aplauso en el calentamiento. Tenemos que hacer que Montilivi sea un infierno. En el partido habrá momentos duros. Ahí es donde más tenemos que apretar. Porque ahí será la diferencia entre rendir-se o seguir creient.
0: Clar, Teje, jo m'imagino per Porto lo difícil que ha de ser viure un partit com el de demà des de fora i sense poder ajudar l'equip al terreny de joc, eh?
2: Home, ha de ser molt complicat. Demà serà un dia molt emocional i ho demostra també el rival del Girona, l'Elx, perquè escolteu el seu entrenador, Eder Sarabia, avui, com s'ha trencat en un moment de la roda de premsa quan apel·lava aquest factor.
3: Cuando uno se siente tan querido, cuando uno, bueno, eso tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija y hoy me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y esta semana, con toda esa responsabilidad que tenemos, pues también lo estamos decidiendo vivir desde la felicidad y desde quedar en la historia de este club y de esta ciudad para siempre.
2: Per tant, l'Elx també s'hi juga, el que passa és que al Girona els números són fàcils, és guanyar i salvar-se, i amb això és amb l'únic que ens hem de centrar demà a Montilivi. Ens ho explicaran aquesta parella a Carrusel Deportivo, els partits de la jornada unificada de primera divisió masculina comencen a les 9 de la nit. Núria, Àlex, guardeu forces, que demà hem de vibrar tots molt fort i celebrar una permanència.
0: Que tinguem final feliç, Teje.
4: Tant de bo, gràcies, abraçada.
2: 10 minuts i les 9.
5: La graderia del balcó.
6: Lo que hoy es un menú con verduras de temporada o recuperar una bici vieja. Lo que hoy es un instrumento adaptado o recuperar un paisaje. Mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
7: Este fin de semana, Carrusel Deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Occident.
8: ¿Listos los 4 neumáticos? ¿Con tarjeta?
9: Sí.
8: Ponga el PIN.
9: No, póngalo usted, 4504.
10: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
2: La jornada unificada de demà a les 9 a primera divisió també ens deixarà el comiat de la temporada de l'Espanyol, que rep la Reial Societat a les 9 amb opcions encara d'Europa, amb una carambola múltiple, però sobretot pensant en construir el futur immediat. Pol Riera, bona tarda.
12: Bona tarda, Teje. Doncs sí, l'Espanyol rebrà demà a les 9 a la Reial Societat amb la permanència ja assegurada i aquella petita possibilitat que comentàvem del 5% d'entrar a Conference League. El tècnic perico, Manolo González, ha explicat avui a roda de premsa com arriba l'equip al partit i ha respost també sobre la seva continuïtat.
13: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant penso que seria bonic, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins del vestidor és aquesta ara mateix. No, torno a dir el mateix abans, el club està per sobre del míster, per sobre els jugadors i per sobre tothom. A partir d'aquí, jo no sóc ningú per posar condicions al club.
2: Per tant, demà aquest partit de l'Espanyol i també baixa el taló de la temporada del Barça, ho fa a Mestalla, pensant no tant en les vacances, però sí en l'estiu. Dic no tant en les vacances perquè hi ha feina per fer, sobretot al mercat. Santiago Valle, bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda, Teje. Sí, la veritat és que el Barça té encara carpetes per obrir, per tancar en el mercat de fitxatges. Sobretot abans de l'estiu, les que volen anar perfilant són les que tenen a veure amb jugadors actuals de la plantilla. Per exemple, dins del cos tècnic de Hansi Flick valoren molt el que és la parella central Pau Cubarsí i Gerard Martini. Per això, si han de prioritzar alguna posició, prioritzen els dos reforços atacants abans que un central. Diuen que un moviment al central ha de tenir molt sentit i ha de ser un jugador que vingui a un cost baix i que a part d'això doncs sigui un futbolista molt contrastat. Si no, no veuen que sigui necessària fer aquesta operació, sobretot després de revisar les estadístiques de Gerard Martín, que el consideren un central doncs, que ha tirat aquesta porta. Més enllà d'això, també fons del club expliquen quin és el perfil de nou que busquen, que és la prioritat. Busquen un nou que sigui un perfil associatiu, que surti a l'àrea, que connecti amb extrems, que connecti amb migcampistes. Consideren que l'equip amb Dani Olmo jugant de fals nou, per exemple, té més mobilitat i té més recursos, i busquen un jugador d'aquest perfil més que un rematador de pilotes a l'àrea. I a part d'això, doncs el conjunt blaugrana tornarà el dia 13 de juliol als entrenaments, a la pretemporada. Revisaran tots els jugadors de la Masia que aniran a l'estatge que es farà a Birmingham, a Anglaterra, i a partir d'aquí s'actuarà al mercat.
2: Santi, godeix demà l'últim viatge, fes una rosseta de part meva, que has estat enorme aquesta temporada.
14: Que vagi bé, Teje, moltes gràcies. Fins demà i porteu la copa.
2: La portarem, no pateixis, com has fet tu més d'una temporada i més de dues. El Barça, el seu president, avui ha estat a la Koeman Cup de golf i on té més sidral la porta és a la secció de bàsquet. Té una pendent, ho sap, una reunió amb Xavi Pasqual, però la jorna fins que acabi l'ACB.
15: Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre i sé que doncs, és correspost perquè tenim una relació de molt, molt propera. Arran de totes les converses que porten tenint el club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la, i en parlarem quan acabi la Lliga. Penseu que ara comença la Final Four, malauradament no m'ha arribat, però també tenim un apassionant final.
2: Però sí, avui hi ha un València-Madrid de Final Four i al Barça li queden els play-offs de l'ACB. La porta que també ha estat dur amb Florentino després de la roda de premsa i l'entrevista en què va tornar a treure a passejar el cas Negreira. Diu la porta que ho fan per tapar el fracàs. Veurem quant de temps ha de conviure amb Florentino perquè Enrique Riquelme, que té demà com a límit per formalitzar la seva candidatura, avui ha tornat a sortir remant a la cua.
16: Estamos trabajando una candidatura seria, profesional, innovadora, con una ilusión deportiva, que realmente, aparte de esta ilusión, recupere los valores del club, que algunos de ellos pues, se han deteriorado los últimos años, y esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre esta noche y mañana temprano. Los mejores tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado, ¿no? Los mejores siempre quieren venir, ese mejor club.
2: El Madrid també acomiada la temporada d'aquest cap de setmana, serà l'últim partit d'Arbeloa, sense cap mena d'homenatge, tot el contrari del que passarà a Manchester.
17: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here.
2: És Pep Guardiola fent públic que marxa del Manchester City, que no li preguntin per què marxa, perquè realment no hi ha motius, però que res és etern, tampoc ell, només el sentiment que s'emportarà després de 10 anys entrenant al Manchester City. Pol, Guardiola tindrà una sèrie de reconeixements exemplars per part del club que ha fet campió d'Europa.
12: Així és, Guardiola continuarà vinculat al City com a ambaixador global del grup Citizen. A més, el club també dedicarà al tècnic català la tribuna nord de l'Etihad Stadium, que passarà a dir-se de Pep Guardiola Stand, i li farà també una estàtua al camp.
2: Per tant, serà cap de setmana de llàgrimes a Manchester, a Anglaterra, on avui per cert hem conegut la llista del Mundial de Thomas Tuchel i hi ha alguna absència sonada.
12: Es coneixen les absències ja destacades de Maguire, Palmer, Foden i el jugador del Madrid, Trent, i també amb la presència de Bellingham i del fins ara jugador culer, Marcus Rashford.
2: Un altre que ha fet carrera a la Premier, Azpilicueta, tot i que ha estat els últims anys a Espanya, ha anunciat avui que es retira. En futbol també estarem pendents el cap de setmana de la Primera Federació, sobretot que l'Europa es classifiqui pel play-off i que el Nàstic salvi la categoria. El Sabadell ja té les eliminatòries garantides. I en poliesportiu, que ens deixem, Pol, per rematar-ho?
12: En bàsquet, el València de Pedro Martínez està jugant contra el Real Madrid a la segona semifinal de la Final Four de l'Eurolliga a Atenes. De moment, 56-62 al descans. En futbol sala, el Barça jugarà demà les semifinals de Copa contra el Jaén a les 4. En handbol, el Granollers busca plaça europea a la pista del Bidasoa. Avui a les 9, el Barça ja campió, aixecarà el títol en l'últim partit de la temporada al Palau. I per últim, la tenista catalana Marina Bassols ha classificat pel quadre de Roland Garros.
2: Som els caps de setmana més bonics de la temporada, en què es recullen els fruits de 10 mesos de treball. Ho hem viscut ja amb el Barça campió de Lliga, ho hem viscut amb la salvació de l'Espanyol, esperem viure-ho demà, tant amb la consecució del títol de la Champions femenina per part del Barça com la permanència a primera divisió del Girona i tot el que la resta d'equips i esportistes catalans puguin brindar-nos. Gràcies a tots per escoltar-nos. Passeu un grandíssim cap de setmana esportiu. Sabeu que teniu tot amb doble oferta. Carrusel i a Aquest i Jugues. Gràcies per escoltar-nos. Tornem dilluns.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
18: Ràdio Manresa. al 95.8 FM. Cadena SER. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
19: Uau!
18: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
20: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
18: Aquest cap de setmana, Canal Taronja Bages, Berguedà i Solsonès retransmetrà la Fira Expo Bages de Manresa amb la col·laboració de...
21: Centre Mèdic Estètic Ibederm de la doctora Imma Bujons. Medicina estètica, medicina vascular i cirurgia plàstica. Carretera de Vic 2531 entre Sol Primera, Manresa. Forn de Cabrianes. Ens agraden les tradicions. Garden and Pans. Carretera de Manresa, Santpedor. Buoni Amici. Autèntica gastronomia italiana al cor de la ciutat. Al carrer Àngel Guimerà 18 de Manresa. Clínica Dental Doctora Marín. Cuidem cada detall de la teva salut bucal. Carretera Pont de Vilomara 39 de Manresa. Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep. Un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.